d'un duet que refà el folk català amb aromes americans i irlandesos. Penúltima i última proposta amb dues formacions que celebren amb nou disc els seus 10 anys de carrera musical. Un duet d'Olesa de Montserrat que remena amb talent tots els pals del folk català i un quartet del Vallès que presenta aquest mateix folk en mode festiu. Comencem, doncs, amb Macamàtic, el nou treball del músic de la localitat alacantina de Villena, Luis Jiménez Amorós, un dels més prolífics i versàtils del planeta, que amb aquest àlbum i la companyia dels grups Manzur Ensemble i Yunus Rajavi Ensemble d'Uzbekistan i Usta Shakir de Kirguizistan, com és costum, en els constants treballs de Luis Jiménez Amorós, el punt de partida són els sons mediterranis i amb Macamàtic atenent a les companyies de l'Alacantí fusionats amb sons tradicionals de l'Àsia Central. Us deixem amb 5 peces fantàstiques del disc: Alicante is Always Burning, Fantasia Orbi i el Turum Intro, En el Raval me critiquen, i Alicante is Always Burning Outro.

Tot seguit posarem un peu a Tortosa i l'altre a Sèrbia amb Resonance, el segon àlbum del duet format pel clarinetista Òscar Antolí i per l'acordionista resident a Viena, Milos Todorovski. Projecte d'esperit explorador al que vam descobrir fa just 4 anys gràcies a Folkotech, el seu debut discogràfic. L'essència de Resonance rau un cop més en un espai sonor ben innovador en el qual els sons folclòrics de diverses contrades i aromes jazzístics conformen un univers únic i irrepetible al servei dels instruments d'Òscar i Milos, reconeguts virtuosos i compositors que tornen a primera línia animats per la gran acollida internacional del seu primer àlbum. La nova música del duet serbi-català traça un ampli arc d'influències, des dels mons melòdics arcaics de l'Epir i els ritmes impulsors dels Balcans, fins a les danses ressonants de la península ibèrica i fins als tangos argentins reimaginats a través de la seva pròpia lent. Cada pista és una composició original, arrelada en aquestes fonts, però transformada per idees rítmiques fresques, nous colors harmònics i improvisació. Els matisos llatinoamericans es troben amb l'harmonia del jazz i la interacció espontània, creant un so sense fronteres que de vegades és malenconiós, de vegades ple d'energia, sempre inconfusiblement seu. Us deixem uns minuts amb tres perles de Resonance, el nou disc d'Òscar Antolí i Milos Todorovski, Jux, Oro i Krakautis.

Continuem avançant en aquesta edició de Messenger número 919, la primera que dediquem íntegrament a grups i projectes parits en els països catalans o amb la participació cabdal de músics de les nostres contrades de parla catalana, valenciana o balear. Anem ara cap a les Pitiuses per retrobar-nos amb un jove i talentós vibrafonista al que vam descobrir fa un parell d'anys i que en poc temps s'ha fet un lloc eminent en el panorama musical mundial. Ride to Heaven és el nou àlbum del gran Andrés Coll i el seu Cosmic Trio, una obra singular, inconfusible i eclèctica com poques ens trobem. Andrés Coll, nascut l'any 2000 a Eivissa, és un vibrafonista polifacètic que combina un sentit musical agut i ampli, unes habilitats d'interpretació virtuoses i un compromís estoic amb l'art. Des de la seva infància, com a membre fidel d'un grup de folklore local, va prendre consciència dels orígens profunds i amplis de la seva música natal. Andrés Coll va madurar discretament fins a convertir-se en un intèrpret i compositor investigador dedicat a la fusió de música primigènia folklòrica. Com a membre fidel d'un grup de folklore local, va prendre consciència dels orígens profunds i amplis de la seva música natal. Andrés Coll va madurar discretament fins a convertir-se

Avui estem xalant d'allò més amb aquesta edició especial de sons tradicionals o inspirats en les tradicions parides en els països catalans. Fins ara, àlbums, però a continuació tenim unes peces que encara no formen part de cap edició discogràfica, tot i que esperem que més d'hora que tard ho siguin. Alicios Duet neix a la ciutat de Barcelona i està format per la soprano Ana Martínez Norberto i pel guitarrista clàssic Aitor García, músics talentosos que treballen en un repertori fantàstic que, com els vents Alicis, connecta terres de les dues ribes de l'oceà Atlàntic. El duet líric Alicios Duet, com dèiem, basa el seu repertori en les tradicions musicals dels dos costats de l'Atlàntic. Amb el nom de Mar Oceana, per al seu incipient espectacle en directe, Anna i Aitor naveguen pels ritmes i els folclore que connecten al Mediterrani i Llatinoamèrica, a través d'un viatge sonor d'anada i tornada on les melodies, els ritmes i les històries d'aquests continents s'entrellacen. I la gran notícia és que el dissabte 9 de maig, a les 8 del vespre, tindrem el plaer i el privilegi de descobrir en directe la música d'Alicios Duet a l'escenari de la Masia de Can Balmes de Santa Maria de Palautordera, un esdeveniment amb el qual podrem descobrir l'univers sonor que està creant aquest duet de soprano i guitarra clàssica. Us deixem amb tres fantàstics exemples del que podrem escoltar en directe a Can Balmes el dissabte 9 de maig. Ai, que linda mossa, el cafè de Chinitas i el Rossinyol.

Continuem avançant en aquesta edició de Més Enllà número 919, programa especial amb 8 propostes on els artistes dels països catalans són protagonistes. Per creuar l'Equador posarem un peu en terres catalanes i l'altre als Estats Units. Boas Lembranzas és el primer disc en solitari del guitarrista nascut a la població tarragonina dels Guiamets, Marcel Vallès, qui per aquesta edició discogràfica ha comptat amb la impagable col·laboració del vergat i reconegut percussionista franco-estatunidenc Steve Sheehan. Marcel i Steve es van conèixer en un festival al Marroc i la connexió va ser instantània. Una trobada que després de 3 anys d'experiències per terres llatinoamericanes dona per fi un fruit discogràfic. Boas Lembranzas reuneix una col·lecció de composicions profundament arrelades a la música brasilera i els ritmes afrollatins, inspirant-se en estils com la samba, el ballao i altres ritmes tradicionals. La música sorgeix del contacte directe amb músics locals, l'intercanvi cultural i les experiències viscudes durant aquests 3 anys que han estat la font d'inspiració per a la majoria de les composicions que Marcel Vallès i Steve Sheehan han inclòs en el disc Boas Lembranzas, del que tot seguit escoltarem 4 peces estupendes, instrumentals, sense pausa. Choro para ti, Viagem, Salut to Àfrica i la que dona títol al treball.

Tornem a territoris de folk més clàssic, tot i que en aquest cas els músics gironins, autors del treball que tenim entre mans, han volgut donar a les tradicions autòctones uns aires de música americana i irlandesa. Esclat de maig és l'òpera prima de Foresta, el duet format per John Cortada, nascut a Figueres el 1996, músic, cantant i multiinstrumentista, format inicialment com a percussionista, i Marta Pairó, nascuda a Esponellà el 1997, violinista i cantant marcada des dels seus inicis per l'univers sonor del folk. Esclat de maig, primer àlbum de Foresta, està composat per 8 cançons i vol ser un homenatge vitalista al territori de les coses petites i quotidianes, o les imatges vives i els paisatges hi són constants. Les cançons de l'àlbum són un camí per l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany, les relacions i el dia a dia. Jon i Marta, acompanyats per diversos col·laboradors en aquest treball, pretenen convertir la sensibilitat en una fortalesa per tal de veure les coses d'una altra manera. Són cançons que acompanyen, ideals per fer camí. La idea que mou Foresta és la d'apropar la sonoritat folk americana i irlandesa al territori i fer-nos la nostra, que tingui un univers d'aquí i que ens soni natural i propera. Us deixem amb 4 peces fenomenals del debut del duet Foresta, L'últim dia de 4 camins, Esclat de maig, Els mals amants i Tots els amics de Barcelona.

l'any tampoc, que potser l'any que ve. I et topes amb un esbarzer i et recorda que aquest any tampoc,

El que resta del programa d'avui ho invertirem en celebrar un parell d'aniversaris de formacions catalanes que, amb les seves diferències, formen part ja d'inesborrable de la història del folk català. Arada és el tercer llarga durada del duet d'Olesa de Montserrat, Ballaveu, formació que ja ha sonat de més enllà i que avui retrobem gràcies a aquesta efemèride acompanyada, com no podia ser d'una altra manera, amb un àlbum de celebració. Amb Arada, Ballaveu aprofundeix en la seva essència artística i reivindica la força de la veu com a instrument central. Les seves veus esdevenen metàfora i eina, com una arada que llaura el camp del cançoner català, remou en un terreny treballat durant generacions, o la memòria col·lectiva ha anat sembrant melodies, paraules i ritmes que han resistit al pas del temps. Les cançons que recuperen, profundament arrelades al territori, són presentades com llavors que han dormit sota terra durant anys, esperant el moment de tornar a brotar. Amb una mirada contemporània i una energia renovada, Ballaveu les fa sonar de nou, regades amb veus i sensibilitats d'avui, perquè tornin a florir a les places, als escenaris i als espais de trobada. Ballaveu són Patrick García amb veu, Pandero Quadrat i Pandereta, i Xavier Rota amb veu, guitarra, nyacres, canya esquerdada i Pandero Quadrat. I tots dos ens interpreten en el disc Arada peces ben xules com A Palmerola, El Pinyol de l'Oliva, la composta Ball Plan de Canejan, Ball Pla de Sort, Jota de l'Arada i Marieta Cistellera.

0: la visca!
1: Tancarem aquesta edició especial de Més enllà, tots celebrant un altre aniversari. Els també 10 anys que porten ja donant canya al quartet vallesà Fenya-Rai. Formació que acaba d'editar 10 anys de Fenya. Un disc on compilen algunes de les peces més engrescadores que han mogut durant aquesta dècada per escenaris i festes de les nostres contrades catalanes, amb el seu indissociable estil de folk català clàssic amb aromes de taverna. Per a l'ocasió, Fenya-Rai fa créixer el seu so amb una formació ampliada amb bateria, teclat, saxo i trompeta, que aporta una dimensió més potent, rica i festiva als arranjaments. Allò que havia de ser una festa puntual de celebració ha acabat convertint-se en un nou disc en directe que reafirma la manera única de Fenya-Rai d'entendre i reinterpretar el cançoner popular català. 10 anys de Fenya no és només una mirada enrere, és també una porta oberta a un nou format d'espectacle, més gran, més versàtil i més viu que mai, fidel a l'esperit del grup i al goig de compartir la música en directe amb el seu públic. Us deixem fins al final de l'edició amb un grapat de fantàstiques peces del quart disc dels vallesans Fenya-Rai: La Ballarusca, El vi de la terra, Ai mare, aneu a missa, Funerals del porc i La vella de Mallorca. Ens trobareu a Facebook a l'adreça electrònica de mésenllà@yahoo.es o en el nostre blog musicademésenllà.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte, 16 de maig, a les 12 del migdia, al local social del carrer Ample de Palafrugell, festa a la plaça, a càrrec de Fefe i companyia, dins de la programació Primavera als barris de Viu al teu barri. I d'altra banda, aquest dissabte a les 12 del migdia, al Mercantil, a l'Espai de Santa Margarida i al Teatre Municipal de Palafrugell, inauguració de l'exposició Obre els ulls, d'Enric Iglesias, que es podrà veure fins al dia 19 de juliol.
0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys amb Ràdio Palafrugell.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Casa Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Emprats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascot, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. En Rafel Corbí ens emporta protagonistes i selecciona la música que necessitem escoltar.
1: Quines històries d'amor més boniques, sens dubte, amb Antònia Font i Calgari 88. Així és la vida. Comencem el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: proximitat.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Anita, Maluma.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Seguim a través de la factoria dels 80 amb aquesta, la nostra segona part, tot i que ara mateix el que hem fet és recórrer una mica als costats en diversos de la nostra generació amb Rem, Rose and My Religion des del 1991 i també aquesta fantàstica cançó que ens aportava Tina Charles recordant un dels grans èxits de la música disco amb el seu I Love to Love. Ritmes ballables, també 100% a càrrec de Julian Lennon, amb aquesta cançó que ens portarà mateix des del 1985 i que es deia Too Late for Goodbyes, Old Pretenders, amb Back on the Chain Gang.

música de diferents contrades, diferents països, a la factoria dels 80, a través del nostre espai. La música que ens aportaven aquests dos personatges, en Thomas Anders i Dieter Bohlen, des d'Alemanya, i que van triomfar del 84 al 87 i després també es van tornar a reunificar el 98 i fins al 2003. Amb reis de l'Europop, New Wave, Electronic Music, són des d'Alemanya els Mother Chalking. Ens acompanyaven amb el seu Diamonds Never Make a Lady. I ara escoltem amb aquest èxit del 1976, número 1 a multitud de països, una de les cançons que va obrir el camí per al triomf d'aquest quartet que ens arribava des de Suècia, els ABBA. Una altra de les formacions destacades de la nostra generació va ser el tema Rasputin, o, en definitiva, la música que portaven en aquell temps els Boney M.

Aquest és un mega mix amb el qual nosaltres hem recordat alguna de les cançons d'aquest fantàstic duo dels anys 80 que s'anomenava Fun Fun. Èxits com Color My Love o Happy Station, per exemple. Fun Fun eren Francesca Merola i Roberta Cervelli, després reemplaçat per una noia que es deia Elena. També l'Antonella Pepe, la Francesca Merola mateixa com a model, la Roberta Cervelli, que també exercien de model, l'Àngela Parisi, l'Espanya, també varen participar amb l'èxit Fun Fun, que ens acompanyaven des del 1983 i fins al darrer èxit que van tenir el 1994. Abans havíem escoltat també el Rick Springfield.

Affair of the Heart, una de les seves fantàstiques cançons del 1983. Esteu al nostre costat a la factoria dels 80 i seguirem amb Bob Seger i aquest With God Tonight, una peça original del 1979. The Verge and Rhythm of the Night, Crazy Eddie, Nena d'Ibiza i Captain Sensible and What seran els propers temes que també sentirem a través del nostre espai amb el programa d'aquesta del dia d'avui. I know it's late.

tancant la paradeta i dir-vos que la factoria dels 80 tornarà ben aviat, perquè se'ns està acabant el temps. Jo amb aquesta música continuaria estones i estones i estones. És que no pararia. M'encanta la seva música, m'encanten els ritmes, m'encanta tot el que ens pot oferir la dècada dels 80, en totes les cançons que anem triant també dels anys 70 i dels anys 90, perquè ens acompanyin al vostre costat peces com totes aquestes que una vegada i una altra sonen també amb el nostre espai i que anem recordant en totes les nostres edicions de The 80's Factory. The Verge amb Rhythm of the Night, Crazy Eddie, Nenya de Ibiza. Quin ritme, veritat? I els temes que hem triat per acomiadar-nos, per dir-vos adéu i fins la propera setmana, són aquests que sonen ja mateix. Les cançons de Lee Marrow i aquest Lot to Learn. I també una cançó que ens portarà Dan Fogelberg, el Leader of the Men. Són els dos darrers temes per aquesta setmana a la factoria dels 80 amb Rafael Corbí. Adéu-siau, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a través d'aquesta emissora i espero que ens retrobem ben aviat. Adéu-siau, bona nit. Fins aleshores.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest divendres, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula El Arquitecto al Teatre Municipal de Palafrugell. El 1983, el nou govern francès convoca el concurs més important d'arquitectura. Cobejat pels grans estudis, el guanyador és, sorprenentment, un autèntic desconegut. Se li encarregarà construir l'Arc de Defensa de París. Podrem veure la pel·lícula aquest divendres a les 7 de la tarda. O bé també Incontrolable. Basada en una història real, la pel·lícula narra el viatge de superació de John Davidson, que aprèn a conviure amb la síndrome de Tourette. Podrem veure la pel·lícula aquest divendres a 9:45 de la nit.
0: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12, sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em dius que vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan es tornaran a veure.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.
2: Bon dia, continuen els xàfecs i tempestes i ambient molt fred.

dimecres, divendres, 15 de maig del 2026 a Sant Feliu de Guíxols. Ha sortit el sol quan faltaven 2 minuts per 2 quarts de 7 i estan ara una temperatura de 12 graus. Us parla Joan Coll, i Joan Sobre Matí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet com sempre per Ràdio Bisbal i Ràdio Tabú. En el supermatí d'avui, entre altres temes, us explicarem que els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà han detingut a Palamós un home de 29 anys com a presumpte autor de 2 robatoris amb violència i intimidació. I també que Palafrugell preveu acabar aviat l'arranjament dels camins afectats pel temporal Harry. I també que el Baix Empordà rebrà prop de 43.000 euros en ajuts als cultius d'arròs. A l'entrevista d'avui parlarem amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, Andrea Albizua, sobre la 64a edició de les festes de primavera del municipi. I acabarem el programa, i també la setmana, amb en Martí Seguer, que es porta sempre les curiositats i les últimes notícies d'oci i, sobretot, de tecnologia. Això però serà d'aquí una estoneta. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de divendres 15 de maig del 2026, aquí, al Baix Empordà.

0: saludem a la Maria Alsina. Bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Unes 4.500 persones s'han manifestat aquest dijous al migdia a la ciutat de Girona, segons la policia municipal de la ciutat, per demanar més recursos a les aules, menys burocràcia i un increment salarial.
1: Les protestes de la demarcació de Girona han arrencat a primera hora del matí amb diferents marxes lentes. A les 10 del matí s'ha convocat un esmorzar popular on també s'ha fet una trobada informativa per part de la coordinadora d'assemblees educatives de les comarques gironines, on han anunciat que arrenquen una nova campanya per deixar de tutoritzar les pràctiques universitàries de mestres a partir del curs vinent. A hores d'ara ja són una quinzena de centres els que s'han unit i volen arribar al miler a final de curs.
0: I els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Bisbal d'Empordà han detingut a Palamós un home de 29 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació.
1: El sospitós també havia estat arrestat el 9 de maig per un robatori amb força a l'interior d'un vehicle. L'arrestat, que acumula diversos antecedents per fets similars, va passar el 12 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.

0: i les jornades de turisme, territori i societat reflexionen sobre l'arquitectura, la connectivitat, la responsabilitat social i el creixement econòmic, Maria.
1: L'acte s'ha celebrat aquest dijous 14 de maig a l'auditori dels Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell. A més, hi ha hagut una assistència de més d'un centenar de persones.
0: Unes jornades organitzades com cada any per la Fundació Jordi Comas Matamala. I en altres temes parlem ara de Palafrugell perquè presenta als clubs el projecte de la nova zona esportiva de Mas Mascort amb pavelló i nous camps. Abans de res, Maria Vila, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què ens pots explicar d'aquesta notícia?
2: Palafrugell avança en el projecte de la nova zona esportiva de Mas Mascort, que inclou un pavelló, un camp de futbol 11, un camp de futbol 7 i una pista polivalent. L'Ajuntament ha presentat la proposta als clubs esportius, que han exposat el seu punt de vista i necessitats.

0: Ferran Castelló, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Continuem a Palafrugell perquè l'Ajuntament preveu acabar aviat l'arranjament dels camins afectats pel temporal Harry del passat mes de gener.
1: Les actuacions han permès recuperar ferms erosionats i millorar la circulació en diferents punts del municipi després de les fortes pluges. Només resten pendents dos trams a Santa Margarida, mentre que també es duen a terme tasques de desbrossament per augmentar la seguretat i la visibilitat.
0: Berta Roura, bon dia.
2: Bon dia, Joan.
0: El Museu de la Pesca de Palamós impulsa un projecte per restaurar la biodiversitat marina.
2: Palamós ha posat en marxa el projecte Repoblem la Mar, Mar Viu, una iniciativa liderada pel Museu de la Pesca que busca recuperar biodiversitat marina i reforçar la sostenibilitat de la pesca artesanal al litoral del Baix Empordà.
0: I continuem amb tu, Berta, perquè el Baix Empordà rebrà prop de 43.000 euros en ajuts als cultius d'arròs.
2: El Departament d'Agricultura ha destinat prop de 43.000 euros a 11 explotacions del Baix Empordà que utilitzen llavors certificades en els cultius d'arrossos. Els ajuts busquen millorar la qualitat dels conreus i reduir malalties als arrossars.
0: I la Bisbal en Comú Podem s'integra a la Bisbal en Moviment per al 2027 de cara a les eleccions.
2: La Bisbal en Comú Podem s'ha integrat a la nova plataforma La Bisbal en Moviment, en vista a les eleccions municipals del 2027. El nou espai aposta per un projecte transversal centrat en l'habitatge, els serveis públics i la participació ciutadana.
0: Aquests són els titulars més destacats d'aquest matí de divendres 15 de maig del 2026 aquí al Baix Empordà. Titulars que us ampliarem d'aquí a una estoneta, però és que més enllà de la nostra comarca, com sempre, també passen coses.

La notícia del dia en clau política catalana és que Esquerra Republicana de Catalunya celebra dilluns un Consell Nacional Extraordinari per avaluar el pacte de pressupostos amb el PSC. El govern i els republicans segellaran abans el pacte pel tren orbital, que han situat com un tema clau a la negociació dels comptes. S'espera que es puguin aprovar aquests comptes abans de les vacances d'estiu. I parlem també de la vaga i les mobilitzacions en l'àmbit de l'educació, perquè els docents completen la primera setmana de vagues després de la reunió fallida amb el Departament d'Educació. Les negociacions van acabar sense acord i amb una nova proposta de trobada per aquest dimarts. Les mobilitzacions es desplacen avui divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. I obrim plana internacional perquè Rússia reprèn els macroatacs a Ucraïna després de la treva de 3 dies i provoca 5 morts i nombrosos ferits a la capital del país, a Kiev. A més, dimiteix la primera ministra de Letònia arran de la polèmica per l'impacte de 2 drons ucraïnesos desviats per Rússia. I Trump i Xi Jinping exhibeixen bona sintonia, però la Xina fa un advertiment sobre Taiwan. El mandatari xinès avisa Trump que una mala gestió de Taiwan pot suposar un xoc o un conflicte, i el seu homòleg dels Estats Units augura un futur fantàstic junts. I anem fins al Regne Unit perquè dimiteix el ministre de Sanitat britànic i posa a Starmer encara més contra les cordes. Wes Streeting diu que ha perdut la confiança en el primer ministre britànic després de la desfeta electoral i es perfila com un dels rivals per disputar-li el liderat al Partit Laborista. I pel que fa als esports, el Girona empata contra la Reial Societat de Montilivi 1-1 i segueix sense resoldre la permanència. El conjunt gironí s'aferra al partit amb un gol del de sempre, de Cristian Estuani, però no pot sumar els 3 punts. A Madrid, per altra banda, continuen les tensions, aquest cop amb un duel de declaracions entre la seva gran estrella Kylian Mbappé i l'entrenador Álvaro Arbeloa. Són les 8 i 8 minuts d'aquest matí de divendres 15 de maig del 2026. Moment ara per fer un cop d'ull a la previsió del temps.

0: ens hem llevat avui amb temperatures més fresques, amb un dia plujós aquí al Baix Empordà, però la previsió meteorològica ens aporta sempre Isaac Vilà, que ens espera per aquest divendres i també per al cap de setmana.
1: Continuem immersos en aquesta situació d'aire fresc en alçada que ens porta inestabilitat. Ahir ja vam tenir ruixats, que va déu-n'hi-do com van descarregar, sobretot a l'Alt Empordà, tempestes força estàtiques que van anar sumant litres, i aquí el Baix Empordà ens va afectar amb un ruixat, amb aquest cel encapotat i aquests ruixats amb alguna tempesta més o menys important. Bé, aquesta situació continuarà. Aquesta matinada ja hem tingut alguns altres ruixats fins i tot amb alguna tempesta, i es repetirà aquesta situació d'inestabilitat que aquest divendres a la tarda anirà a més. Altre cop esperem ruixats i tempestes que localment podrien ser intenses i anar acompanyades de calamarsa. Per tant, precaució en moments de xàfec. De cara a dissabte i diumenge s'estabilitza una mica més l'atmosfera, continuarà aquest ambient fresc, però en general ja sense precipitació.
0: Doncs ja ho sabeu, ampliem també aquest discurs de precaució, sobretot pel que fa als trajectes, als desplaçaments a la mobilitat en cas que hi hagi xàfecs importants o tempestes durant el dia d'avui i també durant el cap de setmana. Això, agafeu el paraigua i també agafeu, no sé si l'abric fins i tot, perquè les temperatures, com diu l'Isaac, han baixat força. Nosaltres ara farem una petita pausa per a la publicitat aquí al Supermatí en directe des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, i quan tornem d'aquí a 3 minuts escoltarem el comentari d'opinió de Carme Fenoll i també entrevistarem a la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, Andrea Albizua, sobre la 64a edició de les festes de primavera que acull el municipi, perquè ens expliqui quina és la programació que han preparat per aquest any, per aquesta 64a ja edició d'una de les festes més icòniques ja d'aquests mesos al Baix Empordà i arreu de les comarques gironines. I també acabarem el programa de divendres amb Martí Seguer, qui ens porta sempre les novetats d'oci i tecnologia aquí al Supermatí. Això serà d'aquí a una estoneta, com dèiem. Fem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem aquí al Supermatí de...

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouan. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al pavelló d'esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
3: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
4: Diputació de Girona.
0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
6: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell, Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
7: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
8: A on?
7: Al rei de la rajola.com.
8: A on?
7: Al rei de la rajola.com.

0: un minut i serà un quart de nou. És moment ara per escoltar el comentari d'opinió que, com us comentàvem, és d'avui, de Carme Fenoll.
1: Els llocs que ens miren. Ahir vaig fer la ruta de la Batalla de l'Ebre i, en tornar cap a l'Empordà, pensava que els espais de memòria no són només llocs per visitar, són llocs que ens miren, ens interpel·len, ens obliguen a fer silenci i a preguntar-nos què en fem avui d'aquell dolor. La Batalla de l'Ebre impressiona per la magnitud del que hi va passar. Els paisatges, les trinxeres, els pobles marcats, els noms dels joves que hi van deixar la vida. Però també em va fer pensar en els nostres propis espais de memòria empordanesos. L'Empordà també és una terra travessada per la història. La retirada republicana cap a l'exili, els camins que portaven cap a la frontera, els refugis, els cementiris, els passos de muntanya, les cases que van acollir por i esperança. Tenim el memorial de l'exili a la Jonquera, que és un espai imprescindible per entendre què va significar marxar amb una maleta, amb criatures, amb fred, amb por i amb la incertesa de no saber si es tornaria mai. Tenim també el paisatge de Portbou, de Colliure, Tocar, de Figueres, de tants pobles que conserven rastres sovint discrets d'aquells dies. I tenim una memòria més petita, més familiar, que viu en frases mig dites o que mai es van dir, en fotografies guardades, en silencis heretats. Crec que hauríem de cuidar molt més aquests espais, no com a monuments congelats, sinó com a llocs vius, llocs on portar-hi escoles, famílies, clubs de lectura, passejades guiades, converses entre generacions, perquè la memòria no és només recordar el passat, és educar la mirada del present. En un temps de discursos crispats, de banalització de la violència i de revisionismes interessats, els espais de memòria són una forma de democràcia. Ens recorden que la pau no és mai un decorat, és una construcció fràgil i que mirar enrere, si ho fem bé, no ens fa quedar atrapats en el passat. Ens ajuda a caminar amb més consciència cap al futur.
0: Moltes gràcies, Carme, per aquesta reflexió de divendres molt encertada pels temps que vivim. Nosaltres, quan passa un minut i mig ja d'un quart de nou d'aquest matí de divendres, volem parlar amb Andrea Albizua, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell.

0: I és que l'Ajuntament de Palafrugell va presentar avui fa tot just una setmana el cartell i la programació de les 64 festes de primavera que se celebraran del 23 de maig al 8 de juny aquí al municipi de Palafrugell. I per saber-ne una mica més i perquè ens expliqui també què han preparat per aquesta ja 64a edició, ens acompanya la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, Andrea Albizua. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me avui aquest matí amb vosaltres.
0: A veure, encara hi queda una setmaneta per començar, però com van els preparatius per aquestes festes de primavera?
1: Doncs frenètics, mira, són les 8 del matí i ahir m'anava a quarts de 9 d'aquí, de Can Genís, perquè estàvem preparant justament coses de les festes de primavera. Ara el motor ja s'ha engegat i no, en aquests moments no pot parar, no parem.
0: A veure, fes-ne allò, 5 cèntims que heu preparat per aquesta edició.
1: Doncs hem intentat seguir una miqueta la línia del que vam fer l'any passat, perquè vam començar coses noves que no s'havien fet i ens agradaria doncs consolidar-les, però com que les associacions del municipi són molt trempades i sempre tenen ganes d'innovar, doncs aquest any també portem alguna pinzelladeta d'algunes coses noves, no? com el que donarà el tret d'inici d'aquestes festes de primavera, que és aquesta trobada de pubilles i reines de les festes que gràcies als trompats doncs podrem reviure després de tants anys. Aquest seria doncs el primer esdeveniment nou també, però el que donarà el tret d'inici juntament amb el sopar presentació de les colles, que ja és un tradicional de les festes.
0: I
1: l'any passat, digues.
0: No, deia que comentaves que hi ha algunes activitats o propostes que us agradaria consolidar, que vau engegar l'any passat. No sé quines propostes són les que us agradaria donar més potència de cara a aquestes edicions.
1: L'any passat vam tornar a fer, que no era nou, però sí que feia alguns anys que no es feia, vam tornar a fer el sopar popular i el pregó davant de Can Bec, que l'any passat crec que va tenir molt d'èxit i m'agradaria molt que aquest any doncs, es tornés a tenir aquest èxit i es tornés a consolidar. Enguany hem escollit uns pregoners locals, com són en Ramon Plaja i la Maria Plaja, dues persones doncs, molt vinculades a les festes de primavera i a les associacions del municipi, i tindrem una actuació musical amb Miquel del Roig. Aquest seria doncs el divendres 29, que donaria doncs aquest tret de sortida més a les festes de primavera i que ens agradaria doncs consolidar-ho, però també tenim l'analògica, que ho vam fer l'any passat per primera vegada, que és aquesta fira del vinil, aquesta cultura en format físic com li vam posar, que ens agradaria molt doncs també poder-ho potenciar i que esdevingués un dels actes més de les festes de primavera en l'imaginari de tothom, com podien ser la fangejada o la fireta. També tenim el Palafrugell en dansa, com deia, la gent, les associacions del municipi es volquen molt amb les festes de primavera perquè crec que són les festes més populars del municipi i les associacions tenen moltes ganes de fer-ho gran. L'any passat vam fer el Palafrugell en dansa, que és aquesta mostra de danses tradicionals i de folklore català, que l'any passat va tenir moltíssim èxit i aquest any estic segura que el poble tornarà a brillar i a vibrar doncs, amb aquest esdeveniment.
0: Clar, després de 63 edicions ja de les festes de primavera, enguany és la 64a, és complicat innovar?
1: És complicat innovar, però jo crec que no cal tampoc innovar molt. Les festes de primavera són unes festes molt nostrades, la gent se les sent molt seves, com deia, no? Les associacions sempre tenen ganes de fer coses i amb 63 anys s'han fet tantíssimes activitats que innovar és complicat, però que es poden anar recuperant coses que fa anys que es van deixar de fer i que de ben segur que la gent ho gaudirà.
0: Parlem una mica del cartell d'aquestes festes de primavera, també un dels trets més identificatius també que podrem veure arreu del municipi de Palafrugell. No sé qui l'ha fet, què representa aquest cartell, en què s'ha inspirat.
1: Doncs l'artista és en Gerard Soler, ja feia anys que li anàvem al darrere perquè ens fes el cartell, i ell s'ha inspirat doncs en les fotografies antigues que es feia la gent quan es disfressaven per el carrusel, no? Antigament era potser l'esdeveniment del municipi i la gent s'anava a fer un retrato, com deien, no? Amb la disfressa que es feien, i per això ha volgut buscar doncs, aquesta pose del personatge que tenim, que és com com molt de retrat antic, i l'ha anat disfressant de diferents disfresses històriques que ha trobat a l'arxiu municipal. Per això aquest, doncs, una folklòrica, per això el mariner, doncs, que poden inspirar molt el municipi, però al final són disfresses de l'època.
0: Mm-hmm. No sé si patiu pel temps.
1: Sempre patim pel temps. Jo, com a regidora de cultura i de joventut, doncs, que sempre fem coses a l'aire lliure, sí que és una cosa que sempre ho tenim present, però tampoc podem viure condicionats per això. Per tant, nosaltres intentarem posar-hi bon humor i bona energia, tot i que és una cosa que no està a les nostres mans.
0: Comentaves abans una mica les associacions i entitats que organitzen també aquestes festes de primavera, que són molt trempades, comentaves abans. No sé quin és el pes de les entitats en les festes de primavera i com és la coordinació també entre elles i l'Ajuntament.
1: Doncs nosaltres ja fa 2 anys que tenim un grup motor on treballem conjuntament a l'Ajuntament, a una persona que dinamitza, doncs, aquest grup motor, que és en Pau Casanovas, i és una miqueta l'encarregat també, doncs, d'aglutinar les associacions d'aquest grup motor. Hi ha els trompats, que són, a part de trompats, són molt trempats, treballen molt i posen moltes ganes, doncs, a tirar endavant les festes, i tenim aquesta coordinació triangular entre Ajuntament, les associacions i el grup motor, doncs, que fa que tot sigui més fàcil.
0: No sé què signifiquen les festes de primavera per Palafrugell, perquè des de fora alguns poden dir, no, és el carnaval de Palafrugell, no vindria a ser el mateix.
1: No, com et deia, jo crec que és la festa que la gent sent més seva, perquè tothom, qui més qui menys, té un record de les festes de primavera. Tothom, qui més qui menys, ha sortit al carrusel, ha anat a la fireta, ha anat a la fanguejada, ha acompanyat a la seva àvia o a la seva mare amb les puntaires. Vull dir, jo crec que està molt al cor de la gent del poble. Tothom hi té un record, i és molt més que el carnaval.
0: No sé com han evolucionat les festes en els últims 20-25 anys d'aquí de les festes de Palafrugell.
1: Clar, tinc 35 anys, per mi evolucionar els últims 20 anys és complicat fer-te un retrat, com dèiem, però crec que les festes estan més vives que mai. La gent no ha deixat de perdre, doncs, aquesta il·lusió. Sí que és cert, doncs, que hi ha activitats que han anat caient de la programació, han anat sortint d'altres, però al final tothom s'espera amb il·lusió el carrusel. Les festes de primavera és el vestit que li posem al carrusel, és el farciment. Al final, el sí de tot plegat és el carrusel, i que els carrusaires surtin i es llueixin i que la gent gaudeixi i viure aquest dia de festa major, perquè al final és això, no? Vull dir, tothom, qui més qui menys, té el record a casa seva, doncs el dia del carrusel es fa un dinar especial, et mudes, vas a veure, doncs, les carrosses. I sí que és cert, doncs, que els hàbits canvien, la gent canvia, però jo crec que el carrusel i les festes de primavera segueixen el peu del canó, i per molts anys.
0: Comentaves abans que és una festa molt nostrada, molt per i per a la gent de sí. El poble de Palafrugell, però això tot, també hi ha visitants, evidentment, de municipis del voltant, de comarques del voltant. No sé si noteu en els últims anys que hi ha un auge també de visitants.
1: Sí que és cert que notem que hi ha molta gent. És molt complicat notificar, doncs, d'on ve, quin és l'origen, si són palafrugellencs, si no, si són de la Bisbal. És una festa que, clar, és complicat, doncs tenir realment un llistat, no?, per dir d'alguna forma, de saber quina quantitat de turisme hi ha. Però sí que és cert que és un dia que es posa de gom a gom al municipi i que hi ha molta gent.
0: No sé, comentaves abans que no s'han de tocar masses coses, perquè al final és una festa que funciona i que tampoc cal innovar cada 2x3, però quin és el futur? Cap on van les festes de primavera?
1: El futur és, ja estan consolidadíssimes, el futur és seguir transmetent aquesta il·lusió als joves, que no es perdi aquesta il·lusió a participar-hi, a veure-les, a poder-se involucrar d'alguna forma amb el municipi, i seguir tirant-la endavant i mantenint-la com fins ara.
0: Comentaves abans la creació del grup motor de l'organització d'aquestes festes de primavera. Si no m'equivoco, aquest any ha estat el primer any que s'ha pogut muntar des de zero amb aquest grup motor, diguem-ne. com ha anat? Com funciona el grup motor?
1: No vens de zero, no ben bé. L'any passat ja, però clar, aquest any tenim el rodatge.
0: D'acord.
1: L'any passat va ser el primer, hi havia coses que ja venien molt donades, i aquest any doncs, el grup motor realment ja ha tingut el rodatge d'un any i ha sigut molt més fàcil. Molt més fàcil que l'any anterior, perquè al final ja teníem una experiència, vam començar, es va acabar el carrusel i el cap de setmana següent o la setmana següent ja estàvem treballant pel d'aquest any. Per tant, ha sigut més fàcil en aquest sentit.
0: Així doncs, la iniciativa de creació d'aquest grup motor, diguem-ne que la valoreu positivament.
1: Molt, molt positivament, perquè creiem que està sent molt més fàcil treballar conjuntament i sobretot molt planificat.
0: Doncs Andrea Albizua, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, moltes gràcies per passar-te avui aquí una estoneta al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Que vagi molt bé les festes de primavera, estarem pendents del temps, com bé deies, regidora de Cultura, sí. Significa que has de mirar sempre al cel. Avui sí que és un dia una mica lleig, confiem que de cara a la setmana que ve s'arregli una mica i que puguem gaudir un any més de les festes de primavera de Palafrugell, les 64enes. Moltes gràcies, regidora, i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres i a disfrutar de les festes.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Falta un minut i mig perquè arribem a 8:45 del matí. És moment ara per començar el repàs informatiu al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. En emissió conjunta, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us omplirem els titulars que us hem explicat fa una estona en aquest mateix programa. I comencem explicant-vos que unes 4.500 persones s'han manifestat aquest dijous al migdia a la ciutat de Girona, segons la policia municipal, per demanar més recursos a les aules, menys burocràcia i un increment salarial. Les protestes a la demarcació de Girona han arrencat a primera hora del matí amb diferents marxes lentes. A les 10 s'ha convocat un esmorzar popular, on també s'han fet una trobada informativa per part de la coordinadora de assemblees educatives de les comarques gironines, on han anunciat que arrenquen una nova campanya per deixar de tutoritzar les pràctiques universitàries de mestres a partir del curs vinent. A hores d'ara ja són una quinzena de centres que s'han unit i volen arribar al miler a final de curs. Maria Alzina.
1: Des de primera hora del matí, diverses marxes lentes han provocat el caos circulatori a la ciutat de Girona, coincidint amb l'entrada de bona part dels vehicles a la ciutat. Els docents han impulsat aquestes protestes per mostrar les reclamacions que fan al Departament d'Educació en una nova jornada de vaga educativa a les comarques gironines. Les marxes lentes han desembocat totes a la plaça Catalunya, on a les 10 del matí s'hi ha fet un esmorzar popular organitzat per la coordinadora d'assemblees educatives de les comarques gironines. Croissants, coques i pomes s'han repartit entre docents que hi havia la protesta just abans de començar una classe que ha servit per explicar a tots els manifestants quins són els següents passos que vol impulsar la coordinadora. La principal és una nova campanya que impulsen les assemblees educatives per deixar de tutoritzar les pràctiques universitàries dels estudiants de mestre. Un dels membres de la coordinadora d'assemblees, Pau Pagès, ha explicat que s'ha acabat fer la feina no reconeguda i per això hi ha 15 centres que s'han unit a la iniciativa. Volen que les universitats es posicionin i prenguin partit. Per això confia que abans de l'estiu hi hagi més d'un miler de centres que s'uneixin a aquesta campanya, igual que ja són més d'un miler de centres que no faran colònies ni sortides a partir del curs vinent.
2: Ens han tractat d'irresponsables per no voler fer una feina que no ens pertoca i que ningú ens reconeix, com és passar nits fora de casa durant les colònies. I l'última... Se'ns han infiltrat Mossos d'Esquadra en les assemblees que lluiten pel futur de l'educació. I el que és més greu, ahir es va fer una roda de premsa on es deia que havia sigut un error. Es pensen que som imbècils i que no sabem l'excusa aquella de que el gos se'ns ha menjat els deures.
0: Per altra banda, la coordinadora ha anunciat que organitzaran una nova protesta a les comarques gironines l'1 de juny amb un fil conductor, i és que s'organitzaran unes colònies.
1: El membre de la coordinadora d'assemblees educatives de Girona ha alertat que seran les últimes que es faran fins que no hi hagi un acord satisfactori amb el Departament d'Educació. La coordinadora obre aquesta protesta a docents, però també a famílies que vulguin unir-se a la lluita. A quarts de 12, els manifestants han decidit anar per la Rambla, al carrer de Ballesteries i fins al cul de la Lleona per mostrar les seves proclames. Un recorregut que aquests dies estarà freqüentat per turistes que visiten les exposicions de Temps de Flors i que han quedat sorpresos de sentir xiulets i botzines que provenien de la marea groga que formaven els docents. Finalment han arribat fins a Correus, on s'han unit altres docents que esperaven arrencar la manifestació convocada per tots els sindicats. La portaveu d'Ustec a Girona, Glòria Polls, ha recordat que la protesta d'aquest dijous ha estat massiva, com les altres que s'han fet aquest curs a la demarcació. Polls remarca la importància de sortir al carrer aquest dijous en plena negociació dels sindicats amb la consellera d'Educació per fer que se senti la veu del col·lectiu docent.
3: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
1: La manifestació ha congregat 8.000 persones segons els sindicats i la policia municipal de Girona l'ha reduït a 4.500. La marxa ha resseguit la Gran Via de Jaume I fins al Mercat del Lleó i ha seguit pel Passeig General Mendoza per tornar a plaça Catalunya i ha acabat davant la delegació del govern. Allà a la manifestació els assistents han fet una plantada al Departament d'Educació fent una metàfora perquè la ciutat viu immersa en la 71a mostra de Temps de Flors. Finalment, després de llegir el manifest, alguns membres han enganxat flors a la façana de l'edifici de la Generalitat.

0: Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà han detingut a Palamós un home de 29 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació. El sospitós també havia estat arrestat el 9 de maig per un robatori amb força a l'interior d'un vehicle.
1: El primer dels robatoris violents es va produir la matinada del 9 de maig al carrer Major de Palamós. Segons els Mossos, l'agressor va abordar un home que tornava cap a casa seva a les 3 de la matinada. Després de tirar-lo a terra violentment, el va colpejar amb cops de peu mentre la víctima es trobava indefensa. A conseqüència de l'agressió, l'home va patir la fractura del nas, la pèrdua de dues dents i una pèrdua momentània de coneixement. L'autor dels fets li va sostreure uns 500 euros en efectiu i el telèfon mòbil. La víctima va ser atesa inicialment per una patrulla de la policia local de Palamós i posteriorment traslladada a l'Hospital de Palamós. La investigació continua conjunta entre la unitat d'investigació de Mossos de la Bisbal i la policia local de Palamós va permetre identificar i detenir el presumpte autor l'11 de maig. L'endemà, però, els Mossos el van tornar a arrestar en un segon robatori violent. Els fets van passar cap a les 11 de la nit a l'avinguda 11 de setembre quan un home estava assegut a la finestra de casa seva. El detingut, presumptament, se li va apropar i li va clavar un cop de puny al nas abans de sostreure-li el mòbil que tenia a les mans. La víctima va demanar ajuda en un establiment proper des d'on es va alertar el 112. Diverses patrulles es van desplaçar ràpidament al lloc dels fets i van localitzar els sospitós poc després pels voltants. Els agents van recuperar el telèfon sostret i durant l'escorcoll li van trobar una navalla. Els Mossos també el relacionen amb un robatori dins d'un vehicle estacionat al carrer Bonamar de Palamós el mateix 9 de maig. L'arrestat, que acumula diversos antecedents per fets similars, va passar el 12 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
0: I les jornades de Turisme, Territori i Societat de la Fundació Jordi Comas i Matamala reflexionen sobre l'arquitectura, la connectivitat, la responsabilitat social i el creixement econòmic. L'acte es va celebrar ahir dijous 14 de maig a l'Auditori Jardins de Cap Roja de Calella de Palafrugell. Hi ha hagut una assistència de més d'un centenar de persones.
1: La jornada ha estat inaugurada per la presidenta de la Fundació Jordi Comas Matamala, Carme Hospital, el vicedirector de La Vanguardia, Enric Sierra, el director territorial de Catalunya de CaixaBank, Josep Maria González, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán. Carme Hospital ha destacat que aquesta desena edició de la jornada és especial, ja que hi ha representació institucional i alhora empresarial clau per poder parlar de turisme.
2: I és un honor poder dir que aquesta sala avui aplega a tots els agents econòmics i empresarials que composen el sector turístic. I són representades les institucions del país: Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Consells Comarcals, Ajuntaments, Cambres de Comerç. Però també hi ha representació de tot l'empresariat.
1: La primera taula de la jornada ha servit per treballar l'arquitectura com a espai turístic. Aquesta ha estat una ponència moderada pel periodista Xavier Grasset i que ha comptat amb l'expertesa de la directora de la Fundació Mies van der Rohe, Anna Ramos, i l'arquitecte Josep Mias. Aquesta taula també s'emmarca en la capitalitat de Barcelona d'enguany com a capital mundial de l'arquitectura 2026. Xavier Grasset reconeix que la Costa Brava és un espai paisatgístic que atrau a les persones de la Fundació Mies van der Rohe, Anna Ramos, i l'arquitecte Josep Mias. Aquesta taula també s'emmarca en la capitalitat de Barcelona d'enguany com a capital mundial de l'arquitectura 2026.

0: enderrocar i construir de nou o reutilitzar els edificis que tenim. Amb diferents nivells de llibertat d'aproximació. Ni ens podem deixar ofegar pel patrimoni, ni podem desfer-nos d'allò que ens dona la identitat.
1: La segona ponència ha comptat amb la periodista Clara Jordan com a moderadora, que ha donat veu al comissariat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, a la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Susi López, i al president de la Comissió d'Ordenació del Territori de la Cambra de Comerç de Girona, Àlex Gilabert.
2: Clara Jordan ha admès que cal promoure una mobilitat més sostenible més enllà del cotxe, sobretot quan comptabilitzem la població actual de Catalunya i els turistes que ens visiten cada any. Per això apunta que cal diversificar els mitjans de transport que hi ha al territori i alhora desestacionalitzar el turisme. Pere Macias apunta que davant de tot aquest context també cal entendre que s'està tornant a revaloritzar l'ús del ferrocarril com a transport.
3: Pareu i atenció, no ho menys tingueu, aparteu les administracions ferroviàries, perquè aquí hi ha molt que fer. I amb això crec que ja he dit que torna el ferrocarril, torna a l'era del ferrocarril, i el ferrocarril ens pot solucionar molts problemes. No tots, eh? Perquè el ferrocarril no podem arribar a tot arreu. Jo a l'Olot no hi puc arribar amb ferrocarril i vull arribar en transport públic. Per tant, el ferrocarril té de ser conscient que també té de tenir una complementarietat, això.
2: La jornada ha continuat amb les intervencions del secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, i la cap de l'Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo. La periodista Isabel Pascual ha estat l'encarregada de moderar aquesta tercera taula. Jordi Sargatal reconeix que a nivell mediambiental el desenvolupament turístic es podria haver fet millor en una zona com la Costa Brava. Per això explica que ara cal fer compatible aquest model turístic amb la realitat mediambiental i natural.
4: Bé, aquí ja, evidentment, també tenim deures la població catalana que vivim aquí tot l'any, però a més, si comptem els que venen de fora, tenim reptes importants. I l'espècie humana és una espècie, a vegades ho oblidem, és una espècie animal, també, uns més que d'altres, sempre. Però, evidentment, hi necessitem un aire per respirar, aire per beure, aliments, espai, o sigui, són limitants, evidentment. Aleshores, hem de pensar molt quanta gent cabem.
2: Per la darrera taula, les veus encarregades de discernir els dubtes sobre el creixement econòmic i les perspectives del sector turístic s'ha comptat amb testimonis de l'economista de la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López, l'economista de la Universitat de Barcelona, Joan Tugores, i el president de Pimec, Antoni Cañete, tots tres moderats pel periodista Enric Sierra. Antonio Cañete apunta que actualment el debat, quan parlem d'economia, no es troba en la durada de la jornada laboral, sinó en la pujada dels salaris. Cañete detalla que s'ha de fer des d'un augment de la productivitat i una major viabilitat de les empreses.
1: El govern de Palafrugell ha presentat el projecte de la nova zona esportiva del Mas Mascort als clubs. Preveu la construcció d'un gran espai esportiu amb pavelló, camps de futbol i una pista polivalent. Maria Vilà.
5: En una trobada a Can Genís s'han exposat els detalls del projecte, que inclou també espais verds i una planificació global de la zona. Ho explica el regidor d'Esports, Isidre Tenes, a Ràdio Palafrugell.
6: Un projecte que realment és un projecte molt, molt ben fet. Hem agafat un arquitecte dels bons de per aquí a la província. Jo crec que ha fet un plantejament que és molt maco, molt maco. I que, clar, pensa que hi ha el pavelló, una pista al costat polivalent, un camp de futbol a 11, un camp de futbol 7, molt d'espai, molt verd, molt ben planificat.
5: Els clubs han traslladat diverses necessitats tècniques, entre aquestes l'alçada del pavelló, que es preveu ajustar, i requisits específics per a disciplines com el patinatge artístic.
6: Els clubs ens van manifestar les seves inquietuds, bàsicament gimnàstica rítmica, que necessita una altura de 10 metres, el pavelló en feia 8,5, hem estat estudiant-ho i pujar aquest metro i mig que falta no ha de ser un problema massa gros, o sigui que creiem que podem fer-ho, i després el patinatge artístic pues també necessiten unes mides per poder patinar bé, i la tanca també creiem que són coses que són assequibles i es poden fer. L'únic problema és que quan més retoquem i més coses fem, pues el pressupost se'ns dispara i el tenim un pressupost molt limitat.
5: La previsió és executar l'obra per fases. La primera actuació se centrarà en el pavelló, mentre que la resta d'equipaments s'aniran desenvolupant progressivament en funció del pressupost i de les subvencions disponibles.

0: disponibles.
1: Anem per començar el pavelló, anem per començar les estructures i després són coses que sobre la marxa es aniran polint. L'alçada, evidentment, l'hem de tenir en compte i l'hem de fer a l'alçada que ens demanin, i el de dintre ja ho anirem farcint a poc a poc.
0: El consistori reconeix la limitació econòmica del projecte, que obliga a prioritzar actuacions i ajustar els tempos d'execució.
2: I seguim parlant de l'Ajuntament de Palafrugell, que preveu acabar aviat els últims treballs d'arranjament dels camins de terra afectats pel temporal Harry. Les actuacions han servit per reparar els danys provocats per les pluges intenses i recuperar la normalitat en diversos accessos i camins rurals del municipi. Ferran Castelló.
3: Les fortes precipitacions van afectar especialment els ferms de diversos camins de terra. L'aigua va arrossegar material, va provocar l'aparició de regarots i va deixar alguns trams amb desnivells i irregularitats que dificultaven el pas. En alguns casos, els desperfectes van afectar camins que havien estat condicionats recentment. Els treballs s'han centrat principalment en la recuperació dels ferms erosionats, la reparació dels trams més afectats i la millora de la circulació en els accessos rurals. De fet, segons el consistori, només queden pendents dos trams situats a la zona de Santa Margarida. Concretament, s'ha d'acabar el camí que connecta Santa Margarida amb la Colina del Sol i també el camí entre Santa Margarida i el Prat Xirlo 3. La previsió municipal és completar aquests treballs durant els pròxims dies. Paral·lelament, l'Ajuntament també està duent a terme tasques de desbrossament dels marges dels camins. L'objectiu és millorar la visibilitat, facilitar el pas dels vehicles i incrementar la seguretat dels usuaris que hi circulen. Les actuacions s'han repartit en diversos sectors del municipi. A Llofriu, els treballs han afectat espais com el paratge del Sobirà i els camins de la Font de la Teula, de Can Genuer, del Corn de l'Aigua, del Cementiri, de Molló, de Cal Estela, el Vell de Llofriu i el de Llofriu al paratge de la Viola. A Palafrugell, les actuacions s'han dut a terme als camins del Coll de la Morena, el d'accés al Rodamont, el de Palamós a Pals, el del paratge de la Viola, el de la Creu Roquinyola, el camí del Cementiri, el del Pivert i també el dels Plans, o bé a la Via Verda del Tren Petit i al pàrquing de terra del carrer d'Aró. A Tamariu s'ha treballat el camí vell i els camins del paratge de Buet, del Puig Romí, de la Portalada, del Cap de Gall, del Pou dels Veïns de Cantallops, del paratge del Coniell i del Ros Lluny, o bé les cunetes de la carretera del Bruguerol. I pel que fa a Llafranc, les actuacions han inclòs els camins de la Farena 1 i 2 i el del paratge Rosi dels Torrents. A Calella, els treballs han afectat els camins de Santa Margarida Armadàs, del Jardí Botànic, del Puig Llorà Santa Margarida i el de Rapinya, i també al pàrquing de la Costa dels Tarongers.
2: Palamós lidera un nou projecte de restauració marina per recuperar biodiversitat i reforçar la pesca sostenible. Berta Roura.
4: El Museu de la Pesca de Palamós, a través de la Fundació Promediterrània, ha posat en marxa el projecte Repoblem la Mar, Mar Viu, una iniciativa de restauració marina que vol reduir la pèrdua de biodiversitat al litoral del Baix Empordà. El programa es desenvoluparà durant els pròxims 3 anys a la badia de Palamós i altres punts de la costa baix empordanesa. El projecte aposta per la repoblació d'espècies pesqueres autòctones amb l'objectiu de reforçar la sostenibilitat de la pesca artesanal i millorar la resiliència del litoral davant el canvi climàtic. La iniciativa pren com a referència experiències ja aplicades al rosselló francès i es basa en la cria de postlarves i alevins en ecoincubadores marines instal·lades dins d'un contenidor adaptat. Aquest sistema permet augmentar notablement la supervivència de les larves abans de ser alliberades al mar. El projecte també incorporarà eines de monitoratge genètic amb ADN ambiental per fer un seguiment de les espècies i analitzar l'impacte sobre els ecosistemes marins. Els juvenils els liberaran en zones de la badia de Palamós i a l'entorn de les Illes Formigues. La iniciativa compta amb la participació de la Cofreria de Pescadors de Palamós, la Universitat de Girona i centres de recerca francesos, entre altres entitats. El pressupost global supera el 1 milió d'euros i una part important està finançada amb fons europeus FEDER.
2: I 11 explotacions del Baix Empordà rebran prop de 43.000 euros en conjunt en ajuts per als cultius d'arròs amb llavor certificada. Berta.
4: El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet efectiu el pagament dels ajuts destinats als productors d'arròs que utilitzen llavors certificades als seus cultius. Al Baix Empordà, aquestes subvencions beneficiaran 11 explotacions agràries que rebran en conjunt prop de 43.000 euros. Els ajuts corresponen a més de 770 hectàrees de cultiu d'arròs al territori. La línia de suport té com a objectiu fomentar l'ús de llavors certificada per reduir la propagació de malalties i la presència de males herbes als arrossars. Segons el departament, aquesta pràctica contribueix a la millora de la sanitat vegetal, augmenta la qualitat dels cultius i afavoreix la sostenibilitat del sector. En el conjunt de Catalunya, els ajuts superen el 1 milió d'euros i arriben a més de 800 explotacions agràries, especialment a les comarques del Montsià i el Baix Ebre, principals zones productores d'arròs del país. El departament també destaca que aquestes subvencions ajuden a preservar els hàbits de zones humides vinculades als arrossars i formen part del contracte global d'explotació dins del marc de la Política Agrària Comuna 2023-2027.
2: I a la Bisbal, el moviment inicia el camí cap al 2027 amb la incorporació de la Bisbal en Comú Podem de cara a les eleccions, Berta.
4: La Bisbal en Comú Podem està integrat a la plataforma ciutadana de la Bisbal en Moviment, un espai polític que comença el seu recorregut amb l'objectiu de presentar una proposta transversal de cara a les eleccions municipals del 2027. Els impulsors del projecte asseguren que volen superar les cicles tradicionals i construir una iniciativa més connectada amb la realitat social del municipi. La plataforma defensa un model basat en el diàleg, la proximitat i la participació ciutadana. Entre les prioritats que planteja la Bisbal en Moviment hi ha l'accés a l'habitatge protegit, la millora del manteniment de l'espai públic i el reforç dels serveis bàsics. També situen com a objectius l'ampliació del CAP, la construcció d'un nou geriàtric, la dinamització del comerç local i la finalització de la futura biblioteca municipal. El nou espai també reivindica recuperar el paper de la Bisbal d'Empordà com a capital de comarca i aposta per una manera de governar basada, segons expliquen, en escoltar la gent. Els promotors de la iniciativa ja han iniciat trobades amb entitats, comerciants i veïns per recollir propostes i inquietuds sobre el futur del municipi.
2: Passen gairebé 4 minuts de 3:15.

0: I avui acabem el Supermatí i la setmana amb en Martí Seguer. Què tal, Martí? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: De què hem de parlar avui? Sempre es portes les curiositats, últimes notícies d'oci i tecnologia. Més tecnologia que oci, que també ja ens va bé aprendre sobre aquests temes. Però, a veure, avui de què ens vols parlar?
1: Doncs mira, si vols comencem per uns AirPods nous que Apple estaria presentant. Són uns AirPods que van amb càmeres integrades. És un projecte que ja estaria en una fase de proves. I aquests auriculars no estarien pensats només per fer fotografies o vídeos, sinó que el que es tracta amb aquestes càmeres és captar informació visual a l'entorn i ajudar a Siri a entendre millor què és el que l'envolta. La idea és que el futur assistent d'Apple pugui respondre preguntes més contextuals. Per exemple, una persona podria preguntar que té al davant, demanar indicacions dins d'un espai o rebre ajuda per recordar una tasca relacionada amb un lloc on l'hem fet. Les càmeres juntament amb el micròfon actuarien com a sensors perquè la intel·ligència artificial pugui interpretar millor la situació i, segons aquestes informacions, les càmeres ja serien de baixa resolució i estarien situades als dos auriculars. Per tant, el disseny seria semblant al dels AirPods Pro, però amb una tija una mica més llarga per integrar-hi aquests components necessaris. També incorporen un llum LED que s'encendria quan els auriculars estiguessin recollint aquestes dades visuals i, tot i que el maquinari, això que us explicava, està força avançat, encara caldria acabar-ho d'integrar, ja que el sistema ha d'interpretar també correctament tota aquesta informació que recollirà de més a través d'aquests AirPods.
0: No sé si els AirPods, encara hi ha moltíssima gent que els porta, però els auriculars de cable sembla que estan tornant una miqueta.
1: Bueno, podria ser. També són més econòmics, és que clar, uns AirPods costen 100 euros? O 150, si són la versió Pro, o 200 i pico. Clar, els de cable potser en 20 ho tens resolt.
0: O te'ls regalen a vegades.
1: I si t'has comprat un iPhone que val 1.000 i pico, doncs potser ja vas una mica escurat.
0: Doncs sí, segurament que sí. Parlem ara de la Sleep Box de Mark Zuckerberg, una caixa pensada per ajudar a dormir millor sense mostrar l'hora.
1: Doncs sí, Sleep Box és un dispositiu molt senzill, però parteix d'un problema força habitual, despertar-se a mitjanit, mirar l'hora, posar-se nerviós perquè encara falten hores i no poder-se tornar a dormir. Doncs això és el que li passava a la dona de Mark Zuckerberg, que es desvetllava durant la nit, mirava el telèfon i això, no podia dormir. Doncs tenim un invent que es diu la Sleep Box, que no té pantalla, no mostra números, no funciona com un despertador tradicional, sinó que durant gairebé tot el dia i tota la nit no emet absolutament cap senyal. Només entre l'hora que marquem, diguéssim, per exemple entre les 6 i les 7 del matí, encendria una llum molt tènua i aquesta llum no està pensada per despertar-nos, sinó per indicar, si estem desperts o si ens despertem, que podem fer un cop d'ull a la toaleta de nit i, si veiem el llum engegat, vol dir que ja és una hora raonable per començar el dia i que, per tant, ens podem aixecar. La clau és això, eliminar una informació que pot generar aquesta ansietat i ja està, que ens desperti, que veiem la llum i diguem, vale, és hora d'aixecar-se i ens podem posar en marxa.
0: Però així, si no funciona com un despertador tradicional, també necessitarem un despertador.
1: Sí, però el pots posar més lluny. Allò de tenir el mòbil a la tauleta de nit no faria falta.
0: D'acord. No, em sembla curiós. Mira, si funciona a l'esposa de Mark Zuckerberg, i a veure si funciona també a l'altra gent, no sé. Continuem ara amb el catalanitzador de Google, una extensió que vol fer més visibles els resultats en la nostra llengua, el català.
1: Doncs sí, buscar Google en català no sempre vol dir obtenir resultats en català. Sovint, encara que es consulti i la consulta s'hagi escrit en català, doncs el cercador mostra abans continguts en castellà o en anglès, i això pot passar per això, pel volum de continguts disponibles, per configuració del navegador, en fi, moltíssimes coses. Per respondre a això, existeix això, el catalanitzador de Google, que és una extensió gratuïta per Chrome, i la seva funció és modificar automàticament les cerques perquè Google prioritzi més aquests resultats en català. No elimina els continguts d'altres llengües, sinó que intenta posicionar o donar més visibilitat a aquests resultats en català quan existeixen. La instal·lació és molt senzilla, només cal anar al Google Chrome, els tres puntets que queden a la part dreta, a la Web Store, instal·lar i activar-la. A partir d'aquell moment, l'eina ja afegeix aquests paràmetres interns i ha funcionat el catalanitzador.
0: No confondre catalanitzador amb catalitzador, són conceptes no. diferents i per diguem-ne per situacions bastant diferents.
1: Exacte.
0: Però bé, esperem que sí, evidentment, tot el que sigui per fomentar l'ús del català, que ja vindria sent hora, perquè estem sí. en situacions complicades, doncs endavant, benvingut sigui, a veure si realment funciona o és només una mesura de cara a la galeria,
1: funciona.
0: Com moltes.
1: Funciona. Sí? L'extensió funciona, això ho he provat.
0: Doncs si ho diu en Martí, funciona.
1: Et posiciona millor les coses, sí.
0: Genial, doncs ja ho sabeu, jo seré el primer, quan acabi el programa, ja me la instal·laré també. Mirem ara cap a l'espai, i és que l'UPC i les científiques d'Hipàtia estudien a Sabadell els efectes de la microgravetat.
1: Doncs sí, l'aeroport de Sabadell s'ha convertit aquests darrers dies en un petit laboratori espacial. La Universitat Politècnica de Catalunya i membres de l'equip d'Hipàtia Mars han participat en una campanya de vols parabòlics per estudiar com reacciona el cos humà en condicions de microgravetat. Els vols s'han fet amb avions de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell i durant cada trajecte l'avió fa les maniobres parabòliques, primer puja amb força i després cau en una trajectòria que permet això, experimentar durant uns segons la ingravidesa. Aquesta paràbola ofereix entre 8 i 10 segons només de microgravetat, però és temps suficient per fer proves i per recollir dades i validar aquests instruments científics. Un dels projectes principals és un projecte liderat per un professor de la universitat. Aquest estudi analitza els efectes de la microgravetat sobre el sistema cardiovascular. Els participants porten rellotges intel·ligents, sensors biomètrics que registren aquestes dades, i l'objectiu és entendre millor què pot passar al cor i a la circulació en les missions espacials llargues, com són les futures missions de l'Artemis per anar a la Lluna o a Mart. I també hi ha una altra campanya que s'està portant a terme, un altre projecte. En aquest cas, l'estudi es centra en el cervell, en la percepció sensorial i en l'equilibri quan una persona està flotant, o sigui, té poca gravetat. Mm-hmm. El cervell deixa de rebre uns estímuls i unes referències i ha d'integrar tota aquesta informació en el seu sentit d'una manera diferent. Les dades també es comparen més endavant per futures missions, i també en una altra missió que està en marxa que consisteix a anar a l'Àrtic, on un equip treballarà en condicions d'aïllament extrem. Bé, en resum, és allò un petit camp de proves, això de l'aeroport de Sabadell, si veieu sí. avions o petits objectes voladors fent coses estranyes dalt del cel, és això.
0: Sí, són objectes voladors, en aquest cas, identificats. Déu-n'hi-do, la famosa NASA de Catalunya, al final sembla que serà a l'aeroport de Palafrugell. Ja, sí.
1: De Sabadell.
0: Només faltaria tenir un aeroport aquí a Palafrugell. Arribarien en tromba alguns. Parlem ara, sí. Martí, de salut digital i d'aquesta nova aposta sí. de Spotify per entrar al món del fitness.
1: Doncs sí, i és de la mà de Spotify que fa un pas rellevant en la seva evolució com a plataforma digital i amplia això, l'abast amb l'àmbit que connecta directament amb el salut i el benestar, el fitness. Fins ara molts usuaris ja utilitzaven Spotify de banda sonora dels seus entrenaments, però ara la companyia vol anar més enllà i convertir-se en una eina activa dins d'aquesta rutina física. Aquesta nova etapa arriba gràcies a una aliança amb Peloton, una de les plataformes més reconegudes en l'àmbit del fitness connectat. L'acord permet integrar dins de Spotify més de 1.400 classes. Aquestes sessions inclouen allò disciplines diverses com exercicis de força, entrenaments de cardio, sessions de ioga i també continguts per fer meditació. Per tant, no es tracta només d'activitat física, sinó d'una aposta que engloba diferents dimensions del benestar. Aquest moviment respon a una realitat clara. Una gran part dels usuaris de Spotify ja vinculen aquesta plataforma a l'exercici físic i, segons dades internes, prop del 70% dels usuaris de Premium fan algun tipus d'aquesta activitat esportiva cada mes i, per tant, existeixen més de 150 milions de llistes o de reproducció associades a aquest fitness. Per tant, el que fa Spotify és consolidar el negoci, diguéssim, obrint aquesta nova via, que no només és música, podcast i audiollibres, sinó per convertir-se en un espai més ampli de continguts digitals vinculats a aquest dia a dia dels seus usuaris.
0: No, Déu-n'hi-do, al final tot és ampliar-se i explorar nous horitzons de negoci. Martí Seguer, una setmana més, moltes gràcies per ser aquí al Supermatí i ens escoltem d'aquí dues setmanes.
1: Molt bé, perfecte.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu, bon dia.

0: Últim minut de l'últim supermatí d'aquesta setmana, supermatí de divendres 15 de maig del 2026. Abans d'acabar, però, Isaac Vilà, que ens espera per avui i per aquest cap de setmana?
1: Cap de setmana marcat primer per un divendres, amb temperatura molt i molt fresca. I atenció a les calamarsades i amb les tempestes que poden ser fortes, sobretot a la tarda. Cel ben tapat. Dissabte i diumenge puja lleugerament la temperatura, però es mantindrem aquests intervals de núvols. No acabarà de fer net, però esperem ja menys possibilitat de precipitació tant dissabte com diumenge.
0: Moltes gràcies, Isaac. Nosaltres ho deixem aquí una setmana més, un divendres més, supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, la més i conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Ens escoltem dilluns, com sempre, a les 8. Adéu-siau.
2: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Tenim circulació més intensa del que és habitual. Hores d'ara a la P7 i a la C-17 a l'entorn de Parets, Mollet i Montmeló. Avui comença el Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló i es preveu més trànsit en aquesta zona. Densitat també a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona, i a la Ronda de Dalt d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat. També recordem que encara hi ha tallada la Nacional 240 a Lleida per manifestació.
0: L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. I ara ho sentíem, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, ja hi ha protestes, també a l'Alt Pirineu i l'Aran, l'endemà de la reunió de la taula sectorial, on es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però la negociació continua encallada en la reivindicació salarial. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits, sense concretar-los, però. Els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre ja estan en marxa. S'actua per via aèria i terrestre amb l'objectiu de minimitzar les molèsties a la població i de no malmetre el desenvolupament econòmic i turístic. I la sargantana pitiusa ha desaparegut ja d'una desena d'illots. La responsable és una serp invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa, que va entrar accidentalment des d'oliveres importades de la península. Avui obre les portes el 44 Còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà a la Fira de Barcelona Montjuïc la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. El saló disposa de 28.000 metres quadrats. I arrenca també el Festival Ambassat de Sabadell amb la participació de bandes com Damper, El Bo i el Comboi, Alosa o Bob Dylan, d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. L'Ambassat es farà al Parc Catalunya de Sabadell fins diumenge.
2: Esports.
3: El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens quan falten 2 jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar. I en hoquei patins, a la Copa Femenina, el Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara a quarts, Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau. I en motociclisme, avui comença el Gran Premi de Catalunya d'aquest esport amb la primera jornada d'entrenaments.
0: Ens queda el temps. Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament fins i tot al Pirineu per sobre dels 1.400 metres i les temperatures avui seran les normals d'un mes de març. 3CAT Info.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
5: Junts per Palafrugell carrega contra la gestió del govern a les licitacions de socorrisme i de les boies. El portaveu David Martín assegura que els preus continuaran pràcticament igual que els últims anys després d'un error polític i tècnic en el procés. També critica la retirada del requisit del català en el contracte de socorrisme i alerta de la inestabilitat del govern local.
4: Tot el que passa a Palafrugell, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Amb Ferran Castelló.
5: Molt bon dia, com esteu? És divendres 15 de maig. Comencem l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, que també us explicarem altres qüestions, com per exemple que el municipi preveu acabar aviat l'arranjament dels camins afectats pel temporal Harry. Les actuacions han permès recuperar ferms erosionats i millorar la circulació en diferents punts del municipi després de les fortes pluges. Només resten pendents dos trams de Santa Margarida, mentre també es duen a terme tasques de desbrossament, segons afirmen, per augmentar la seguretat i la visibilitat. D'altra banda, l'Associació de Famílies del Pivert impulsa una marxa familiar amb activitats educatives el diumenge de la setmana vinent. Serà la cinquena edició de la marxa Pivert, una caminada familiar amb recorreguts de 7 i 9 quilòmetres. La proposta incorpora proves lúdiques i educatives per a infants, avituallament i activitats per descobrir l'entorn natural de Palafrugell. I els beneficis es destinaran a l'AFA, però també a la dels altres centres escolars i en projectes educatius. En el món educatiu, també els docents es planten a Girona i reclamen a la conselleria en reobrir la negociació. Centenars de docents s'han concentrat aquest dijous a Girona en una jornada de vaga educativa que reclama millores laborals i més recursos per les aules. La portaveu d'USTEC, Glòria Polls, ha demanat a la conselleria que reobri les negociacions i escolti les demandes dels sindicats i de la comunitat educativa. I d'altra banda, també repassarem algunes de les activitats que tindrem aquest cap de setmana i, entre elles, també les projeccions cinematogràfiques que ens portarà al Cineclub Garbí. Tindrem dues projeccions com Incontrolable i també El Arquitecto. Això és el que ens arribarà aquest cap de setmana amb altres propostes culturals que les ampliarem d'aquí uns minuts. Tot això serà la primera part i després, com cada divendres, farem tertúlia amb Lluís Poch i Francesc Nill.
4: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló.
6: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
7: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la...

0: el que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Junts per Palafrugell acusa el govern municipal d'haver fracassat en l'intent de rebaixar el preu de les boies d'amarratge per les embarcacions petites i tradicionals. El portaveu del grup, David Martín, assegura que la nova licitació mantindrà uns imports similars al dels últims anys després d'un canvi de les condicions del concurs. Són declaracions en aquest programa.
2: Però clar, la tenim liada perquè tothom donava per fet que havíem per fi aconseguit arribar a una solució que aconseguiria rebaixar significativament els preus de les eslores de 4 a 6 metres, que és aquesta barca tradicional, bla, bla, bla. Doncs ja no. Doncs ja no. I al final els preus que ja hem començat a veure són preus pràcticament els mateixos que l'any passat i que l'anterior i que l'anterior, que són aquests preus inflats, que era el que volíem regular. Volíem aconseguir de rebaixar-los com a mínim una mica.
1: Segons Martín, s'ha perdut l'opció d'afavorir les barques més petites i que no es pugui limitar a 3.200 euros el preu de les boies. Considera que hi ha hagut errors tècnics i polítics durant el procés de resposta a una al·legació d'un operador.
2: Tècnicament es respon a aquesta al·legació: ah, doncs sí, doncs és acceptable això. S'accepta l'al·legació. Primer error. Primer error, és que vaig a dir així, ho sento molt. Primer error. Segon error, gravíssim, el regidor, que no s'ho revisa. Home, però per l'amor de Déu, si portaven mesos treballant en això, com pot ser que el regidor no es revisi quin informe surt de les al·legacions presentades? Segon error. Tercer error. Cap dels regidors i regidores, ni l'alcaldessa, que formen part de la Junta de Govern, que és qui aprova aquestes al·legacions, tampoc se n'adona de l'error. O dit d'una altra manera, ara diuen fatal, fatal, fatal, però llavors van votar a favor.
1: Per això considera que la gestió ha estat deficient i assegura que s'ha perdut una oportunitat per reduir el cost de les boies més vinculades a la pesca i a la navegació tradicional. Però és que, d'altra banda, Junts també critica la decisió del govern de retirar l'obligatorietat de conèixer el català a la nova licitació del servei de socorrisme. Segons Martín, s'ha passat d'exigir el català a tots els treballadors a ningú i considera que es podria haver trobat un terme mitjà.
2: El requisit del català ha desaparegut del contracte. Com a requisit contractual. En el plec de prescripcions tècniques es parla de que el coordinador ha de conèixer la llengua catalana, bla, bla, bla. Però no és un requisit contractual perquè s'ha eliminat. Home, ni el coordinador, ni el coordinador del servei, que és la persona, diguem-ne, la màxima responsable d'aquest servei, que a més ha d'estar operativa sempre i que, per tant, si hi ha algun problema greu, és la persona que haurà de coordinar aquest problema amb l'Ajuntament, amb les autoritats sanitàries, amb qui sigui. Ni tan sols al coordinador li posem un requisit contractual de la llengua catalana. Home, si això és una cosa, segur que no és defensar la llengua catalana.
1: I el portaveu atribueix aquesta situació a la preparació del contracte amb el temps just i que també afirma que s'hauria de fer amb més antelació.
2: I la situació que ens hem trobat ara amb aquest servei és conseqüència d'anar tard i malament, en el sentit de que en traiem una de nova i a la nova, directament, de passar a exigir el B2 a tothom a no exigir-li a ningú. Doncs no, escolta'm, és que estem a Catalunya, a qui no li agradi, no sé, que es foti. O sigui, a Catalunya hi ha una llengua oficial que és el català. I per tant, per treballar a Catalunya, el català ha de ser imprescindible. I els garants d'això hem de ser les administracions.
1: David Martín també posa en dubte l'estabilitat del govern municipal després de les últimes dimissions. Considera que la sortida de diversos regidors socialistes evidencia una manca d'estabilitat i de lideratge després de la marxa de l'exalcalde Juli Fernández. I l'Ajuntament de Palafrugell preveu acabar aviat els últims treballs d'arranjament dels camins de terra afectats pel temporal Harry. Les actuacions han servit per reparar els danys provocats per les pluges intenses i recuperar la normalitat en diversos accessos i camins rurals del municipi. Les fortes precipitacions van afectar especialment els ferms de diversos camins de terra. L'aigua va arrossegar material, va provocar l'aparició de regarots i va deixar alguns trams amb desnivells i irregularitats que dificultaven el pas. En alguns casos, els desperfectes van afectar camins que havien estat condicionats recentment. Els treballs s'han centrat principalment en la recuperació dels ferms erosionats, la reparació dels trams més afectats i la millora de la circulació en els accessos rurals. Segons el consistori, només queden pendents dos trams situats a la zona de Santa Margarida. Concretament, s'ha d'acabar el camí que connecta Santa Margarida amb la Colina del Sol i també el camí entre Santa Margarida i Preixirlo 3. La previsió municipal és completar aquests treballs durant els pròxims dies. Però és que, paral·lelament, l'Ajuntament també està duent a terme tasques de desbrossament dels marges dels camins. Segons afirmen, l'objectiu és millorar la visibilitat, facilitar el pas dels vehicles i incrementar la seguretat dels usuaris que hi circulen. Les actuacions s'han repartit en diversos sectors del municipi. A Llofriu, els treballs han afectat espais com el paratge del Sobirà i els camins de la Font de la Teula, el de Can Genoer, del Corn de l'Aigua, del Cementiri de Molló, de Cal Estela, el Vell de Llofriu i el de Llofriu al paratge de la Viola. A Palafrugell, les actuacions s'han dut a terme als camins del Coll de la Morena, el d'accés al Rodamont, el de Palamós a Pals, el del paratge de la Viola, el de la Creu Roquinyola, el del cementiri del Pivert i dels Plans, o bé la Via Verda del Tren Petit i el pàrquing de terra del carrer d'Aró. A Tamariu s'ha treballat el camí vell de Tamariu i els camins del paratge de Buet, del Puig en Romí, de la Portalada, del Cap de Gall, del Pou dels Veïns de Cantallops, del paratge del Coniell i del Ros Lluny, o bé també les cunetes de la carretera del Bruguerol. I pel que fa a Llafranc, les actuacions han inclòs els camins de la Farena 1 i 2 i el del paratge en Rosi dels Torrents. A Calella, els treballs han afectat els camins de Santa Margarida Armadàs, del Jardí Botànic, del Puig Llorà a Santa Margarida i el de Rapinya, i també l'aparcament de la Costa dels Tarongers. Esteu escoltant l'Esmorzar de Ràdio Palafrugell. Una pausa i tornem.
3: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
4: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell, el 107.8 FM.

0: I l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Pibert organitza el diumenge de la setmana vinent la cinquena edició de la Marxa del Pibert. Una proposta pensada perquè famílies i infants comparteixin una jornada de natura, convivència i descoberta de l'entorn. La caminada sortirà a les 9 del matí des de l'escola i tindrà dos recorreguts. Un de circular de prop de 7 quilòmetres i un altre de 9 quilòmetres que arribarà fins a la platja de Tamariu i també tornarà a l'escola. Segons ha explicat Moni Serra, membre de l'organització, aquest any s'ha volgut recuperar el caràcter més familiar de la marxa.
1: I aquest any doncs, s'ha animat gent i li han volgut donar un caire una mica diferent. Les primeres edicions potser eren marxes molt llargues, hi havia gent que la feia corrent, i aquest any hem volgut tornar a el que és l'origen, no? Una marxa per famílies. Llavors hem mirat que no fossin recorreguts molt llargs, i sobretot la novetat és que hi hem incorporat unes petites proves perquè a la mainada s'ho agafin més ganes.
0: Les propostes combinaran jocs senzills amb continguts relacionats amb la natura, les plantes i els espais emblemàtics del recorregut. L'objectiu és fer més amena la caminada i fomentar el coneixement de l'entorn entre els participants més petits.
1: Perquè a la mainada s'ho agafin més ganes, i de fet les proves són, sí, són molt, així, molt, molt bàsiques, una mica per trencar el ritme, però algunes també tenen una miqueta de rerefons educatiu, no? A nivell de coneixement de l'entorn, del nom dels llocs, de les plantes que t'acompanyen pel camí.
0: La marxa està oberta a tothom i no només a les famílies del centre. L'AFA també promou la participació d'altres escoles de Palafrugell i donarà un euro a cada associació familiar corresponent per cada participant inscrit procedent d'un altre centre.
1: Doncs el que és el president se li va acudir d'oferir que si venien gent d'altres AFAs que potser no tenen el grup de pares tot darrere per organitzar gaires marxes o coses així, doncs li va acudir això, no? D'oferir a dir, mira, si veniu gent d'altres AFAs, altres famílies, es fa també el preu de soci, és igual de quin AFA siguis, mentre siguis soci de l'AFA d'alguna escola del municipi, i llavors del que es guanyi, un euro per cada persona que hagi vingut en nom d'una altra escola es donarà a l'AFA d'aquesta escola.
0: La inscripció es pot fer des del web de l'AFA Escola Pibert i podeu trobar l'enllaç a radiopalafrugell.cat. Inclou avituallament, fruita, assegurança, un obsequi commemoratiu i un entrepà a l'arribada. També es podran fer inscripcions presencials el mateix dia a partir de 8:45 del matí. La comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer aquest dijous a Girona per reclamar millores a l'educació pública. La plaça de Correus s'ha omplert de docents arribats a diferents punts de les comarques gironines en el tercer dia de vaga convocat pels sindicats educatius. La portaveu del sindicat Unió de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya, Glòria Polls, n'ha parlat i n'ha fet aquestes declaracions aquí a Ràdio Palafrugell.
2: Està plena a vessar, encara està arribant gent d'aquestes columnes que han confluït a plaça Catalunya i que han sortit de diferents llocs del territori de la província de Girona. Unes columnes que han aplegat el col·lectiu docent, un col·lectiu que tenim ganes de tornar a sortir al carrer per alçar la veu, per reclamar la consellera que avui, precisament, els sindicats, doncs, per arribar a un acord d'aquestes demandes que tenim sobre la taula i que es van tancar amb un acord de mínims i que no resolen ni de bon tros el que nosaltres necessitem a les aules. I sortim per això, per dir que ens plantem, que ja n'hi ha prou.
0: De fet, la mobilització d'aquest dijous ha començat a primera hora del matí amb columnes de mestres i professors a peu i en cotxe que han confluït a la plaça de Catalunya, on s'hi va fer un esmorzar col·lectiu. Els participants van vestir samarretes grogues en una jornada marcada pel lema «Ens plantem», també coincidint amb el Temps de Flors de Girona. Polls critica que l'acord signat entre el Departament d'Educació i Comissions Obreres i UGT no resol ni de bon tros, segons diu, les necessitats dels centres educatius.
2: Portem un any i mig amb aquestes demandes, amb 6 o 7 meses de negociació en què les coses semblava que rutllaven fins al punt doncs, que, com bé sabeu, es va tancar aquest acord amb dos sindicats minoritaris. No entenem què va passar pel camí. En qualsevol cas, doncs, sí que reclamem que aquest acord es torni a reobrir, que es torni a parlar d'aquestes demandes, però el que no volem és un govern hermètic, una conselleria que s'estima l'educació d'aquest país. El que hauria de vetllar doncs, és perquè tant el col·lectiu com l'alumnat estiguem bé, no? Estiguem satisfets tant amb la nostra feina com amb l'aprenentatge doncs, que reben els futurs ciutadans de Catalunya.
0: I també defensa que les reivindicacions no són només laborals, sinó que afecten directament la qualitat educativa.
2: Bàsicament, dir-los a les famílies que això no només va de condicions laborals, sinó que va de qualitat. I si avui sortim al carrer, és pels seus fills, pels nostres fills.
0: Unes declaracions ahir, que les podeu recuperar també a la nostra plataforma, i que també doncs, és una jornada que va coincidir amb una reunió de la mesa sectorial entre sindicats i la consellera d'Educació. Tot plegat, doncs, també anirem seguint com evoluciona aquesta qüestió educativa.
3: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem. Amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
5: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.

0: I som ja també a les portes del cap de setmana i, per tant, també tindrem molta activitat cultural aquí a Palafrugell. Comencem, doncs, en repassant precisament que demà tindrem una presentació d'un llibre a la No Llegiu. Serà a les 6 de la tarda. Enric Arcè presentarà Paisatge a la Cassola, una conversa amb Martí Sabrià. Per a més informació podeu consultar el web nollegiu.cat. D'altra banda, també tindrem, com ja us hem anat explicant aquests dies, demà a les 11, el taller de pilates i relaxació amb paraules a càrrec d'Anna Mià. Serà als Jardins de Cap Roig, organitzat per la Fundació Josep Pla, i que, per tant, també podeu comprar les entrades. Demà a les 11 tindrem a Plaça Nova, perdó, al Centre Fraternal, tindrem el curs de sardanes per a infants de primer a sisè de primària. A les 12, demà, tindrem la Primavera als Barris, amb un espectacle infantil que també ens portarà, en aquest cas, al local social del carrer Ample, l'espectacle de Fefe i companyia. Forma part de la programació de Viu al teu barri, que també s'organitza regularment als diferents locals socials. També tindrem altres activitats aquest dissabte. Per exemple, si ens fixem a l'agenda cultural, demà a les 12 tindrem la inauguració de l'exposició Obre els ulls d'Enric Iglesias, que serà al Mercantil, al Teatre i a l'Espai Santa Margarida. També tindrem, durant el dia, propostes que formarà part de la celebració de la Nit dels Museus, al Museu del Suro i a la Fundació Josep Pla, amb programació pròpia, que també us l'hem explicat aquests dies als informatius i que podeu recuperar-ho tot amb més detall al nostre web radiopalafrugell.cat o a les xarxes del Museu del Suro o a la Fundació Josep Pla. I diumenge, a les 12 del migdia, tindrem al Centre Fraternal la presentació de la Festa Major de 1899, La Vaga de les Pollites, escrit per Sandra Bisba i il·lustrat per Marta Castro. A la presentació serà la sala familiar del Centre Fraternal, al segon pis, i que també, doncs, es podrà comprar el llibre. Per tant, doncs, també, a qui vulgui tenir més informació sobre aquest fet, podeu anar aquest diumenge a les 12 del migdia al Centre Fraternal, però és que, d'altra banda, també a les 12 del migdia, ben a prop, a Plaça Nova, hi haurà la celebració del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. Aquests dies ja s'han organitzat altres activitats, però hi haurà aquest diumenge una ballada de l'Indie Hop amb la presència de l'espai LGTBI+, informació del servei, un tastet de l'exposició, una mirada LGTBI+, al món animal, que podem veure aquests dies al Museu del Suro, i uns parlaments institucionals. Però és que, d'altra banda, durant aquests dies també tindrem projeccions cinematogràfiques que ens portarà al Cineclub Garbí. Per exemple, una de les pel·lícules és Incontrolable.
1: Johnny D!
2: Se llama Síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
1: ¿Y ahora qué? ¿Quieres pasar y comer algo, John?
3: ¡Vete a tomar por culo!
4: Pues encantado de conocerte.
2: Perdón.
5: Tommy, este es John. Quiere hablar contigo sobre el puesto vacante.
6: Voy a explicarte lo que hago.
3: Me la agarras con la mano. Madre mía.
6: ¿Sabes preparar un té decente?
3: ¡La leche es semen!
2: ¿Te molestan los tics y los insultos?
6: ¿Qué tics? ¿Qué insultos?
0: En aquest cas és una de les pel·lícules, doncs, que evidentment el cinema torna aquest cap de setmana al Teatre Municipal de Palafrugell. Una d'elles és Incontrolable, que estem, doncs, sentint el tràiler de fons. Una pel·lícula dirigida per Kirk Jones amb una durada d'unes 2 hores. La podrem veure avui a 9:45 de la nit, demà a les 5 de la tarda, a 8:15 del vespre, en versió original subtitulada en castellà, i a 9:45, o bé diumenge, a 8:15 del vespre. De fet, també, doncs, volem sentir com ho valora Ignasi Arbat, el presentador del podcast de cinema i sèries Ningú no és perfecte.
7: La pel·lícula, malgrat ser dramàtica, té moments que fan molt de riure, perquè el protagonista, a banda dels tics, no pot, i d'aquí també el títol que li han posat aquí, controlar determinades frases i paraules que pronuncia sempre en el moment més inoportú, la frase més inadequada. Per això sempre acaba produint a vegades una mica de riure a l'espectador.
0: Narra la vida de John Davidson, que conviu amb la síndrome de Tourette i afronta els prejudicis i el rebuig amb humor i determinació. La pel·lícula mostra el seu procés de superació personal i la lluita per viure amb dignitat.
2: Perdóneme.
8: 10 de abril solo en cines.
0: Doncs bé, aquesta pel·lícula és la que arriba al Teatre Municipal, que podrem veure avui, però també El Arquitecto.
9: Monsieur le Président de la République.
10: Alors, qu'en pensez-vous?
11: C'est très beau. Qui en est l'architecte, monsieur le Président?
0: Una pel·lícula dirigida per Stéphane de Moustier, que les projeccions seran avui a les 7 de la tarda i diumenge a les 5 de la tarda. La història se situa l'any 1983, quan el govern francès convoca un concurs d'arquitectura. El projecte guanyador recau a un professor danès desconegut que afronta la construcció de l'Arc de Defensa de París i es veu obligat a confrontar el joc polític per defensar la seva visió creativa.
10: Subilon m'ha informat que vous travaillez avec André.
12: If you keep the current configuration, you will be locked into a balance of power that will always be unfavorable.
0: Podeu trobar tota la informació i tots els horaris al web cultura.palafrugell.cat. I ara és temps dels esports. Comencem parlant de futbol per saber què és el que tindrem aquest cap de setmana, ja en el tram final de la competició esportiva. Alba Cabrera, bon dia.
13: Hola, què tal? Aquest dissabte a les 6 de la tarda, la Punxa disputa el partit de tornada del play-off d'ascens a Tercera Catalana al Camp de l'Aro. Els blaus encara en aquest partit de tornada havent guanyat en l'anada el cap de setmana passat al Camp del Gregal per 3-2. I si s'imposen o empaten al camp del rival, hauran d'enfrontar-se al guanyador de l'altra eliminatòria del grup 6 de quarta catalana entre el Tossa B i el Palamós B. Per la seva part, el Palafrugell disputa la jornada 30, la darrera del curs del grup 1 de segona catalana, en horari unificat aquest dissabte a les 4 de la tarda al camp del Gregal rebent el Calonge, que són 13ens i que encara poden salvar la categoria sempre que guanyin. Per contra, els blanquinegres ja saben fa setmanes que no tenen aquesta opció de mantenir-se. D'altra banda, el grup 1 de tercera catalana, la Saleda, disputa igualment la jornada 30. El conjunt taronja acaba el curs al camp del Base Roses, que són tercers, també aquest dissabte a 3:45 de la tarda.
0: Gràcies, Alba. I d'altra banda, també tindrem ja l'última jornada de la Lliga Regular pel que fa a l'hoquei. El corredor Mató Palafrugell jugarà demà a les 5 de la tarda a casa contra el Club d'Esports Vendrell. Uns palafrugellencs doncs, que a partir del resultat doncs, podran millorar la situació a la classificació. Ara són cinquens a la taula amb 33 punts i el Vendrell és setè amb 31. Per tant, veurem què passarà en aquesta última jornada de la Lliga Regular de l'hoquei Lliga Plata Sud. A partir de les 7, tota la informació la tindreu ampliada al Palesport amb Rafael Corbí. I ara fem una pausa publicitària i tot seguit tornem amb Tertúlia, amb Lluís Poch, Francesc Niell i avui moderada per Rafael Corbí. Bon cap de setmana.
14: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
15: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
16: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
17: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
18: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
19: Diputació de Girona.
20: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
21: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
1: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
19: A on?
1: Al rei de la rajola.com.
19: A on?
1: Al rei de la rajola.com.

0: Aquesta és la sintonia del matinal de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Passen 3 minuts ara mateix de 9:45 del matí, com cada divendres. Arriba una vegada més la tertúlia de l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Avui en Ferran no el tenim aquí entre nosaltres. Fins ara ens ha acompanyat a l'informatiu, però deures més importants l'han cridat. I nosaltres anem a xerrar amb els dos protagonistes. Us han deixat sols amb mi, Francesc Nil, Lluís Poch. Bon dia, benvinguts. Què tal, com esteu?
1: Bon dia. Bon dia. Molta por per estar amb tu aquí.
0: Noi, és el que hi ha.
1: Noi.
0: Ja heu vist com ha marxat en Ferran escopetejat i ha dit, us deixo els lleons.
2: Hi ha un element entre tu i nosaltres que si no et fa res, ara faré una cosa que en directe sí, no està bé,
0: aixeca't.
2: Però ho trauré perquè m'està...
0: T'està molestant.
2: Sí, en Lluís que ho comenti.
0: Ara us ho explicarem, perquè és un art d'aquests circulars que es fan servir per fer fotografies i vídeos, i el tenim just aquí. I jo veia en Francesc Nil com si tingués aquella aula
2: no,
0: al sant, saps?
2: Al sant. No, és al revés. Jo te veia tu com si estiguessis a dintre un ull de bou, saps?
0: Bueno, escolta.
1: Estem, no, abans dèiem col·loquialment, estem a l'altre costat de la peixera.
2: Mira,
1: mira. Estem a dins del forn.
0: Jo anava a dir, com ha dit això de l'ull de bou, diu que amb la que està plovent o ha plogut, i igual sí que acabem tots ara aquí dins una peixera, no?
2: Sí, avui fa un dia, ara mateix fa un dia rúfol.
0: Dia rúfol. Es presenta bé el cap de setmana, doncs, amb aquest divendres, amb el dia rúfol.
1: Home, m'agradaria més que el cap de setmana no plogués, no?
0: Teniu activitats fora? Jo sí, jo tinc una activitat fora, o sigui que... I tota la tarda, o sigui que en fresca inclosa.
1: Bueno, a més ja portem 2 dies així, no?
2: No, 2, jo crec que aquesta setmana, jo crec que ha plogut cada tarda. No?
1: Estava gris, bueno...
2: Sí, ha plogut un rato.
0: Depèn a on, pensa que en Lluís, que està per la banda de Salrà, jo que estic per la banda de Vilobí, ja pràcticament cada tarda
2: sí,
0: ha descarregat.
2: I aquí menys un dia... Allò del maig cada dia un raig està sent veritat.
1: Bueno, la primavera, tota la vida havia estat així.
0: Sí, però l'abril pluges mil, no.
2: No,
0: ni una.
2: No,
0: ni una.
2: Però s'està recuperant... Però ara mateix jo crec que la situació és bastant...
0: Ho estem recuperant una mica?
2: És estable, home. Ahir mirava els pantans 98%.
1: Sí, sí, i aquest any ja els han desembassat, que això... Fa 2 anys enrere, no? Semblava impensable.
0: Sí, sembla mentida, eh? Bueno, el nivell dels pous, jo que tinc un pou a casa, doncs també s'observa. Ha baixat, respecte al que tenia una mica, però, esclar, està per tirar-t'hi dintre, vamos. Una mica.
1: No cal
0: que ho provem. Molt bé, coses del cap de setmana. Ahir amb en Lluís, al matí, ens vàrem trobar a Cap Roig per una nova jornada de la Fundació Jordi Comas, Lluís.
1: La desena.
0: Mm-hmm. 10 anys.
1: Sí. 10 anys, no totes s'han fet a Cap Roig, perquè no estava acabat el... Bueno, no estava...
0: L'auditori no estava fet, l'auditori.
1: L'auditori, és dir, que jo recordi, si no vaig errat, les 3 últimes ja s'han celebrat aquí.
0: Mm-hmm.
1: Antigament, la jornada seguia en el Caixa Fòrum de Girona, pels de tota la vida, l'antiga Fontana d'Or. Ara se'n diu...
0: Fontana d'Or, doncs sí, això és meravellós, aquest nom.
1: Era un edifici... Fontana d'Or. No, però a més és un edifici noble, molt maco. I
0: que l'edifici de la Caixa de Girona, que hi havia al costat del pont, al carrer
1: no,
0: Nou, no?
1: No, no, no, no, la Fontana d'Or és allà on hi ha el Caixa Fòrum, la sala d'exposicions, que era, bueno, era una de les joies de la corona de l'antiga Caixa Girona, que evidentment doncs, va passar a mans de la Caixa i de la Fundació de la Caixa en el procés d'absorció de la Caixa Gironina per part de l'entitat...
0: Grossa.
2: Barcelonina, anaves a dir.
1: Bueno, jo ara ja no diria tant.
0: No, ara és madrilenya, no? O d'on és?
1: D'arreu. No, va estar bé. És una jornada que cada any planteja amb diferents ponents de nivell, doncs, temes vinculats de forma molt transversal amb el turisme. És a dir, es pot parlar, per exemple, de mobilitat, encara que diguis, home, mobilitat, què té a veure? Doncs és molt important, no?, la mobilitat. Es va parlar d'arquitectura, que per mi va ser una de les conferències, no les vaig poder seguir totes, malauradament, però la d'arquitectura, que va ser la que va obrir amb dos persones importants, doncs, debatint o plantejant qüestions, jo crec que va ser interessant, no? És a dir, hi ha una corrent ara a nivell arquitectònic o a nivell de professionals del món de l'arquitectura que defensa la renaturalització del nostre entorn, no? I això és una cosa que a vegades la gent no ho acaba de veure clar, no? Però per fer un tenedor i en poca corrent ara a nivell arquitectònic o a nivell de professionals del món de l'arquitectura que defensa la renaturalització del nostre entorn, no? I això és una cosa que a vegades la gent

0: exemple, el tema de dunes, etc, etc. I després vàrem parlar del tema dels habitatges. Hi havia la directora de la Fundació Mies van der Rohe, que és una institució molt potent i és una persona, a més, que té connexions aquí a les comarques gironines, en Banyoles, la seva mare crec que és de Banyoles, i va plantejar, doncs, que bé, ja no s'ha de construir gaire bé res més de nou, no? I això és tot una novetat. No he vist els mitjans si li han fet gaire cas, però aquest tema que segurament, doncs, podria plantejar polèmica, doncs crec que està encertat, no? En un context com l'actual, en què el que s'ha de fer, doncs, és segurament augmentar la densificació d'algunes zones, és a dir, qui pugui viure més gent, optar, sí, per un tipus d'habitatge. No és que descartin la caseta, però, esclar, els serveis, la mateixa alcaldessa, la Laura Millán, es queixava, no?, que els municipis turístics han d'assumir uns serveis per tant volum de passavolants, més la ciutadania a l'estiu, que ho desborda tot, no?, i que és molt complicat. Ella ho plantejava també amb l'aspecte de que els ajuntaments estan mal finançats, que és una altra de les coses que es va posar sobre la taula, però jo crec que són debats que els hem d'afrontar. És a dir, segurament hem de posar límits en el creixement.
1: Dos interessants els que acabes de dir. Una és el sector de l'habitatge, de construir més, quan hi ha molt edifici buit també a dins dels mateixos pobles, i després això de la línia costera. No sé si tu, Francesc, també hi entens molt del tema, per tant, hi entens bastant del tema, o t'interessa el tema, però també veure que l'Ella, segurament en 2 metres més d'aigua, com pot arribar a passar, o 1 metre, no sé quan exactament, doncs també és punyetero, no?
0: Si tu t'hi fixes, cada vegada hi ha menys platja, hi ha menys... La sort, zona de sorra, no?
2: La sort que té... Sort. Bueno, la menys mala sort que té Calella respecte a altres pobles o nuclis de costa és que encara el tema de l'alçada, jo crec que es pot mig gestionar en moltes de les platges de Calella. Mm-hmm. Que hi ha altres llocs, no sé, la platja de Pals, per exemple, ho tenen molt cardat.
0: Cadaqués. Cadaqués.
2: Calella, moltes platges encara queden una mica elevades, o el passeig queda elevat respecte a les platges, però igualment és un problema global.
1: Home, el passeig segur que sí, però l'escala és més punyetero.
2: El sòtanus no, però el passeig... Però bueno, és igual, és un problema global que s'ha de tenir en compte, que ja no el podràs... És a dir, jo crec que això ja no ho pots... evitar.
0: No, perquè no depèn de tu, ni de l'Ajuntament, ni de la Generalitat, pràcticament, ni de l'Estat.
2: Però l'altre tema sí que es pot evitar i es pot treballar, i jo hi estic molt d'acord. Vull dir, construir per construir, em sembla que ja no
0: és dir, necessari. Reconstruir allò que a vegades el mar s'omporta cada any. Una cosa és que un fet puntual que ha passat i que potser no torna a succeir en 20 anys, doncs sí. Mira, planteges una recuperació...
1: Això és any rere any, els passejos de Blanes, d'aquests llocs, o de Franc...
0: Hi ha una zona Blanes... que recordo que, a més, hi ha un càmping molt, molt a prop, zona inundable, no?
2: Bueno, és dir... o Pals, el de Fimverde, per exemple, si recordem, a finals d'estiu passat hi va haver un dia que va caure molta aigua entre les 6 i les 8 del matí, que la gent que estava a la zona més propera a la platja es va aixecar que amb la tenda negada, pràcticament. I es veu que, i arrel d'això, si no recordo malament, es va fer un estudi. I segur que a Catalunya hi ha un tant % de càmpings que estan en elevats, que estan en
1: molts,
2: zones...
1: Molts, home, esclar, on es construïa als anys 50 i als anys 60, no es tenia cura d'aquestes coses.
2: Tota la zona de l'Escala i Sant Pere Pescador està en zona, és zona inundable.
0: Ja no només zones per ús turístic o d'habitatge, és a dir, la pròpia depuradora de Vall-llobrega està construïda en una zona inundable. I, per tant, el que ha passat aquest any, que, evidentment, en molts anys anteriors no havia passat, es pot tornar a repetir. Per tant, segurament ara es fa la reparació, doncs, perquè aquest estiu pugui tornar a rotllar més o menys de forma eficient, però, esclar, hauríem de plantejar-nos si hem de continuar construint o mantenint construccions en zones que són inundables, perquè fenòmens com aquests s'aniran succeint en el temps i cada vegada amb menys distància entre els anys, no?
1: Home, això és com, no sé, durant molts anys s'ha construït en zones inundables, el que passa que abans no es tenia en compte.
0: Construint.
1: Això ja no ho sé, si tu ho dius...
0: Des de la Riera de Tamariu ho veuràs.
1: Però és com intentar, no sé, fer una urbanització allà al llac d'Ullestret, la zona que no hi ha aigua, però que, com plou, surt. Per tant, l'aigua reclama sempre els seus camins i els seus llocs.
2: És això. El que em diuen l'aigua té memòria. Però,
1: sí?
2: S'està demostrant que és veritat.
1: I aquí, per la Fugill, s'ha de vigilar, tot i que suposo que, no sé, la Riera de l'Aubi també reclama el seu lloc, la de Llafranca també reclamava bastant.
2: Però és maco.
1: La del Canadell.
2: És maco que aquest últim any, que ha plogut més del que estàvem acostumats, s'està...

0: s'està tornant a veure tota aquesta zona
1: de l'Aubi, així. A més, un dia ho parlàvem, vull dir, no sé si és l'Ajuntament o d'aquí depèn, però s'ha fet, és a dir, s'ha fet un... Cuidado, un català... Troba'm la paraula.
2: Una cura, s'ha tingut cura.
1: De l'espai, no, de l'espai s'ha netejat, s'ha habilitat... I ara llueix...
2: Home, això deu dependre de l'ACA, suposo, una part, no? No sé, però deu dependre també de cada ajuntament,
1: que
2: de Palafrugell, Mont-ras, Vall d'Obrega...
1: S'ha treballat bé tot el tema de les canyes i tal, que és molt invasor, i ara passeges, i aquest any que ha plogut més, crec que està bé tenir-ho cuidat, tota la zona aquella dels horts i així... No, és dir, està bé tenir-ho cuidat.
2: És que ara m'has fet pensar en una altra cosa, ja que en Lluís ahir va anar a Cap Roig, perquè vaig veure uns reels que es van publicar per Instagram de gent queixant-se precisament de la gran neteja d'arbrat que s'està fent a Cap Roig. No sé si tu ho has vist, Francesc, o no, que...
1: No he pujat aquest any.
2: Hi ha una tassada d'arbres que han tallat i han tirat a terra. Tu t'hi vas fixar? Perquè, esclar, jo acabava de veure el reel, no sé si el dia abans, de les protestes, esclar, per als aparcaments, per als que venen de Barcelona i tot el que vulguin, no sé.
3: No, no, no, a la zona d'aparcament de terra.
2: A veure, hi ha la gent que diu, home, és que ens ho volen netejar tant que ja caminar per... Semblen boscos per anar a caminar, que no trobis ni sota bosc ni res.
3: A veure...
2: No aquest pàrquing, que és neteja del bosc, de la zona bosc.
1: Ja ho iré mirant.
3: No hem de fer demagògia, que és un tema molt fàcil de fer demagògia,
2: perquè a vegades... Home, és una tertúlia.
3: Talles uns arbres i ja la gent es queixa i dius, home, s'ha de fer una gestió de les coses. No entraré a valorar l'actuació que s'ha fet perquè desconec l'abast, és a dir, jo vaig veure que hi estaven treballant i per tant vaig ser el cotxe en una zona on a davant meu hi havia arbres tallats i dius, home, no sé si s'havien de tallar tots o no, però de la mateixa manera que estem reclamant que es faci gestió del bosc perquè quan hi pugui haver risc d'incendis pugui ser més fàcil actuar i controlar o fins i tot evitar-lo, doncs això també ho hem de posar a la balança, no? El que passa és que a vegades barregem les coses, genera una mena de confusió i com que això es penja a les xarxes i la gent amb el dit té una facilitat de fer comentaris que dius, home, potser pensem abans, no? Mira, un dels muntatges que em va agradar d'aquest Flors i Violes, un dels molts, val? Però un dels que em va agradar és el que hi havia a la Fundació Josep Pla, on la gent tenia la possibilitat doncs, d'escriure desitjos a partir d'unes frases seleccionades i jo me'n recordo que fent broma vaig dir, mira, el meu és aquell de dir, la gent a vegades escriu més ràpid del que ho pensa, no? D'allò que pensa i per tant fa un comentari i no se'n dona compte i dius, home, entre poc i massa, és dir, hi ha coses que sí que no es poden tolerar ni s'han de permetre i evidentment l'impacte que a vegades determinades actuacions tenen sense una justificació clara, hem de ser una mica doncs, punyents i contundents, però d'altres vegades doncs, hem també d'analitzar la situació contextualitzant-ho i sobretot intentant tenir la informació, que ja sé que a vegades coses que fan privats doncs, no t'arriba la informació, però jo crec que normalment quan es fa una actuació així, que sempre és visible per una o per altra, hi ha d'haver-hi d'una manera o d'una altra algun tipus d'explicació o algun tipus de justificació que expliqui allò que es fa. És a dir, perquè tallin 10 arbres no ha de passar res. Home, si en tallen 3.000 i ho fan una mica... que veus que és per un interès molt particular, doncs, evidentment, hi hem d'estar en contra, no?
2: I hem de tenir en compte doncs, tota la neteja de sota bosc, tot el que es treu, que estem en una època, la primavera, que és època de cria...
3: Els
2: animalons necessiten també el seu lloc, el seu raconet per poder criar, etcètera, etcètera, o sigui que això...
1: Sí, però
2: els que no hi entrem...
1: Però sempre es demana que hi hagi una neteja de boscos. Sí. Si tu vas, per exemple, a la zona de Llofriu, hi ha uns quants boscos que es veu que s'han treballat molt bé. És a dir, no cal desforestar, però sí que... És a dir, és molt difícil poder-ho tot... Per dir alguna cosa, agafes les gavarres, està clar que hi ha moltes zones que no... Bueno, no es podrà fer i sempre serà així. Però està bé que tot allò que es pugui treballar o més a prop dels nuclis...
3: Sí.
1: Un bosc ben arreglat, hosti, fa
2: guai. Per això hi ha empreses de gestió forestal
1: per exemple,
2: que se n'encarreguen.
1: La clàssica pineda que va a camí de la Colina del Sol, que tots coneixem, és una pineda que està més o menys treballada, però perquè té una afluència de gent, hi ha gent que hi va a córrer, gent que va amb els gossos.
2: Abans hi anàvem corrent amb joves.
3: Hi ha zones que estan totalment abandonades.
2: Sí.
3: És a dir, s'ha de fer una gestió de l'espai.
2: Home, hi ha llocs que no pots entrar-hi al bosc.
3: S'ha de fer una gestió de l'espai i també, a veure, posem a la balança, és a dir, Cap Roig Roig te proporciona un festival que t'aporta doncs un plus d'imatge, de qualitat, de reclam turístic, però a més també jo conec els esforços que està fent la gent de la Fundació La Caixa i d'altres institucions que allà s'hi facin, aprofitant aquest magnífic auditori que es va fer amb unes obres que servien bàsicament per consolidar l'estructura del castell, que estava molt fotuda. Doncs, clar, també has de crear places d'aparcament, és a dir, no pots pretendre portar allà 200 persones i que la gent hagi d'aparcar en els vorals, mal aparcar, per entendre'ns, perquè això també, en moments determinats, pot provocar petits incendis o petits sinistres, que dius, home, perquè un cotxe estigui aparcat 4 hores mal aparcat allà no passa res. A vegades sí que passa. Una burilla, una pròpia xispa que surt del motor del cotxe, si en surten, no ho sé, desconec, potser algun mecànic m'estiraria els quatre cabells que encara en queden, però jo crec que s'ha d'intentar fer diferent. Mira, te posaré un exemple. Després tenia tenia un acte a Girona, no vaig poder seguir tota la jornada, i més tard teníem un dinar de periodistes a Olot, en un lloc que és magnífic, la Déu d'Olot, que és un restaurant que està a mig del bosc.
2: M'he sentit parlar de...
3: Clar, vàrem arribar i ens vàrem trobar fora, i la gent començava a estossegar. La pols dels plataners i de determinats aros, no? I va sortir el tema de dir, ostres, periodísticament aquest any Sant Jordi, com que Barcelona ho han fet amb algun carrer que hi havia, això semblava que era tot una novetat. I això, la gent que vivim en zones doncs humides, on hi ha aquest tipus de vegetació, ens passa sovint, que jo també sóc dels que m'ofego, no? I em molesta a vegades perquè
4: pica, no?
3: Pica i te queda sense veu, et talla la veu, no? Però recordava també, parlant amb gent, que dius, home, fa dos anys es va fer a la Copa a Girona, per situar-nos allà on es fan les fires, i allà també és una zona allà on es va omplir d'aquest burrissol molest, no? I no se'n va fer notícia, evidentment, va ser una cosa comentada, però allò que diem, a vegades, quan passa a Barcelona una cosa, allò és el tema de portada, el tema d'obertura, no? He explicat aquesta anècdota per
4: dir... Vas tenir un dia divertit,
3: sí,
4: ahir.
3: No, i a més, anava d'un lloc amb sol, a pluja... Però te dic això perquè, és clar, dius, home, hauries de tallar els paisatges, és a dir, els arbres d'aquest espai allà on vaig estar ahir, perquè genera aquest problema en moments determinats. Hòstia, jo crec que no, val? Igual que hi ha molta gent que diu, home, els arbres depèn... Els arbres s'han de gestionar, i per tant, el sotabosc, que abans doncs hi havia ramats... És a dir, ara hi ha llocs que porten ramats després perquè es mengin,
2: sí,
3: això...
2: I la persona que els porta no viu dels animals, sinó que viu d'això, dels lloguers que fa amb el ramat per portar-los a llocs determinats i fer neteja. Bueno, sí, és una bona manera també de complementar les dues coses.
3: Fa molt d'anys, ostres, tema de troncs de... Per exemple, aquests dies a mi m'agrada anar a passejar al bosc i vaig estar doncs a la Vall de Llémena, que és un lloc preciós.
2: Quina passada.
3: L'última tempesta va tirar a terra molt d'arbres. Els arbres aquells, n'hi ha molts que encara estan allà a mig.
2: Bueno, no, això és a tot arreu, Val, però... I els que col·leccionem llenya per l'hivern, doncs ja però sabem els llocs.
3: Quin és el problema? Que, esclar, molts d'aquests espais són privats i la persona o l'empresa que ho té
4: no
3: se'n cuida. Per què? Perquè val molts diners mantenir un bosc.
2: Després de tota la sequera que hi ha hagut, doncs les pluges el que van provocar és que molts arbres es descalcessin. I amb les ventades...
4: Sí, ha passat bastant,
3: això. Amb les ventades van molt caure, però
2: sobretot pins, que tenen les arrels poc
4: dins...
2: fondes. No, és que tenen el pi és un arbre que té l'arrel poc fonda.
4: Se l'han mullat.
2: Això els m'han explicat. Se l'han
4: mullat.
2: I suposo que s'han anat descalçant. I fins al final una ventada, com que tenen tant de pes i llargada, doncs acaben caient, i això per la banda de la selva és un fotimer, i aquí a les Gavarres doncs fa temps que no hi passo ara mateix, però suposo que també. 9 minuts per arribar a les 12, parlàvem de xarxes, no sé si seguiu en Jordi Massoni, vosaltres l'heu vist a Facebook, perquè ha publicat unes fotos retocades. Les has vist, Lluís, Francesc?
4: Sí.
2: No,
4: jo...
2: Perquè ha aixecat la llebre, i en Josep Bofill també li has dit gràcies per aixecar la llebre sobre aquest tema. Una proposta que fa per la cèlebre rotonda de l'Avinguda d'Espanya amb el carrer Ample, que allà hi ha una sortideta així que fa,
4: sí, sí, sí.
2: I diu, home, escolta, elimineu-la, que no costa per res.
3: Bueno, això teòricament està previst no eliminar, que quan
2: estigui
3: acabada l'obra...
4: Sempre ho he pensat, que està mal fet.
3: Es farà, evidentment, molta gent diu que està mal fet. Hi ha un objectiu al darrere de tot, que no s'explica massa.
2: Que és una xicana, això, no?
3: Bueno, no, és perquè els cotxes vagin molt a poc, i dius...
2: Sí, clar, una xicana era per això.
3: Està ben plantejat, però tenint en compte el volum de trànsit i les dimensions de determinats vehicles, clar, quan te trobes al costat d'un camió, sí, d'un autobús, sí, sí, o d'un... Clar, allò, dius, aquell per girar o per encarar cap a Calella, o per encarar cap al centre del poble, doncs, home, ha de tocar una mica l'altre carril. Sí que s'hauria de fer una millora en allà, però sobretot també el que s'hauria de fer és acabar ja d'una vegada les obres, que fa molt de dies que hi ha passat, i veus una persona allà, no sé, remenant un test o amb un fil...
2: Però Francesc, tu hi passes més, no?
1: No acabo d'entendre les... Sempre amb la meva dona sempre comentem les tapes que hi ha, que entenc que són de clavegueram,
3: sí, no, allò
1: que estan aixecades...
2: Perquè s'ha d'asfaltar, suposo, no?
1: S'ha de tornar a asfaltar.
3: L'últim asfalt, ja. Però recordeu...
2: Però el primer dia que vaig passar-hi no me'n vaig donar compte, vaig passar amb la roda per sobre i dius...
1: No,
2: on vaig?
1: I això que dius, és dir, el traçat de la línia, la paràbola, digue-li com vulguis, no està ben... Bueno, no està ben traçada. Això és fàcil, de dibuixar, vull dir... Però bueno.
2: A tu t'agrada dibuixar, eh?
1: Home, jo sempre hi passo i penso que, és a dir, fa massa volta, vull dir, no hauria de ser tan... hauria de tenir un tant % d'allò més reduït.
2: En Jordi proposava, doncs, d'omplir instàncies a l'Ajuntament, reclamant-ho. En Lluís diu que això ja està previst.
3: A veure, està
2: previst... Que té molts de contactes, en Lluís.
3: No, està previst que quan estigui l'obra acabada s'estudiarà. Això pot ser que ho diguessin en el seu moment, com aquells que diuen per tirar pilotes fora i dir no, més endavant ja, això quan estigui acabat ja ens ho plantejarem. Jo crec que sí, perquè, a veure, cau pel propi pes que allà no es va fer bé en el moment en què es va fer, tot i que les mides eren les reglamentàries, legalment ningú pot qüestionar res. Allà hi va haver-hi una pífia, recordem que això ve del mandat anterior, que ha costat molt i està costant molt aquesta obra a nivell econòmic i a nivell de temps, perquè les coses semblava que anava molt de pressa i ara últimament doncs veus que no s'acaba d'acabar i dius, home, però si això havia d'entrar en servei, ho havien anunciat regidors de l'equip de govern i crec que la pròpia alcaldessa, que la voluntat era que això entrés en servei a la carretera amb els dos carrils per cada banda, coincidint amb Setmana Santa. Per Setmana Santa va haver-hi un problema de temps, de mal temps, que va impedir doncs que es pogués asfaltar, però allò es deia que era qüestió de dies, com a molt d'alguna setmana, però...
2: Mm-hmm. Clar, és que tenim el
3: aviat
2: el poble,
3: estarem a Sant Joan.
2: No, i tenim el poble alterat, perquè també l'avinguda García Lorca doncs, sí, també està tallada ara dels dos sentits, i si no s'ha obert, està tallada dels dos sentits, o sigui que...
5: Sembla una mica...
3: Però no és una qüestió que afecti Palafrugell. Tota la gent que va a Girona per la Bisbal, a la zona que es coneix com el Congost, entre, sí, Campllong, sí, i Salrà, allà fot, te diré que aviat farà un any per arreglar uns vorals,
2: sí, sí, sí,
3: que allà s'hi havia de fer una actuació, evidentment, que no era massa vistosa, i per fer aquestes valles de formigó que posen, això que en diuen els jerseis, que ha substituït les tanques metàl·liques, ostres, tampoc veus que acabi mai, i de cop i volta veus que en un dia han fet, jo què sé, un quilòmetre d'allò, i dius, si això es pot fer tan ràpid, perquè què és
2: perquè
3: el
2: que no ho feu sempre? Jo vaig fer-ho a peu, tota aquella zona...
3: I ara amb el temps de retard que portem amb lo de l'avinguda d'Espanya, ara faré una conya que m'agradaria que la recuperi si d'aquí a no gaire temps. Avui estem a dia
5: 15 de maig,
3: vale. Ara encara no hi falta la capa d'asfalt definitiva, no?
2: Sí.
3: Per tant, quan tardarem un cop hi hagi la capa d'asfalt definitiva a fer-hi algun forat perquè algun servei s'haurà hagut de passar o s'haurà hagut de modificar? En recorda't.
2: La fibra òptica, el que sigui.
3: No, vull dir que això són coses que dius, home...
2: Quan trigarem? Va, fes un pronòstic.
1: No, jo crec que, Francesc. Home, jo vull pensar, abans de Sant Joan jo crec que ho tindran acabat per lo que interessa, no?
3: Home,
1: vull pensar.
3: Sí, però...
1: No, ja
3: pensa quant de temps tardarem a que acabat l'obra... Un dia vegis que estan aixecant altre cop el paviment i estan soterrant o arreglant algun servei dels que hi ha sota.
2: 4 minuts i arribarem a les 10, tancarem la tertúlia. Junts per Palafrugell a carregar contra la gestió del govern, també les licitacions de socorrisme i de les boies. Sabeu que hi ha molta polèmica. Avui he vist un reportatge de l'ABC que també es posava contra
3: Ens donarem de baixa de l'ABC com en Florentino.
2: Que sí? Oh, bueno. No sé si ja n'havíeu parlat amb en Ferran d'aquest tema també de les boies que també ha portat la dimissió de la Judit a Saragossa com a regidora de l'Ajuntament. Vaja un pollo, que tenim.
3: Del tema català en vàrem parlar la setmana passada.
1: El tema de les boies...
3: I el tema de les boies
2: és, cada
1: és recurrent.
2: Sí,
1: és
3: recurrent,
2: sí.
3: I semblava que s'havien de fer passes per evitar l'encariment de determinades boies i tot,
2: no
3: però
2: sé.
3: No sé què passa, que cada any sempre sí. arribem amb el temps just, allò, sí, tocant sempre, la campana...
1: Sempre torna a ser el maig-juny i...
2: A mi, si em permets, les boies canviat... és un tema recurrent, perquè és com les boies, suren, no, sempre suren.
1: Anant bé, d'aquí 15 dies haurien de començar a estar posades. Sí, és així,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, a primer de juny, no?
1: És a dir, es recullen relativament aviat al setembre, però l'1 de juny han d'estar posades o s'estan posant la primera setmana.
3: I això està passant, aquest retard, que no li acabo d'entendre l'explicació, no li veig, si més no, amb governs de diferents colors. Per tant, no és que els que hi ha ara ho hagin fet pitjor
1: és un tema...
3: que els anteriors. En tot cas, clar, aquí me fa plantejar-me de qui és culpa això.
2: De les boies.
3: Segurament.
2: Són les joies que no es poden defensar. Aquest és el tema de les boies, el tema del català. També volia demanar-vos, s'acaba la Lliga, Francesc, ja, per sort.
1: Sí, no.
2: Per sort...
1: Es va acabar fa dies i l'hem acabat de manera digna.
2: Per sort pels teus i pels meus.
1: Sí,
2: no sé si estàveu molt contents o no. Vosaltres sí, no? Suposo, perquè vosaltres sou barcelonistes de pro.
3: Em pensava que parlaves del Palafrugell.
2: No. Ara parlo del Palafrugell, ara parlo del Barça. Però també, òbviament,
3: sí,
2: en Palafrugell tinc ganes de tornar, de fer dos passos enrere per tirar endavant una altra vegada.
3: La majoria de culers estan supercontents pel que s'ha aconseguit, de la manera com s'ha aconseguit.
1: I per tot el que ha vingut.
3: I, sobretot, per com veus...
2: Que està l'altre, no?
3: Que està el rival etern.
1: Han aconseguit una altra vegada capitalitzar tot el protagonisme. Sí. Em sembla que és algo que els agrada molt.
3: Pensa que els que tenim una certa edat, això ho vivíem quan hi havia el Núñez president.
2: És que heu robat molt amb el Madrid, que ho sapigueu, que ho va dir en Florentino. Que heu robat molt. Sou uns lladres, els del
3: segurament.
2: Guapos, que tingueu molt bon cap de setmana, disfruteu moltíssim i ens retrobem. Això ha estat l'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb una tertúlia extra amb en Francesc Nil. Gràcies, Francesc.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Amb en Lluís Poc, bon gràcies, Lluís. I ara us deixo amb en Vicenç Rodríguez després de les notícies. En Rafael Corbí, que torno a les 11. Fins ara.

0: En punt les 10 del matí. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja està pràcticament enllestit. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneix les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, l'endemà de la reunió de la taula sectorial, on es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però la negociació continua encallada en la reivindicació salarial. Els sindicats en vaga demanen una proposta concreta en aquest punt per tornar a trobar-se dimarts que ve. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits sense concretar-los. 3 morts i 12 ferits en un atac d'Ucraïna amb drons contra la refineria de petroli de Ryazan, una de les més importants de Rússia. Ucraïna fa mentrestant avui jornada de dol després de l'atac massiu d'ahir de Putin a Kiev, que va fer 24 morts, 3 dels quals eren nens. Últim dia avui de campanya per les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE es volquen en aquestes últimes hores a mobilitzar el seu electorat tradicional. El PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni a Pedro Sánchez. Els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre ja estan en marxa. S'actua per via aèria i terrestre amb l'objectiu de minimitzar les molèsties a la població i no malmetre el desenvolupament econòmic i turístic. Localitzen estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Es tracta d'un complex funerari de grans dimensions d'entre els segles 4 o 6 de la nostra era. Top Gun, l'original, torna avui als cinemes per celebrar que compleix 40 anys. Coincidint amb l'efemèride, també podreu veure a la pantalla gran la seva seqüela, Top Gun Maverick. Aquests clàssics conviuran a la cartellera des d'avui amb estrenes com la de Hugo 24, cinta espanyola, que ataca el problema de l'habitatge.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens quan falten dues jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar. I en hoquei patins, a la Copa Femenina, el Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara a quarts, Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau.
0: La pluja anirà guanyant terreny de manera intermitent des de les comarques de Girona i sobretot al litoral i prelitoral durant la tarda. Localment, amb intensitat, al Pirineu es mantindrà la nevada baixant de cota cap als 1.400 metres. Més clarianes al sud amb mestral i descens de les temperatures.
1: Trescat Info. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Més que mai ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.
3: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. El 107.8 FM.

0: matinal amb Vicenç Rodríguez, el programa més participatiu de Ràdio Palafrugell.
1: Aquí estem, a la càrrega, som-hi!
2: Hola, bebès!
1: És divendres ja, eh? Que es noti una mica més d'alegria, que arriba el cap de setmana. Encara que el dia no acompanya, i de fet diuen que, sobretot a la tarda notarem o patirem aquestes precipitacions amb xàfecs intensos locals. A veure què serà. La primavera és així, eh? I el maig cada dia un raig, no hi ha dubte. La saviesa popular generalment no s'equivoca. A més, cal abrigar-se una mica, fa una mica de fresqueta, eh? Tampoc vull dir que te posis gorro, bufanda i guants, però el mercuri ens marca 13 graus al centre de Palafrugell. Recordem que, com que estem a divendres, tanquem bombo a 3:15. Els missatges que ens arribin abans de 3:15 entren pel sorteig que farem demà. Demà toca sortejar un esmorzar de forquilla per dues persones al restaurant que la Teresa de Pals. Abans, però, de la pregunta d'avui, tenim encara una resposta relacionada amb la qüestió d'ahir que us plantejava, que era quina pel·lícula t'agradaria haver protagonitzat o ser un membre, un extra, o jo que sé, de l'equip de maquillatge, tal i fas, igual. Hola, bon dia!
3: Hola, bona tarda. Bueno, jo d'una pel·lícula que m'hauria agradat ser protagonista o participar com extra, la veritat és que no en tinc cap. Potser d'extra m'hauria agradat a la de Mamma Mia, perquè m'agrada molt la pel·lícula i, bueno, potser la de Mamma Mia. El meu nom és Montserrat Cuní i sóc de Mont-ras.
1: Li agradaria haver participat a la pel·lícula musical Mamma Mia! Aquest era el comentari que ens enviava des de Mont-ras la senyora Montserrat Cuní. D'aquesta manera li donem el número 48. Anem, però, ja per la pregunta d'avui. Canviem de tema radicalment, perquè avui la cosa va de llums i llumetes. Julito, i tot a media luz. Perquè avui us estic demanant, aprofitant la vinentesa, perquè ahir ho van dir, que a partir de l'1 de juny tornen a posar l'IVA que hi havia abans, la factura de l'electricitat i del gas. Van baixar-lo del 21 al 10% per això de la guerra de l'Iran, doncs que afectava l'energia, tot puja, i han dit, bueno, de moment ja la inflació està controlada, doncs home, us toca el rebre una altra vegada, així que som-hi. A partir de l'1 de juny tornem al 21% d'IVA. Així que aneu en compte, o si no, quan arribi la factura...
4: Tosca!
1: Una clatellada. I jo et demano que em diguis, escolteu, llums o llumetes que et deixes engegades innecessàriament. Que, amb això, perquè sempre quan dius llums penses si és el fluorescent, la bombeta... No, aquestes tu pots deixar que t'hagis descuidat i te la deixis encesa, no? I quan te n'adones dius, mare de Déu, senyor... No, em refereixo a aquelles llumetes, també, aquelles llumetes que passen més desapercebudes, no sé, per exemple, quan apagues la tele... No la desconnectes del tot. És que d'una llumeta vermella, allò que aquell puntet de llum, diu un stand-by, i com això n'hi ha uns quants, en diuen llums fantasmes, que sembla que diu, és poca cosa, això sí, poca, suma, i les companyies elèctriques que es van forrant, eh? Doncs això, llums i llumetes que et deixes engegades. O no, tu controles això. Envieu-nos els vostres missatges, estem esperant ja els vostres comentaris, àudios, WhatsApp, només acceptem aquest format pel sorteig, al 972 30 42 12. Ràdio Palafrugell.
5: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
6: A on?
5: Alreydelarajola.com.
6: A on?
5: Alreydelarajola.com.
7: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.

0: Araxa amb Felix és la New Religion.
1: Esto del Bronx.
0: Començant la nostra cicladura musical amb potència, amb força. Que estem a tocar del cap de setmana, s'ha de notar una mica. Però canviem de registre radicalment perquè hem de vigilar el sistema d'il·luminació. Todo a media luz. Tancades al tot. No et deixis cap llumeta encesa. Vigila amb aquelles llumetes que sembla que no hi són, però hi són, eh? Que no són necessàries. A banda, te pots oblidar i deixar-te el llum del lavabo encès, no? I quan tornes, diu, caram, tota la zona aquí il·luminant a la tassa al vàter. Per exemple. No hay porteros ni vecinos. Ai, són coses que passen de tant en tant, eh? Tampoc n'hi ha per tant. A veure què ens diuen per aquí. És la pregunta d'avui. Bon dia.
2: Bon dia, sóc la Lola de Mont-ras. Normalment no em deixo llums enceses. Vinga, que vagi bé.
0: Adéu, adéu. Musiqueta i tot, eh? Musiqueta de fons. Des de Mont-ras, Lola Perea, número 49. Normalment no es deixa cap llum encesa. Fantàstic. Vigileu, que la factura elèctrica puixarà. A partir del 10 de juny torna l'IVA que hi havia abans, 21%. Llum i gas, vinga, amb il·lusió. Cal posar-li tant d'IVA a coses que són necessàries? No sé jo què dir-te. No em poso en aquest jardí, perquè no acabaria la cosa gaire bé, eh?
3: Madre de Dios, madre de Dios, qué vergüenza.
0: Sí, ja ho pots venir. Si de cas anem per escoltar un altre missatge, serà millor. Següent àudio, WhatsApp, 972-30-42-12. Hola, hola.
4: Hola, bon dia, sóc la Carme Sandrós. Us truco de Sant Antoni de Calonja. Mireu, ara no fa gaire, em van regalar unes llumetes per posar al voltant d'un moblet, petitonetes, que semblen les llumetes de Nadal, per després encendre-les a la nit, fan companyia, fan bonic, i jo me'n recordo la meitat de vegades d'encendre-les. I si les encenc, no les deixo mai. Sempre abans d'anar a dormir, les apago totes. No tinc necessitat de tenir una llumeta ni a l'habitació ni a un lloc. No. Durant cap al vespre sí, crec que fa bonic, però després totes apagades. Vinga, que passeu molt bon dia.
0: Molt bé, controla aquest aspecte de les llumetes. Però, que no m'oblidi, senyora Carme Sandrós, de Sant Antoni de Calonja, número 50, però vigileu amb aquelles llumetes, he dit abans, llumetes fantasmes. La llum de la tele, que diu, ja està apagada. No, hi ha la llum aquella de l'stand-by de... Sí, sí, aquella també, eh? O, per exemple, no sé, una regleta d'endolls, un lladre que dèiem abans, una regleta d'endolls, tenen un interruptor, normalment han de tenir un interruptor, per qüestió de seguretat també, i allò que desconnectes, l'aparell, sí, però la llumeta aquella de la regleta d'endolls està encesa, i es queda encesa dia i nit, eh? Ah! Ves sumant. Això també compta la factura, eh? No fan descompte per això, no? Sí, per descompte està aquesta gent. Jo quan m'he trucat alguna companyia d'aquestes, que mira que són passadets, i dic, un descompte, ja, sí, no em vulguis vendre la moto, que no tinc carnet de moto. Bueno, anem per una altra cosa, si de cas, que ens espera la primera minisecció. Som-hi, Vicenç.
5: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
6: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
5: Crystal Box. Som professionals.
6: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
5: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
6: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
5: Telèfon central 972-1702-77.
0: Sant Oral, en aquest divendres, dia 15 de maig de 2026, avui és Sant Aquiles, Sant Cecili, Santa Dionísia, Sant Eufrasi, Sant Huc, Victorí, Torquat, Tresífon, Sant Simplici i també Sant Alfred, rei màrtir. I també, que no m'oblidi, Sant Isidre Llaurador, el patró de la gent de camp, de la pagesia. Avui a Madrid estan de festa, eh? Festa major, en allà. I també, com us deia, Sant Alfred, i m'hem pescat el tema de l'Alfred García amb la rumba catalana.

0: Ja fa un parell d'anyets que ens portava aquest tema, aquesta rumba catalana, la Fre García, però ens continua agradant, eh?
1: Us agrada? Us agrada? Que bo!
0: I també ens agraden els vostres missatges.
2: Todo a media luz, a media luz.
0: No t'oblidis de tancar el fluorescent, desendollar aparells que no són necessaris que estiguin engegats. Vigila, vigila, que si no la factura elèctrica, i a partir de l'1 de juny que la cosa torna a pujar, eh? Torni una altra vegada al 21%.
2: 3, 4, 8.
0: Ai, 21% una altra vegada, i va la factura.
3: Madre de Dios, que vergüenza.
0: Ja ho pots sentir. No tenen vergonya. A veure què ens diuen per aquí. Hola, hola, bon dia.
4: Bon dia, bon dia, bon dia. Soc l'Anita de Palafrugell. La llumeta que em deixo encesa quasi bé sempre és la del cap. Que estic pensant tot el rato, innecessàriament. Les altres llums els solo apagar. Perquè si no la factura s'incrementa. La llumeta del cap és gratuïta.
0: De moment, sí.
4: Va, que tingueu un bon dia, encara que faci mal temps.
0: Ara, què farem? La llumeta del cap. Ha! Això està bé. Sí, no, per sort, aquesta encara surt de franc, eh? Però no pateixi, que el pas que anem ja s'inventaran i posaran algun impost també per pensar, eh? I per l'aire que respirem també ens posarà un impost. Jo no sé com no se li ha acudit a cap d'aquests il·luminatis que tenim per aquí i per allà. Número 51 per la senyora Anita Guitart de Palafrugell. Seguim assabentant-nos de quines llums deixeu engegades. O no, controleu bastant bé aquest aspecte. Següent missatge, bon dia.
5: Bon dia, soy Prudente de Palafrugell. No, intento que las nenas y aquí en casa se ahorre un poco de luz, porque al preo que está, pues la verdad, hay que vigilar. Y a las nenas le parlo, deixen encesa una lampareta petita que tenía en el menjador, cuando ya hemos acabado de cenar y todo. I res més, no deixem llum encesa. Si les nenes estan aquí, o mi hijo, o mi nuera, o algo, jo sempre vigilo un poquito la luz i les digo, apago la luz del pasillo, lo que sea. I bueno, bon dia, moltes gràcies.
0: Vigilen, vigilen això de l'electricitat, que recordeu a partir de l'1 de juny... Arriba una altra vegada al 21%. Molt bé que estava. Número 52, amb aquest missatge que ens comentava ara mateix des de Palafrugell, la senyora Prudent Cruz. Seguim!
6: S'agrada, ens encanta la ràdio de Can Vicenç, la ràdio de Can Vicenç, la matinal.
0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.

0: Tú dirás si vaig,
1: ¡A l'ataque!
0: Ven, ladronzuelo, ven. El ladrón és la cançó, això. Anem per una altra cosa, en Julito.
2: Todo a media luz.
0: Et diu que todo a media luz, O millor, a les fosques. A media luz. Que si no t'arriba la papereta de la companyia de l'electricité i...
2: A media luz, los dos. Corriente.
0: Et deixa gust,
3: Tosca!
0: A veure què ens comenten. Llums, llumetes, que et deixes enceses, sí o no? Hola, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs jo no deixo cap llum ni llumet encesa perquè la llum està molt cara. Res més al Nadal, quan posem les llums a fora i així, o les de l'arbre de Nadal, però res més, que està molt cara la llum. Bon dia, Rocío Ramírez des de Mont-ras.
0: Adéu, adéu, bon dia. I més costarà, més costarà. Només per Nadal, les llumetes de Nadal. Fantàstic. Número 53, des de Mont-ras, senyora Rocío Ramírez. Més coses, més missatges, més àudios. Hola, hola.
5: Bon dia a tothom. Bueno, jo les llums no els deixo. Normalment no deixo mai llum obertes a casa. El meu nom és Montserrat Cuní, sóc de Mont-ras.
0: Doncs seguim a Mont-ras, ara Montserrat de Cuní. També està la guai, amb això de deixar llums obertes, número 54. Recordeu que a 10:45, com que estem a divendres, tanquem bombo. Els missatges que ens arribin abans de 10:45 entren pel sorteig de demà. Els que no, no patiu, no es perden. Els recuperem dilluns, que torna bé clam matinal. Serien, però, per al sorteig de la pròxima setmana. Demà, cap allà a 10:45, el sorteig. Demà el farem amb el nostre company Rafael Corbí. Doncs visca l'àvia del meu padrí i sabrem qui s'emporta un esmorzar de forquilla. Per dues persones, al restaurant que la Teresa de Pals.
6: A Ràdio Palafrugell, a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Palafrugell, Clan Matinal.
7: Clan Matinal.
8: Clan Matinal.
6: Amb en Vicenç Rodríguez.
9: Restaurant Can Pere, de Begur. L'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
0: Felicitem aniversaris, avui fa anys, José Miguel Monzón Navarro, el gran Wyoming, presentador de l'Intermedio, la Sexta, actualment, aquest presentador humorista, en fa 71 anys. També és l'aniversari de l'expilot de Fórmula 1, el barceloní Lluís Pedrsala, 67. Als 60 arriba el també barceloní, l'actor Josep Linuesa, i per acabar avui és l'aniversari de l'indiscutible rei del rock sinfònic, Michael Gordon Oldfield. Michael Oldfield va néixer a Reading, Anglaterra, el dia 15 de maig de l'any 1953. Avui ja fa 73 anys, Michael Oldfield. L'escoltem amb el seu gran èxit, inclòs en la llarga durada Crisis a l'any 1983, a l'ombra, precisament, de la llum de la lluna, que aquesta, de moment, surt de franc. Moonlight Shadow!

0: Aquestes coses tan bones es feien abans, eh? Un fort aplaudiment per aquest geni, Michael Field. Avui, tengo mucha novia, mucha novia. A mi que m'importa. Però és el nivell que hi ha, aquest nivell, Maribel. Bueno, vigili l'electricitat. I si vostè no vigila, les companyies elèctriques ja ens vigilen, eh? Tu diràs. Et deixes llums o llumetes, d'aquelles que sembla que no siguin, però hi són, eh? També compten. Ma, si no fa falta, doncs desconnecta del tot. No ho deixis allò, stand-by, que diuen stand-by. Ho deixes a mitges. 3, 4, 8. Tu deixes a mitges, però la companyia paga... paga, cobra sencera. La companyia paga, no et dona ni les gràcies. Que puso mal. Això per les companyies elèctriques. Toma, ja. Ja no m'ha despatxat. Ens ho expliquen per aquí. Aquesta és per una resposta molt filosòfica. Hola.
1: Hola, bon dia. Soc Pep Bofill de Palafrugell. Doncs, tal com cantava el grup Confitura fa anys, un grup local de música, aquí el més important és que no s'apagui el sol ni la lluna, perquè el sol és una bombeta i la lluna un fluorescent. Que tingueu una bona jornada de pluja.
0: Passada per aigua, sí, però ja va bé. Bona pluja, benvinguda. Com a mínim, per això no haurem de patir els pròxims mesos. I com us deia, una resposta filosòfica, eh? Sempre li don un parell de tombarelles a l'enunciat de la pregunta. Era en Pep Bofill, de Palafrugell, al número 55. Següent missatge. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal?
2: Pues alguna vegada sí, eh? Quan he arribat a casa i veig que m'he deixat un llum obert, ostres. En fi, bon cap de setmana, Beti de Pals. Adéu.
0: Adéu. Alguna vegada, eh? Bueno, si alguna vegada, mira, farem. Tothom ens podem oblidar. Per la Beti Lozano de Pals, el número 56.
3: Vicenç, se't veuen les dents.
4: Ai, quina gràcia més graciosa.
5: Ha! Me parto la caja contigo, tronco. Ràdio
6: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
7: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
6: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

0: diràs, i tant.
1: Us agrada? Us agrada? Que bo!
0: Tu diràs si ens agrada la nova de Miquel Abres, El meu país és l'Empordà. Tornem a WhatsApp, estem a punt de tancar bombo, d'aquí uns 8 minuts més o menys, quan siguin 3:15, bombo tancat, perquè demà toca fer el sorteig, els missatges que ens arribin abans de 3:15, pel sorteig de demà, els que arribin després, perquè podeu enviar-los quan us vingui de gust, tal i fa l'hora, però no es perdran aquesta vegada, no, no patiu, els escoltarem dilluns i seran per la pròxima setmana, eh? Llums i llumetes que et deixes enceses, però que no cal deixar-les enceses. Hola, bon dia. Hora. Corre. Però no es perdran aquesta vegada, no? No patiu, els escoltarem dilluns i seran per la pròxima setmana, eh? Llums i llumetes que et deixes enceses, però que no...

0: Penso que no, no? Media luz. O ja, ja som pescaran, també. Un impost solar. Y todo a media luz. Ai, Joan Matés, des de Mont-ras, per vostè, el número 57. El següent comentari. Bon dia, bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, sóc Gonçal de Mont-ras. Bueno, però jo, com que tinc molta mania amb això, procuro sempre tancar-los. En un moment no em deixo cap d'encesa, innecessàriament. Val? Que tingueu un bon dia.
0: Doncs molt bé, bon dia també per vostè. No, procureu que no es quedi cap d'encesa, que no faci falta, que sigui innecessari. Era el senyor Gonçal Mató, també des de Mont-ras, per vostè, en aquesta ocasió, el número 58.
2: Que si tal, tal, que si qual, qual, ràdio.
3: Ràdio.
4: Ràdio.
3: Palafrugell.
2: Palafrugell.
4: Palafrugell.
5: Ràdio.
6: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
7: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
6: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
7: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
6: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
0: Iniciem el nostre viatge. Avui la màquina del temps ens porta fins al dia 15 de maig de l'any 1962. Anem cap a Santa Cristina d'Aro. Es descobria descobriment arqueològic, enterraments romano-cristians. Quan s'estaven fent obres per obrir un camí destinat a donar una ampla entrada d'accés a una nova urbanització a Santa Cristina, la màquina excavadora va trencar un sepulcre, de manera involuntària, va trencar un sepulcre que estava a mig metre del nivell del terra. I va resultar ser una petita però interessant necròpolis romano-cristiana dels darrers temps de l'Imperi Romà. En aquell 1962 escoltàvem a The Contours, Do You Love Me? You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Con Mulava, la gran mola, rima de tu
1: y... Héctor Bronx.
0: The Contours, Do You Love Me? Estem ja a la ratlla, a la tanca horària de 3:15, arribant, eh? En qüestió d'un minutet...

0: i escaig. A punt per tancar, bombo, bombo. I a punt per escoltar un altre missatge.
1: Y todo a media luz. A media luz.
0: Que va, ni a media luz. A les fosques, tot apagat.
1: Todo a media luz. Que brujo es el...
0: Que després arriba el rebut de la llum. I toma, castanya.
1: Corriente. 3, 4, 8.
0: Ens documenten per aquí com controlen la situació de llums i llumetes que es poden quedar enceses i que no fa falta que es quedin enceses, que ja són prou milionaris. Les companyies elèctriques estan folrades, literalment. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Soc la Joana de Mont-ras. Això dels llums ja ho tinc bastant controlat.
0: Ah, bé.
2: Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Doncs bon cap de setmana també per vostè, ho té sota control, fantàstic. Des de Mont-ras, la senyora Joana Lozano, número 59.
1: Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa que no manque el amor.
0: Doncs estem a punt ja de tancar el bombo. Escoltant en Julito de fons. Estic fent temps, es nota en ràdio quan estàs fent temps. T'enrotlles com una persiana, li vas donant voltes i tombarelles a la perdiu fins que la mareges. La deixes ben marejada, pobra perdiu. A punt, això ha estat una prèvia, això com les campanades de fi d'any, Primer els quarts i després...
1: Que brujo es ser amor.
0: Ara sí, en punt, 3:15, som-hi.
3: Tosca!
0: Bombo tancat. No, però primer que soni el cucut, ara. Fem les coses bé. I ara sí, el zasca que toca.
3: Tosca!
0: Ai, precintat. Sí, ho dic perquè si ens arriba algun missatge, no patiu. No, ho deixo, però per la setmana que ve, per dilluns. No m'oblido. Però és que ja hem de posar un límit perquè el sorteig el fem demà, Ai, que ha fet tard vostè, no ens ha enviat el missatge, no està a temps. Ho pot fer, l'enviï i dilluns l'escoltem. No pateixi. Però en el bombo de demà només hi haurà 59 boletes, que són les 59 participacions que han donat aquesta setmana que finalitza. Aquest és el clam matinal. Aquí estem, com sempre, a tota pastilla.
4: Això és clam matinal a velocitat sideral.
5: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
6: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.

0: Ah, que voleu escoltar el tigre també? Cap problema, mira. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: Jaumet, 25 més 20?
3: Ràdio Palafrugell.
2: Jaumet.
3: Senyoreta, Ràdio Palafrugell fa 45 anys.
4: Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: per si torna.
1: Vull, vull. Vull perquè no puc. Això és com el gos de l'hortelano, que diuen, eh? Ai. Que ni ladra ni deja ladrar. Algo així. Ells són maig, en aquest mes de maig, perquè s'anomenen així com el mes maig. I sona molt bé, m'agrada això de vull perquè no puc.
2: Forpes Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.

0: Aquests som nosaltres.
1: L'emissora municipal.
0: Des de fa 45 anyets ja de llarg, eh? Corre cuita, que s'acaba el bròquil per avui, per aquesta setmana, eh? Ara amb la banda de Josep Maria Casany, des de València, Seguretat Social. Salta, salta, salta. Amunt, amunt, amunt, amunt.

0: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
1: Punt final!
2: Es és hora, amigos.
1: Però dilluns una altra vegada tornem, eh? A fer una estoneta... Això... Una mica l'assa, una mica el burro! I demà el sorteig amb el nostre company Rafael Corbí. El Bombo tornarà a donar tombarelles i a veure qui s'emporta l'esmorzar de forquilla per dues persones que sortegem aquesta setmana i, com sempre, per una deferència del restaurant Cala Teresa de Pals. Us ha parlat Vicent Rodríguez... Agafa el paraigua, el xubasquero, que mira que aquesta tarda s'esperen precipitacions arreu del territori, eh? Ai, la primavera, primavera trompetera. Al punt final el poso amb música de pista de ball dels 90 amb la Bush, recuperant The Wanna Be My Lover. Molta, molta, molta salut. A ser molt i molt i molt feliços. Adeu!

0: Bon dia, són les 11. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns, després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Quarta jornada de vaga de mestres i professors aquesta setmana, avui a les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu també i l'Aran. La jornada de protesta ha arrencat a Montall a la Nacional 240 Lleida i aquest migdia, a més d'una manifestació pel centre de Lleida, està previst tallar la Nacional 230 a l'Alta Ribagorça i també al túnel del Cadí ja a la tarda. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits sense concretar-los. I el director de la CIA s'entrevista amb el govern castrista en un viatge inusual a l'illa de Cuba, que està immersa en una greu crisi energètica a causa del bloqueig petrolier dels Estats Units. Washington exigeix canvis radicals, mentre l'Havana assegura que no són un risc per a la seguretat dels nord-americans. Últim dia avui de campanya per a les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE es volquen en aquestes últimes hores a mobilitzar el seu electoral tradicional. El PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez. I avui fa exactament 15 anys de l'esclat del moviment 15M, unes protestes que van sacsejar el mapa sociopolític. Lluny d'apaivagar-se, el malestar ha anat en augment, amb la particularitat que, segons els experts, bona part d'aquest sentiment ara el capitalitza les formacions d'extrema dreta. Es repeteixen un any més els problemes per renovar el DNI enmig de les denúncies dels sindicats policials de falta de personal. La falta de cites ha generat un mercat negre que oscil·la entre els 60 i els 100 euros per tenir dia i hora per fer el tràmit. I avui obert portes al Còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà la Fira de Barcelona Montjuïc, la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. El saló disposa de 28.000 metres quadrats.
1: Esports. El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara, l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten dues jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar i el sindicat d'àrbitres ha presentat un escrit al comitè de competició pel qual demanen que li obrin expedient disciplinari a Florentino Pérez, al president Blanc, per les declaracions dels últims dies contra els àrbitres pel cas Negreira. I en hoquei patins a la Copa Femenina, el Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara a quarts, Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau.
0: I al temps, la pluja anirà guanyant terreny de manera intermitent des de les comarques de Girona i sobretot al litoral i prelitoral durant la tarda. Localment fortes, al Pirineu es mantindrà la nevada baixant de cota cap als 1.400 metres, més clarianes al sud amb mestral i descens de les temperatures.
2: 3CAT Info.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest divendres 15 de maig a les 7 de la tarda al Museu del Suro hi haurà la projecció audiovisual Quatre peces de museu. Projectaran El secret de l'alquimista del 2015, realitzat per Videoplay. El Suro a les comarques gironines del 1987, realitzat per SBE. Cuixart Sala, 1987-2023, realitzat per Antoni Martí, i Eclipsi de Sol, 1999-2026, realitzat per Esteve Salabert i Antoni Martí. L'entrada és gratuïta.
3: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Així és la vida.
1: Així és la vida amb un servidor, mig quart de 12. Comencem el nostre matinal amb aquest divendres, dia 15 de maig, després de la companyia d'en Vicenç Rodríguez, amb aquests minuts del clan matinal. Nosaltres que proseguim amb una mica de música amb aquests moments, després d'escoltar Felix Jain, Jasmine Thompson, amb la seva cançó Ain't Nobody Loves Me Better, i aquesta de Susanna Bay, que es diu Seré Feliz. Sigueu benvinguts al matinal de Ràdio Palafrugell.
2: Visible no em farà avançar, després miro l'altra gent.

Seguirà la música i ho faran diferents propostes que ens acompanyaran amb aquest matí. És així, perquè ens encanta. Les 11 i 11 minuts i abans de la conversa que mantenim habitualment cada divendres amb aquest punt horari amb en Josep Pasqual, que avui li demanarem per algunes quantes coses interessants, a part de la previsió meteorològica del cap de setmana. Què escoltarem a continuació? Doncs una formació que acabo de descobrir, que ve des de Menorca, que es diuen Entonats. És una formació de cant de taverna, de veneres, però que també interpreta cançons, versions de temes clàssics, com per exemple avui ens condueixen aquest A mi manera, Entonats, de Menorca.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: Anem a parlar de la previsió meteorològica per aquest cap de setmana, molt interessant per les activitats que vulguin tenir lloc a fora, sobretot a la banda més de Girona, amb el temps de flors i altres activitats que es facin. En Josep Pasqual ens parlarà, però ens parlarà de casa nostra, de la nostra zona, on, per exemple, aquesta matinada també ha caigut un bon ruixat. Josep Pasqual, bon dia, benvingut.
3: Hola, molt bon dia.
2: Gràcies per estar amb nosaltres un cop més i parlar-nos del cap de setmana. Tot això abans, deixem a demanar-te per aquestes pluges que han caigut a les en darreres hores aquí a Palafrugell, a l'Estartit, suposo que també, i que si te'n recordes de memòria, perquè m'has dit que has perdut els papers, doncs si saps quan ha caigut.
3: Sí, aquí l'Estartit, bueno, des d'ahir al migdia que va començar a ploure, fins aquest dematí han caigut 19 litres per metre quadrat.
2: Però ha estat una cosa que anava i venia, no? No ha estat una pluja constant.
3: No, no ha estat constant. Sí que aquesta nit ha anat fent, però de forma més continuada, però en principi feble. Els ruixats més forts aquí varen ser ahir a la tarda.
2: Ahir a la tarda? I durant molta estona van caure o què?
3: No, justament, per exemple, un dels ruixats cap allà a les 3 de la tarda va deixar uns 8 o 10 litres per metre quadrat, però en qüestió de 10 minuts, un quart, vull dir, va ser, la va deixar anar de cop.
2: Va ser el que en diem un patac d'aigua, no?
3: Sí, exacte, sí.
2: Molt bé, aquí doncs també va passar el mateix, més o menys a quarts de 4 de la tarda, havia viatjat de l'Estartit cap a Palafrugell, aquesta tempesta. Escolta, dona'm una alegria, digue'm, que el cap de setmana no tindrem pluges, va, a veure.
3: El cap de setmana no tindrem pluges.
2: Ui, quina alegria que m'adones.
3: Bé.
2: Ara digues la veritat.
3: Haurem de matitzar. El que tenim, doncs, és aquest aire fred amb alçada. Tenim aquest vent marítim que porta humitat i és per això, doncs, que, diguéssim, l'aire, sabem que amb la inversió tèrmica l'aire fred hauria de ser més avall. I si tenim aire més fred del que toca amb alçada, el que fa és que es desploma pel seu, perquè és més pesat que el que troba a sota. I hi ha aquests corrents verticals d'aire que són els que formen aquests núvols perquè, diguéssim, arrosseguen aquesta humitat del mar i al pujar sí que es refreden i arriba un moment que no se sobresaturen, podríem dir, i si comença a formar el núvol. I és per això, doncs, que en situacions d'aquestes tenim aquests ruixats, aquestes pluges. En principi, això s'està acabant. Avui ja probablement serà el darrer dia d'aquesta situació. És a dir, a partir del vespre ja notarem que el cel s'està destapant. Sí que demà al matí, sobretot a les zones més baixes, hi haurà abundants boires per efecte justament d'aquestes pluges i d'aquesta elevada humitat. Però durant el dia ja veurem més el sol i tot i això no acabarà de fer net, sobretot en punts de l'interior i en punts de muntanya tornaran a créixer durant la tarda algunes nuvolades i allà hi haurà alguns ruixats, però ja difícilment arribaran aquí a aquesta zona de la costa. No? Això és una situació per demà, doncs, que tindrem més estones de sol de matí, més nuvolades a la tarda. Sí que es podria escapar alguna gota, però en principi no n'esperem. I el diumenge repetiríem la situació, és a dir, més estones de sol de matí, més nuvolades a la tarda, aquests ruixats de l'interior que no haurien d'arribar, en tot cas. Sí que pot acabar d'arribar algun cap de núvol. No? Però en principi doncs, la situació serà ben diferent de la que hem tingut aquests dies i amb aquestes temperatures, doncs, que sí que demà a la matinada tocaran fons perquè l'aire s'estancarà, probablement a la nit quedarà serenada i això farà doncs, que en zones les zones més baixes, doncs hi hagi aquestes inversions tèrmiques amb temperatura més aviat baixa.
2: Doncs no, aquesta és una mica... Sí, digues, perdona.
3: Volia dir que, doncs, que al llarg del dia doncs, es recuperarà, i el diumenge encara es recuperarà més, i sembla que és una situació que persistirà al llarg de la setmana entrant, és a dir, temperatures més altes, més sol, i ja a finals de la setmana entrant ja tindrem ocasió de parlar...
2: Vas tan lluny!
3: Sí, vull dir que passem calor ja.
2: Que tu no em parles mai de tan lluny. Molt bé, doncs això és la previsió que tenim. Parlaves de l'interior, la gent de Girona que està celebrant temps de flors també. Suposo que ha de patir una mica més que nosaltres, no?
3: Sí, esclar, però la dita ja ho diu, el maig cada dia un raig.
2: Mm-hmm.
3: I és el que hem comentat a vegades, doncs que en aquesta època en què ara hem de pensar que el dia ja és tan llarg i el sol, diguéssim, té tanta energia com a finals de juliol, que és el pic de l'estiu. I, és clar, si l'aire és més fresquet, doncs hi ha aquest contrast de temperatura que és el que forma aquestes nuvolades, que habitualment, després d'un dematí amb sol, doncs es creixen aquestes nuvolades cap al migdia, amb situacions doncs, d'una certa inestabilitat i aquests ruixats de tarda, que no sabem si arribaran o no a Girona, però hi ha més números que arribin allà que no pas aquí. Perquè doncs, aquestes nuvolades, un cop creixen i es forma el ruixat o la tempesta, doncs aquests núvols que arriben més en l'aire troben els vents, en aquests últims dies del que ha passat, aquests vents de ponent amb alçada, i aquests ruixats doncs, són arrossegats des de l'interior cap a la costa.
2: Sí, que es formen a qualsevol lloc, a bastiments, per exemple, i els arrosseguen cap aquí.
3: Exactament.
2: I arriben fins aquí.
3: És una situació habitual de tempesta.
2: Home, la tempesta d'ahir va passar per l'Estartit, per Roses, que ho van veure també amb el mapa, a través del radar meteorològic, i després se n'anaven ja cap a mar.
3: Sí.
2: Perquè
3: sí.
2: Allà sí que plou sobre mullat.
3: Sí.
2: Com allà... sempre,
3: Sí, de fet, si plou molt, els submarinistes fan l'immersió en braigua i tot.
2: Molt bé. Doncs aquesta és la previsió. Les temperatures sí que han baixat, han refrescat una mica, també.
3: Sí, és el que comentem, i ja dic, tocaran fons demà al matí.
2: Demà al matí, molt bé. Doncs aquesta és una mica la previsió del cap de setmana que en Josep ens parlava. Dilluns tornarem a parlar de la setmana que ve, tot i que ja ens ho ha avançat una mica. Si no hi ha res més sobre aquest tema, et demano perquè has anat a prendre les mesures, no? No sé si has anat aquest matí o vas anar-hi ahir.
3: Ahir vaig anar a mirar la temperatura del mar i, déu-n'hi-do, és a dir, està a 2 graus per sobre la mitjana climàtica d'aquesta època, que això també ajuda que hi hagi més evaporació i també ajuda que hi hagi aquests... aquest mar més calent fa que hi hagi més evaporació i les marinades transporten més humitat que ajuden a alimentar aquestes tempestes o aquests ruixats.
2: Escolta, 2 graus per sobre de la mitjana.
3: Sí,
2: però estem per sobre dels darrers anys? Perquè els darrers anys, déu-n'hi-do com estava, de calent.
3: Ara sí que no...
2: Ara t'he mort.
3: Aquí no hi arribo, sí.
2: Molt bé. No, perquè dic que igual està per sobre de la mitjana, però ha baixat una mica, perquè tampoc és que hagi fet tanta calor durant aquests dies.
3: Sí, és que no té necessàriament... el mar és... No és com la terra, que surts de la porta i trobes una roca i l'endemà encara hi és. Al mar hi ha corrents i es belluguen i segons els corrents es transporta el calor d'un lloc a un altre. I una de les coses que afavoreix amb que la temperatura sigui més alta és que, si recordem, doncs, vàrem tenir l'abril més càlid tant de l'aire com del mar...
2: Sí.
3: Però, a més, què ha passat? Doncs que no hem tingut vents molt forts i, l'onatge tampoc ha estat molt important. Sí que algun dia, doncs, amb la barqueta que vaig, et bellugues molt. Però vull dir, no hi ha hagut prou rebombori, podríem dir, com per remenar les aigües de la superfície i amb les de sota més fredes, i això fa que el calor de l'aigua superficial es conservi. Per exemple, altres anys, ara estava mirant, sí, això sí que em sembla que és el 17 de maig, és a dir, de fa 49 anys, l'any 1977, vàrem tenir un temporal important de mar. Doncs si això passés, que és poc probable, però... pot passar en aquesta època encara, de fet, a l'any 92 en vàrem tenir un el 22 de juny de temporal de mar, per tant, doncs en situacions d'aquestes sí que es barregen les aigües temperades a la superfície amb aigües més fredes de sota, i el resultat és que la temperatura baixa a la superfície.
2: I en Ramon Bori, també parlaves, i ja acabo, perquè tindré aquí tot el matí anar xerrant de coses, del desgel dels Alps tota l'aigua que porta el Roine. Parlaves doncs, amb el missatge que envies habitualment per explicar coses de temperatures, ho fas?
3: Esclar, el que dèiem abans, doncs, aquest mes d'abril no només ha fet, hem tingut temperatures altes aquí, sinó també sabem, doncs, hem vist que aquí al Pirineu mateix i evidentment als Alps, que és una extensió molt més gran, diguéssim, de zona amb neu a l'hivern, doncs hi ha hagut desglàs i aquest, un dels rius més importants de França és el Roine, i en situacions de primavera, doncs, aboca aquestes aigües al mar, que es comencen a barrejar, diguéssim, i fa que la salinitat sigui més baixa i que ens arribi aquí també, que la transparència no sigui tan gran, perquè encara porta partícules, i a més, doncs, doncs això, que tinguem, que ajuda també a que les temperatures siguin més altes.
2: Efectivament, perquè recordem que el Roine desemboca aquí al Golf del Lleó, la zona de Nimes, de la Provença, i per tant, l'aigua, vulguis o no, acaba arribant fins aquí, suposo, no? La del Ter no arriba fins allà, però la del Roine segurament arriba fins aquí.
3: Sí, ja barrejada, perquè el gruix de salinitat baixa és de 30-40 metres, quan és del Ter i la Muga i el Fluvià, només, diguéssim, afecta aquí prop de la costa, doncs, els 5-10 metres més propers a la superfície. Mm-hmm. Però, esclar, com que això que dius, com que tenim de la desembocadora del Roine aquí en línia recta, deu haver uns 150 quilòmetres, ara ho dic de memòria, doncs acaba arribant aquí. A més, la plataforma del Golf de Lleó és una zona on la fondària del mar no és molt gran, és com una gran plataforma de poca fondària, fins que no arriba en el rec del Cap de Creus, en el canó del Cap de Creus, que allà sí que hi ha, doncs, ja fondàries importants. I això també ajuda a barrejar aquestes aigües superficials.
2: Molt bé, les explicacions de Josep Pasqual, que a mi m'encanten, i espero que amb els nostres oients també s'ha de diferents coses relacionades, doncs, també amb el medi ambient, com era el cas ara del riu. Alguna cosa més, Josep, que ens vulguis comentar?
3: No, desitjar bon cap de setmana a tothom i esperem, doncs, que hagi de fer coses a l'aire lliure, doncs, que ho tingui millor que aquests dies passats.
2: Que Déu t'escolti, amic meu, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
3: Igualment, bon cap de...
4: Petrolis Costa Brava, telèfon 972-30-1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972-30-1805. 972-30-1805.

les grans cançons de la història de la música. Sí, senyor. Charlie Daniels Band i aquest The South Gonna Do It Again. I ara, el disc.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Seguim al vostre costat i ho fem a través d'aquest mini-espai que es diu El Disc. Un mini-espai en el qual ja sabeu que els protagonistes ens expliquen les seves cançons, les seves composicions. I ens en fan 5 cèntims. Al costat de Rafael Corbí, iniciem El Disc. Avui retornem a la música d'un excel·lent vocalista. Ell es diu Namina. I avui ens parla d'una cançó anomenada Mala Herba. Endavant, Namina.
2: En el món de la botànica, això de mala herba és com un mal nom, no? Les males herbes fan nosa a l'hort, al camp, al jardí. Però n'hi ha moltes, com a mínim, que són comestibles o directament són remeieres. I les herbes remeieres són molt importants. Què té a veure això amb la cançó? Doncs potser que la cançó inclou aquesta vessant més fosca que tots tenim, menys amable, però pretén seduir amb el tot, amb la llum i amb la foscor, seduir i fins i tot fer ballar i fer somiar.

i que ens ha portat la seva música en les seves cançons. Avui ens ha parlat d'aquest llançament seu, d'aquesta cançó anomenada Mala Herba. Així l'hem escoltat i així l'hem seguit aquí, aquest mini espai anomenat El Disc, amb Rafael Corbí.

0: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem pintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972 170 07.

cançó de la Maria Becerra, Siete vides es deia aquesta cançó. Arribarem a 3:15 i amb ella amb els dies mundials internacionals amb una nova proposta per la nostra sintonia. És el tema de l'Eloi Duran, que es diu L'amor en realitat.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Molt benvinguts altra volta amb una nova edició del nostre espai. En el dia d'avui anem a parlar dels dies mundials internacionals que tenen lloc amb aquesta data, concretament amb aquest 15 de maig. I en tenim diversos, per tant, anem a començar ja ràpidament amb el primer d'ells. El primer dia que repassem és el Dia Internacional de les Famílies. Cada any se celebra el 15 de maig amb la finalitat de conscienciar la població sobre el paper que té la família en l'educació i en la formació dels fills des de la primera infància, així com fomentar els lligams familiars i la unió familiar. L'origen d'aquesta important data s'estableix a partir dels anys 80, però l'any 1994 l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar aquest dia oficial, tenint en compte que la família és el nucli central de qualsevol societat. També el 15 de maig se celebra el Dia Internacional de l'Objecció de Consciència, l'objectiu de la qual és celebrar la resistència dels objectors de consciència per la pau i la seva ferma decisió de no formar part de cap guerra armada. El tercer dia que repassarem és un altre també molt important, perquè és un trastorn que pateixen diversa gent. És l'esclerosi tuberosa o complex d'esclerosi tuberosa. És una de les malalties rares i incurables poc conegudes. Afecta un de cada 6.000 nadons i és considerada la principal causa genètica de l'epilèpsia i l'autisme. L'esclerosi tuberosa, o aquest complex que us dèiem, és un trastorn genètic que genera la formació de tumors no cancerígens o benignes en òrgans vitals, com ara el cervell, els ulls, els ronyons, el cor, els pulmons i també la pell. El proper dia del qual parlem és el Dia Internacional del Síndrome de Ehlers-Danlos. Té la finalitat de visibilitzar aquesta patologia també poc freqüent i de caràcter hereditari, sensibilitzar la població sobre aquest síndrome, així com brindar solidaritat als pacients que la pateixen i als seus familiars. Una malaltia estranya i hereditària caracteritzada per un conjunt d'alteracions genètiques que es basen en la producció de col·làgen a l'organisme. I que me'n dieu de la següent, el Dia Mundial de la Mucopolisacaridosis. Té l'objectiu aquest Dia Mundial de crear consciència sobre aquestes mucopolisacaridosis, un grup de malalties metabòliques hereditàries, també molt estranyes. Són trastorns amb els quals el cos no pot descompondre adequadament certs tipus de molècules anomenades així. No ho tornaré a repetir. S'acumulen a les cèl·lules del cos, afectant el seu funcionament normal i donant lloc a una àmplia varietat de símptomes i complicacions mèdiques. I finalment, acabem amb el Dia Mundial del Pisco. Això sí, se celebra a Xile. Allà és considerat el Dia Nacional. És el destil·lat més consumit en aquest país i que va néixer durant la colonització espanyola. Així hem repassat en el dia d'avui aquests dies mundials. Avui, 15 de maig, hem tingut una àmplia representació d'aquests dies mundials. Fins al dia de 6 n'hem tingut. Per tant, ara ho deixem estar i continuem amb la vostra programació habitual.
2: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

Cançons fabuloses històriques, un dels darrers èxits de l'americana Ella Langley, amb el seu tema anomenat Be Heard, del febrer d'aquest 2026, un dels grans èxits ara mateix als Estats Units, que està trencant rècords, fins i tot rècords de la Taylor Swift a la llista general. I també aquest record d'Albert Hammond, anomenat Échame a mi la culpa. Fins a ses notícies de les 12 amb Bastomeu Penya, de Londres a Mèxico. Des del seu àlbum Això és pecat.

0: En punt les 12 del migdia. Talls de carreteres i manifestacions tornen a marcar la protesta dels mestres i professors avui a la demarcació de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A aquesta hora es fa un tall de trànsit a l'N230 a l'Alta Ribagorça i d'aquí mitja hora ha de començar una manifestació a Lleida. Ja a la tarda els sindicats tenen prevista una concentració al túnel del Cadí. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. La Vall d'Aran ja té nou sistema de finançament singular. Aquest matí el govern de la Generalitat i el Consell General han tancat un acord que suposarà transferir a la màxima institució aranesa més de 42 milions aquest 2026 i en el termini de 2 anys la participació en impostos com l'IRPF. Últim dia avui de campanya per les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE es volquen en aquestes últimes hores a mobilitzar el seu electorat tradicional. El PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits, però sense concretar-los. El director de la CIA s'entrevista amb el govern castrista en un viatge inusual a l'illa de Cuba, que està immersa en una greu crisi energètica a causa del bloqueig petrolier dels Estats Units. Washington exigeix canvis radicals, mentre l'Havana assegura que no són un risc per la seguretat dels nord-americans. L'Ajuntament de Barcelona aprovarà el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb el suport de Junts per Barcelona i el PP. Restringeix la presència de comerços relacionats amb el cànnabis, les carcasses i les fundes de telèfons mòbils i també els establiments de manicura i pedicura. I avui ha obert portes al còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà la Fira de Barcelona a Montjuïc, la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. El saló disposa de 28.000 metres quadrats.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia. Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens quan falten 2 jornades per disputar-se. El sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que li obrin expedient disciplinari a Florentino Pérez. Demanen que el club i Florentino facin un comunicat de disculpes per les declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en hoquei patins a la Copa Femenina, avui es juguen els 2 últims partits a quarts de final, el Benvibre Bigues i Riells i Gijón Palau. Ahir el Vilassana va eliminar el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola.
0: Aquesta tarda i fins al vespre tornarà a ploure a moltes zones de Girona, Barcelona, la Catalunya central i a punts del Pirineu. Aquí amb neu per sobre d'uns 1.400 metres. A la Vall d'Aran nevarà per sobre dels 1.200. Pot ploure fort entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà i el prelitoral.
3: Trescat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell.
4: Les 12 i 4 minuts a l'informatiu migdia del punt de la una. Avui parlarem de diversos temes, com per exemple la recuperació a càrrec del Cite Fraternal de la història real de la vaga de les Pollites, una activitat familiar sobre aquest episodi històric que es portarà a terme al Fraternal a partir de les 12 del migdia d'aquest diumenge. També parlarem de Junts per Palafrugell, que carrega contra la gestió del govern en les licitacions de socorrisme i boies, i de que Palafrugell preveu acabar aviat ja l'arranjament pel els camins afectats pel temporal Harry. Parlarem també de la vaga d'ahir dels docents a Girona, reclamant a la conselleria reobrir la negociació, i també d'activitats com les que ens aporta la Fundació Josep Pla per aquest cap de setmana, o les formacions de les pel·lícules Incontrolable i l'Arquitecto amb el Cineclub que engarbí el Teatre Municipal de Palafrugell. També repassarem, com ja hem fet abans, la previsió meteorològica amb en Josep Pasqual. Tot això a partir de la una del migdia.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dissabte, 16 de maig, a les 10 del matí, al Museu del Suro, la joia del museu. Suro i futur dissenyant possibilitats. Enguany s'exposaran noves aplicacions del Suro. Podeu trobar més informació al web museudelsuro.cat. És organitzat conjuntament amb l'Institut Català del Suro. I d'altra banda, aquest dissabte, a les 11 del matí, als Jardins de Cap Roig, taller de pilates i relaxació en paraules, a càrrec d'Anna Mias, organitza la Fundació Josep Pla. Per més informació, podeu consultar el web fundaciojosepla.cat.
3: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
4: Això és una novetat discogràfica del dia d'avui.
1: Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa.
4: Els divendres sol ser dia de novetat en discogràfica i avui, divendres 15 de maig, ho és, però no de senzill, sinó de nou àlbum. La formació usonenca Obeses presenta el seu nou àlbum L'Ai al cor, del qual ja hem anat descobrint alguna de les cançons, com per exemple el Virolai, senzill que també pugueu escoltar a casa nostra amb la coral Canigó, d'aquest doble treball discogràfic, perquè té dos en discos. D'aquest disc, per presentar-lo en el dia d'avui amb els nostres oients, triem una cançó que ens toca amb alguns de manera molt profunda. Obeses, novetat discogràfica del dia d'avui amb el seu àlbum L'Ai al cor, amb La meva llengua.

que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: La música amb Inner Circle des del 1979. Aquesta era la cançó anomenada Stop Breaking My Heart.
1: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
0: Aquí seguim amb el nostre espai, perquè la música ha de continuar. Però la música també és cinema. I aquesta setmana tenim una pel·lícula molt bona aquí al cinema de Palafrugell, de la qual ens parla l'Ignasi Arbat.
4: Bon dia, aquesta setmana teniu el cinema Incontrolable, I Swear, que vindria a ser Jo Renego en anglès, la pel·lícula dirigida i escrita per Kirk Jones, interpretada magníficament per en Robert Aramayo, que es fica en la pell d'en John Davidson, que va ser un jove, en principi adolescent, i llavors veurem la seva vida com a adult, que va ser diagnosticat, en principi no se sabia, però posteriorment amb el síndrome de Tourette, quan només tenia 15 anys, el qual li va destabilitzar totalment la vida en aquella edat. Aleshores ens retrobem amb el protagonista ja una mica més adult, en un moment en què la seva malaltia tampoc és massa coneguda, l'han d'anar explicant contínuament, i això li provoca situacions a vegades que van entre el drama i la comèdia, perquè la pel·lícula, malgrat ser dramàtica, té moments que fan molt de riure, perquè el protagonista, a banda dels tics, no pot, i d'aquí també el títol que li han posat aquí, controlar determinades frases i paraules que pronuncia sempre en el moment més inoportú, la frase més inadequada. Per això sempre acaba produint a vegades una mica de riure a l'espectador. Us la recomano molt, segur que us ho passareu bé, aquesta comèdia en tocs dramàtics que ens arriba des del Regne Unit. Una forta abraçada.
0: Gràcies, company Ignasi Arbat. Demà podeu escoltar el Ningú No És Perfecte a partir de les 5 de la tarda a l'antena de la ràdio. I a part d'aquesta pel·lícula Incontrolable, recordeu que també podreu veure la pel·lícula que s'anomena El Arquitecto. La primera, Incontrolable, la podeu veure avui mateix, a 9:45 del vespre. Demà dissabte teniu 3 sessions, a les 5, a 7:45 i a 9:45 del vespre. La de 7:45 és en versió original, subtitulada en castellano. I diumenge, a 8:45 del vespre. D'altra banda, El Arquitecto, la pel·lícula de Stephanie de Mostiel, la podreu veure avui a les 7 de la tarda i diumenge a les 5 de la tarda. Si voleu fer algun vol més i anar cap a algun altre lloc, també tenim altres activitats. Per exemple, en Didac Moreno ens fa saber que a Fontanilles hi ha la Ballaruga, amb un esdeveniment solidari amb diferents grups que hi participen. Ell ens ho explicava d'aquesta manera.
5: Bones, em presento. Em dic Bernat Costa i sóc el doble oficial d'enginyeritat a l'estat espanyol. Potser no l'heu vist alguna pel·lícula que ja us podeu imaginar, com Pirates del Caribe o Eduardo Manos Tijeras, en fi, deixem estar. El dia 16 de maig es fa un festival de música dels anys 70, 80 i 90 i seran 8 hores de música, hi haurà menjar i l'objectiu és recollir diners per a la investigació del càncer infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu. I m'agradaria demanar-vos que vinguéssiu perquè, serà una festassa brutal de moltes hores de bona música i, ballaruca. Una abraçada.
0: Doncs ja ho sabeu, cap a Fontanilles, si no teniu res més a fer el cap de setmana i si no voleu aprofitar les activitats de Palafrugell, també és un bon lloc per passar aquest dia. Amb aquesta festa que ens recomanaven 16 de maig, a Fontanilles, demà dissabte, la Ballaruga, 8 hores de música dels 70s, 80s i 90, en diferents grups, i DJs també, Trifàsic, Basarda, Pubilla Hilton, Diego Armando DJ, Comunautas, SDK Project, Albert Suc, tota la recerca destinada a tota la recaptació destinada a la recerca del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. Això és a Fontanilles demà. I ara l'Ivan Gas ens porta la cançó Home Nou i després Fantasy amb You're Too Late.

0: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
3: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
4: Molt benvinguts i benvingudes a l'agenda cultural que tenim per aquest dia d'avui del 15 de maig en quant a les efemèrides de la música popular. Avui volem recordar diversos artistes. No tenim tanta feina com altres dies, però bé, els hi dedicarem el nostre temps. Per això estem escoltant aquest If I Had a Hammer de Trini López, perquè va néixer tal dia com avui a Dallas, a Texas, el 1937. Descobert i produït per en Don Costa, va començar a enregistrar l'any 1963 movent-se entre el folk i el pop. Trini López en va morir el passat en 2020. El 1948 naixia en Brian Eno, de nom real Brian Peter George Sant Baptiste de la Salle Eno. Ja es cansava quan arribava al final de pronunciar tot el seu nom complet, de ben segur si havia de dir-lo. Va néixer a Woodbridge, al Regne Unit, teclista, cantant, compositor i productor de rock, música electrònica i ambient. Entre el 1971 i el 1973 va ser membre de la primera formació dels extraordinaris en Roxy Music. Això és anar molt enrere, sens dubte, amb el temps. I després ha produït i col·laborat amb músics com Robert Fripp, Harold Budd, Talking Heads, David Bowie, Laurie Anderson, John Cale, U2 i molts altres. La veritat és que és un d'aquests personatges carismàtics del món de la música, sigui amb cançons, amb peces en solitari, com també ho ha estat fent al llarg del temps amb cançons en diferents i en bandes sonores a través de la seva carrera artística.

El 1951 naixia en Jonathan Richman a Boston, a Massachusetts. El 1972 va formar aquell grup anomenat The Modern Lovers i l'any següent van enregistrar el seu primer disc en producció de John Cale, el qual no es va editar fins al 1976. En solitari va debutar a partir de l'any 1977 i es van anomenar Jonathan Richman and The Modern Lovers.

Avui felicitem i després l'escoltarem per finalitzar el nostre programa a Mike Oldfield. En 1953 el veia néixer a Reading, Anglaterra, compositor i multiinstrumentalista de música electrònica i de l'anomenat rock simfònic, que va debutar l'any 73 amb aquell espectacular disc anomenat Tubular Bells, un dels paradigmes de la guitarra elèctrica i un dels músics més influents durant els anys 70. A poc a poc la seva estrella es va anar apagant, tot i que als anys 80 ens va deixar meravelles com aquesta, que després escoltarem el To France.

meravelles i amb veus extraordinàries que el van acompanyar al llarg de la seva trajectòria artística. El 2003, tal dia com avui, moria la June Carter Cash a Nashville. Era la dona, la segona dona de Johnny Cash i, a més, una de les també artistes més influents de la història de la música americana. A part de Carter Family. Jack.

0: Jackson.
1: Anem a recordar també els altres personatges del món de la música que ens podien acompanyar en el dia d'avui, com per exemple recordar la mort el 2009 de Roy Talbot a Paget, a les Bermudes. Tenia 94 anys d'edat. Va ser membre del grup de Calypso dels anys 50, aquells Talbot Brothers of Bermuda, una gent també magnífica del món de la música que convé recordar.

El 2011, qui moria, en aquest cas, era en Bob Flanagan. Aquest personatge va ser membre fundador del grup vocal de Four Freshmen. Tenia 84 anys d'edat. Eren una d'aquelles formacions que van imprimir un toc de modernitat en el món del jazz i que val la pena recuperar-los i escoltar-los també alguna vegada per continuar gaudint de la seva música. The Four Freshmen and the Freshman Year.

Marxem força enrere amb el temps per escoltar una cantant francesa coneguda amb el nom de Arletty, així es deia. No estem parlant de futbol, no, estem parlant de música, perquè el 1898 naixia aquesta actriu i cantant francesa nascuda com a Léonie Marie Julie Bathiat, més coneguda com Arletty, a Courbevoie o Courbevoie, el 15 de maig de 1898 i que va morir a París el 1992. Model, cantant i actriu, i coneguda també per participacions en pel·lícules destacades de la filmografia francesa com Hotel du Nord i Les Enfants du Paradis.

El 1959 naixia tal dia com avui l'Andrew Eldridge, el nom vertader del qual és Andrew William Harvey Taylor. Va néixer a la petita ciutat d'Elie, Cambridgeshire, Anglaterra. A la seva joventut va estudiar literatura francesa i alemanya a la Universitat d'Oxford i després es va mudar a Leeds i va estudiar mandarí. Líder, cantant, compositor i únic membre original que queda de la banda The Sisters of Mercy. Aquesta banda va sorgir de l'escena post-punk britànica i després es van transformar en una de les bandes més importants del rock gòtic. Felicitem en el dia d'avui també el naixement de la Jessica Lynn Sutta, coneguda com a Jessica Sutta, nascuda a Miami, Florida, el 15 de maig de 1982. Anteriorment se l'havia conegut com a Jota Sutta, actriu, cantant, compositora i ballarina, una de les integrants del grup femení de Pussycat Dolls.

Nascuda a Wellesley, a Massachusetts, de pares coreans, una autèntica nena prodigi. Amb 7 anys ja havia compost una cançó, On My Way Home, i en 12 va gravar el seu primer compacte.

Anem al 1974 amb el naixement d'en Huey Dunbar a Nova York, de mare portorriquenya i pare jamaicà. Membre, fundador i veu solista de la banda de salsa reggae Dark Latin Groove, fundada a la ciutat de Nova York el 1995. La quiero morir, Juliana, no morirà, volveré, todo mi corazón. Alguna de les peces que ens ha portat al llarg dels anys i que s'han convertit en èxits. Però tot això també ha interpretat en solitari sota el seu propi nom, com aquest tema de mi enamórate. Celebrem també el naixement el 1966 d'en Pete Wicks, músic, compositor i DJ britànic, nascut a Reigate, a Surrey, membre fundador, productor i teclista del grup format el 1990 a Londres, els Saint Etienne, que el van fundar al costat de Sarah Crackwell i Bob Stanley. L'indie pop que ens acompanyava i que va ser molt popular als anys 90.

Parlem també de la banda Little River Band, perquè un dels seus membres fundadors, principal compositor de la banda, Graham Global, també va néixer tal dia com avui. Va ser el 1947, guitarrista, cantant i compositor australià nascut a la ciutat d'Adelaide. Va ser membre d'aquesta banda amb els seus anys possiblement més importants des del 1975 fins al 1992. Després també ha publicat en diversos àlbums en solitari. Graham Gobble.

Volem destacar també amb el programa del dia d'avui amb un compositor, director d'orquestra, productor i arrangista de soul, disco i rhythm and blues. Estem parlant del naixement el 15 de maig de 1943 a Inglewood, a New Jersey, d'en Freddie Perren. Un dels principals compositors d'èxits per formacions com, per exemple, els Jackson 5, les quals els hi va portar diversos temes, però també per Yvonne Ellman, The Silvers, o, per exemple, va ser el compositor d'aquest Reunited, The Peaches and Herbs. Va morir el desembre del 2004, als 61 anys d'edat.

Anem acabant. Tenim dos protagonistes més i deixem ja estar aquestes efemèrides de la música popular. El 15 de maig del 1928 va néixer Santurce, el compositor i director d'orquestra colombià de música tropical, Tommy Olivencia. Per la seva orquestra van passar grans cantants com en Marvin Santiago, en Lalo Rodríguez, en Gilberto Santa Rosa i molts altres. Però també va interpretar peces en solitari sota el seu propi nom. Va morir el setembre del 2006, als 68 anys d'edat.

I finalment, el 15 de maig del 1918, vull destacar també el naixement d'un dels meus artistes més admirats i preferits, una veu que era com si t'acarinonessin contínuament. Naixia a Henderson, localitat de l'estat de Tennessee, Lady Arnold, cantant i músic de música country, la carrera del qual va durar fins a 60 anys. Al costat de Jim Reeves em va ajudar a crear el so Nashville a finals dels anys 50, i 147 de les seves cançons varen entrar a les llistes. Per molts és considerat el més gran a la història de la música country. Va morir als 89 anys, al maig de l'any 2008.

I com hem dit, tanquem la paradeta i ho farem tot recordant en el dia d'avui la cançó de Mike Oldfield, aquest tema tan extraordinari anomenat Two Friends, una de les peces llegendàries del món de la música, sobretot de tota una generació. En Mike Oldfield sempre es va rodejar d'extraordinaris artistes i en aquest cas la veu la posava la Maggie O'Reilly amb aquesta cançó. Per tant, Two Friends, també Caulfield, per tancar les efemèrides musicals d'avui.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972 170277.

estan a les notícies de la 1, 3 quarts i mig després de les efemèrides. Aquest divendres 15 de maig, al matí, al migdia, musical informatiu de Ràdio Palafrugell, així és la vida. La vida ens ha portat a escoltar en Jason Aldean i aquest Don't Tell on Me, que acabem d'escoltar, i ara ens aporta un record musical d'una cançó de Depth des del 2007. Això es diu Tot el que més desconeixo.

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: I doncs, vist les notícies de la una, us espero allà mateix. Després de 2:45, Retrato, edició 14 d'aquesta primera temporada, amb en Francesc Niell. I arribem amb Marloi, Starting All Over Again.

0: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. És la una. Ràdio Palafrugell. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon migdia, sóc en Rafael Corbí. Comencem l'informatiu migdia d'avui divendres 15 de maig. Especial atenció avui a la previsió meteorològica. Després de les pluges aquests dies en parlem abastament avui amb en Josep Pasqual per saber doncs les històries que ens explicarà, que seran moltes i molt interessants. A més, doncs, tenim altres temes per parlar, alguns dels quals ens parlarem amb el nostre company i cap d'informatius, en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia.
1: En Ferran ens aportarà una de les informacions del dia d'avui, però abans començarem parlant de Junts per Palafrugell, que carrega contra la gestió del govern municipal en les licitacions de socorrisme i de bons. En Ferran ens parlarà que Palafrugell preveu acabar aviat l'arranjament dels camins afectats pel temporal Harry.
2: Les actuacions han permès recuperar ferms erosionats i millorar la circulació en diferents punts del municipi després de les fortes pluges. Només resten pendents dos trams de Santa Margarida, mentre que també es duen a terme tasques de desbrossament per augmentar la seguretat i la visibilitat.
1: Gràcies, Ferran. Ho recuperem d'aquí un moment. També parlarem de l'AFA del Pi Verd, que impulsa una marxa familiar amb activitats educatives el dia 24 de maig. El Cineclub Garbí, que porta aquest cada setmana les pel·lícules Incontrolable i L'Arquitecto al Teatre Municipal de Palafrugell. Donarem un cop d'ull també a la jornada de vaga ahir dels docents que es varen plantar a Girona reclamant a la conselleria reobrir la negociació. També del Centre Fraternal, que recupera la història real de la vaga de les Pollites en una activitat familiar sobre aquest episodi històric de Palafrugell, una activitat que tindrà lloc aquest diumenge. També farem un petit repàs a l'activitat esportiva, tot i que recordem que a partir de les 3 de la tarda tenim el nostre espai a Palesports, ja disponible a la plataforma de podcast, i a les 7 del vespre a través de l'antena de la ràdio, amb tota la informació esportiva d'aquest cap de setmana. Són aquestes algunes de les qüestions que en el dia d'avui tenim amb el nostre informatiu, que comença ara mateix.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: A la direcció i presentació d'aquest informatiu, qui us parla, Rafael Corbí, i a la producció i edició, òbviament, de les notícies, en Ferran Castelló, amb el suport de la Maria Vila. I comencem parlant de Junts per Palafrugell, com us comentàvem, perquè aquesta formació de l'Ajuntament de Palafrugell ha acusat el govern municipal d'haver fracassat en l'intent de rebaixar el preu de les boies d'amarratge per les embarcacions petites i tradicionals. El portaveu del seu grup, David Martín, assegura en una entrevista a Ràdio Palafrugell que la nova licitació mantindrà uns imports similars els dels darrers anys, després d'un canvi en les condicions del concurs.
3: Però clar, la tenim liada perquè tothom donava per fet que havíem per fi aconseguit arribar a una solució que aconseguiria rebaixar significativament els preus de les eslores de 4 a 6 metres, que és aquesta barca tradicional, bla, bla, bla. Doncs ja no. Doncs ja no. I al final els preus que ja hem començat a veure són preus pràcticament els mateixos que l'any passat i que l'anterior i que l'anterior, que són aquests preus inflats, que era el que volíem regular. Volíem aconseguir de rebaixar-los com a mínim una mica.
1: Doncs aquestes eren les declaracions a Ràdio Palafrugell d'en David Martín, el portaveu del grup Junts per Palafrugell. Segons ell, també s'ha perdut l'opció d'afavorir les barques més petites i que no es pugui limitar a 3.200 euros al preu de les boies. Considera que hi ha hagut errors tècnics i polítics durant el procés de resposta a una al·legació d'un operador.
3: Tècnicament es respon a aquesta al·legació: ah, doncs sí, doncs és acceptable això. S'accepta l'al·legació. Primer error. Primer error, és que vaig a dir així, ho sento molt. Primer error. Segon error, gravíssim, el regidor, que no s'ho revisa. Home, però per l'amor de Déu, si portaven mesos treballant en això, com pot ser que el regidor no es revisi quin informe surt de les al·legacions presentades? Segon error. Tercer error. Cap dels regidors i regidores, ni l'alcaldessa, que formen part de la Junta de Govern, que és qui aprova aquestes al·legacions, tampoc se n'adona de l'error. O dit d'una altra manera, ara diuen fatal, fatal, fatal, però llavors van votar a favor.
1: Per això considera que la gestió ha estat deficient i assegura que s'ha perdut una oportunitat per reduir el cost de les boies més vinculades a la pesca i a la navegació tradicional. Junts per Palafrugell, d'altra banda, també ha criticat la decisió del govern de retirar l'obligatorietat de conèixer el català en la nova licitació del servei de socorrisme. Segons David Martín, s'ha passat d'exigir el català a tots els treballadors a no exigir-lo a ningú i considera que es podria haver trobat un terme mitjà.
3: El requisit del català ha desaparegut del contracte. Com a requisit contractual. En el plec de prescripcions tècniques es parla de que el coordinador ha de conèixer la llengua catalana, bla, bla, bla, però no és un requisit contractual perquè s'ha eliminat. Home, ni el coordinador, ni el coordinador del servei, que és la persona, diguem-ne, la màxima responsable d'aquest servei, que a més ha d'estar operativa sempre i que, per tant, si hi ha algun problema greu, és la persona que haurà de coordinar aquest problema amb l'Ajuntament, amb les autoritats sanitàries, amb qui sigui. Ni tan sols al coordinador li posem un requisit contractual de la llengua catalana. Home, si això és una cosa, segur que no és defensar la llengua catalana.
1: Des de Junts per Palafrugell s'atribueix aquesta situació a la preparació del contracte amb el temps just i defensa que s'hauria de fer amb molta més antelació.
3: I la situació que ens hem trobat ara amb aquest servei és conseqüència d'anar tard i malament, en el sentit de que en traiem una de nova i a la nova, directament, de passar a exigir el B2 a tothom a no exigir-li a ningú. Doncs no, escolta'm, és que estem a Catalunya, a qui no li agradi, no sé, que es foti. O sigui, a Catalunya hi ha una llengua oficial que és el català. I per tant, per treballar a Catalunya, el català ha de ser imprescindible. I els garants d'això hem de ser les administracions.
1: David Martín també ha posat en dubte l'estabilitat del govern municipal després de les darreres dimissions. Considera que la sortida de diversos regidors socialistes evidencia una manca d'estabilitat i de lideratge després de la marxa de l'exalcalde Juli Fernández. Ha estat una entrevista d'en Ferran Castelló, en David Martín, i la preparació de l'entrevista de Maria Vila. En Ferran, precisament, ens portarà ara la següent informació. L'Ajuntament de Palafrugell preveu acabar aviat els darrers treballs d'arranjaments dels camins de terra afectats pel temporal Harry. Les actuacions han servit per reparar els danys provocats per les pluges intenses i recuperar la normalitat en diversos accessos i camins rurals del municipi. Ferran?
2: Les fortes precipitacions van afectar especialment els ferms de diversos camins de terra. L'aigua va arrossegar material, va provocar l'aparició de regarots i va deixar alguns trams amb desnivells i irregularitats que dificultaven el pas. En alguns casos, els desperfectes van afectar camins que havien estat condicionats recentment. Els treballs s'han centrat principalment en la recuperació dels ferms erosionats, la reparació dels trams més afectats i la millora de la circulació en els accessos rurals. De fet, segons el consistori, només queden pendents dos trams situats a la zona de Santa Margarida. Concretament, s'ha d'acabar el camí que connecta Santa Margarida amb la Colina del Sol i també el camí entre Santa Margarida i el Prat Xirlo 3. La previsió municipal és completar aquests treballs durant els pròxims dies. Paral·lelament, l'Ajuntament també està duent a terme tasques de desbrossament dels marges dels camins. L'objectiu és millorar la visibilitat, facilitar el pas dels vehicles i incrementar la seguretat dels usuaris que hi circulen. Les actuacions s'han repartit en diversos sectors del municipi. A Llofriu, els treballs han afectat espais com el paratge del Sobirà i els camins de la Font de la Teula, de Can Genuer, del Corn de l'Aigua, del Cementiri, de Molló, de Cal Estela, el Vell de Llofriu i el de Llofriu al paratge de la Viola. A Palafrugell, les actuacions s'han dut a terme als camins del Coll de la Morena, el d'accés al Rodamont, el de Palamós a Pals, el del paratge de la Viola, el de la Creu Roquinyola, el camí del Cementiri, el del Pivert i també el dels Plans, o bé a la Via Verda del Tren Petit i al pàrquing de terra del carrer d'Aró. A Tamariu s'ha treballat el camí vell i els camins del paratge de Boet, del Puig Romí, de la Portalada, del Cap de Gall, del Pou dels Veïns de Cantallops, del paratge del Coniell i del Ros Lluny, o bé les cunetes de la carretera del Bruguerol. I pel que fa a Llafranc, les actuacions han inclòs els camins de la Farena 1 i 2 i el del paratge Rosi dels Torrents. A Calella, els treballs han afectat els camins de Santa Margarida Armadàs, del Jardí Botànic, del Puig Llorà Santa Margarida i el de Rapinya, i també el pàrquing de la Costa dels Tarongers.
1: Gràcies, Ferran. La comunitat educativa, com us vàrem parlar ahir durant tot el matinal de Ràdio Palafrugell, va tornar a sortir ahir dijous a Girona per reclamar millores a l'educació pública. La plaça de Correus es va omplir de docents arribats de diferents punts de les comarques gironines en el tercer dia de vaga convocat pels sindicats educatius. La portaveu del sindicat Unió de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya, l'USTEC, Glòria Polls, en parlava al matinal de Ràdio Palafrugell.
4: Està plena a vessar, encara està arribant gent d'aquestes columnes que han confluït a Plaça Catalunya i que han sortit de diferents llocs del territori de la província de Girona. Unes columnes que han aplegat el col·lectiu docent, un col·lectiu que tenim ganes de tornar a sortir al carrer per alçar la veu, per reclamar la consellera, que avui, precisament, els sindicats, doncs, per arribar a un acord d'aquestes demandes que tenim sobre la taula i que es van tancar amb un acord de mínims i que no resolen ni de bon tros el que nosaltres necessitem a les aules. I sortim per això, per dir que ens plantem, que ja n'hi ha prou.
1: La mobilització va començar a primera hora del matí en columnes de mestres i professors a peu i en cotxe que varen confluir a la plaça de Catalunya, on es va fer un esmorzar col·lectiu. Els participants envestien samarretes grogues en una jornada marcada pel lema Ens plantem, coincidint amb el temps de flors de Girona. Glòria Polls criticava que l'acord signat entre el Departament d'Educació i COCO i UGT no resol ni de bon tros les necessitats dels centres educatius.
4: Portem un any i mig amb aquestes demandes. Portàvem 6 o 7 meses de negociació en què les coses semblava que rutllaven fins al punt, doncs, que, com bé sabeu, es va tancar aquest acord amb 2 sindicats minoritaris. No entenem què va passar pel camí. En qualsevol cas, doncs, sí que reclamem que aquest acord es torni a reobrir, que es torni a parlar d'aquestes demandes, però el que no volem és un govern hermètic, una conselleria que s'estima l'educació d'aquest país. El que hauria de vetllar, doncs, és perquè tant el col·lectiu com l'alumnat estiguem bé, no? Estiguem satisfets tant amb la nostra feina com amb l'aprenentatge, doncs, que reben els futurs ciutadans de Catalunya.
1: També defensava que les reivindicacions no són només laborals, sinó que afecten directament la qualitat educativa.
4: Bàsicament, dir-los a les famílies que això no només va de condicions laborals, sinó que va de qualitat. I si avui sortim al carrer, és pels seus fills, pels nostres fills.
1: La jornada va coincidir amb una reunió de la mesa sectorial entre sindicats i la consellera d'Educació, que, segons sembla, va acabar sense cap acord. Segons la Glòria Polls, durant el matí es van anar fent pauses per valorar propostes i qualsevol possible acord serà consultat amb el conjunt del col·lectiu docent. El cinema torna aquest cap de setmana al Teatre Municipal de Palafrugell en 2 propostes destacades. Les projeccions formen part de la programació del Cineclub en Garbí. La primera pel·lícula és Incontrolable, dirigida per Kirk Jones, un film amb una durada de 120 minuts, 2 hores, i es podrà veure divendres a 2:15, avui divendres, a 2:15 del vespre, dissabte a les 5, a 1:15 del vespre, aquesta en versió original subtitulada en castellà, i a 2:15 del vespre, i també diumenge amb una única sessió a 7:45 del vespre. D'aquesta pel·lícula ens en parla l'Ignasi Arbat, del Poques de Cinema i Sèries, Ningú no és perfecte.
5: Bon dia. Aquesta setmana teniu el cinema Incontrolable, I Swear, que vindria a ser Jo Renego en anglès. La pel·lícula dirigida i escrita per Kirk Jones, interpretada magníficament per en Robert Aramayo, que es fica en la pell d'en John Davidson, que va ser un jove, en principi adolescent, i llavors veurem la seva vida com a adult, que va ser diagnosticat, en principi no se sabia, però posteriorment amb el síndrome de Tourette, quan només tenia 15 anys, el qual li va destabilitzar totalment la vida en aquella edat. Aleshores, ens retrobem amb el protagonista ja una mica més adult, en un moment en què la seva malaltia tampoc, doncs, és massa coneguda, l'han d'anar explicant contínuament, i això li provoca situacions a vegades que van entre el drama i la comèdia, perquè la pel·lícula, malgrat ser dramàtica, té moments que fan molt de riure, perquè el protagonista, a banda dels tics, no pot, i d'aquí també el títol que li han posat aquí, controlar determinades frases i paraules que pronuncia sempre en el moment més inoportú la frase més inadequada. Per això sempre acaba produint a vegades una mica de riure a l'espectador. Us la recomano molt, segur que us ho passareu bé, aquesta comèdia en tocs dramàtics que ens arriba des del Regne Unit. Una forta abraçada.
1: Gràcies, Ignasi. Escolteu el seu programa que val la pena, Ningú no és perfecte. Demà el podeu escoltar a les 5 de la tarda a l'antena de la ràdio. La seva proposta és l'Arquitecto, dirigida per Stéphane de Moustier. Unes projeccions que seran avui divendres a les 7 de la tarda i diumenge a les 5 de la tarda. Una història que situa l'any 1983, quan el govern francès convoca un concurs d'arquitectura. El projecte guanyador recau en un professor danès desconegut que afronta la construcció de l'Arc de la Défense de París i es veu obligat a confrontar el joc polític per defensar la seva visió creativa. Informatiu migdia, la sintonia de Ràdio Palafrugell.
0: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
1: El Centre Fraternal de Palafrugell organitza diumenge una activitat familiar per recuperar un episodi històric del nostre municipi. La proposta porta per títol La Festa Major de 1899, la Vaga de les Pollites, i es farà a les 12 del migdia a la sala familiar de l'entitat. Una activitat escrita per Sandra Bisbe i il·lustrada per Marta Castro. La iniciativa s'emmarca amb la col·laboració entre el Centre Fraternal, la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Associació Casal del Conflent. La proposta adapta la història al format tradicional japonès del Kamishibai, un teatret de fusta pensat per explicar contes i relats populars de manera visual i oral. L'objectiu és fomentar l'ús de la llengua catalana i divulgar històries populars del territori. En aquesta ocasió, el relat recupera un fet real ocorregut a Palafrugell i al mateix centre fraternal. La història explica com un grup de dones va protagonitzar un gest reivindicatiu poc habitual per l'època, negant-se a assistir al ball de la Festa Major. L'activitat és gratuïta i les persones interessades també podran adquirir una còpia impresa del conte per 10 euros a la secretaria del Centre Fraternal. Aquest diumenge, a les 12 del migdia. Mentre, l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Pibert organitza per al diumenge, no aquest, sinó el següent, 24 de maig, la cinquena edició de la Marxa del Pibert, una proposta pensada perquè famílies i infants comparteixin una jornada de natura, convivència i descoberta de l'entorn. La caminada sortirà a les 9 del matí des de l'escola i tindrà dos recorreguts, un de prop de 7 quilòmetres i un altre de 9, que arribarà fins a la platja de Tamariu. Segons ha explicat la Mone Serra, membre de l'organització, aquest any s'ha volgut recuperar el caràcter més familiar de la marxa.
6: I aquest any, doncs, s'ha animat gent i li hem volgut donar un caire una mica diferent. Les primeres edicions potser eren marxes molt llargues i hi havia gent que la feia corrent i aquest any hem volgut tornar a el que és l'origen, no? Una marxa per famílies. Llavors hem mirat que no fossin recorreguts molt llargs i sobretot la novetat és que hi hem incorporat unes petites proves perquè a la mainada s'ho agafi amb més ganes.
1: Les propostes combinaran jocs senzills amb continguts relacionats amb la natura, les plantes i els espais emblemàtics del recorregut. L'objectiu és fer més amena la caminada i fomentar el coneixement de l'entorn entre els participants més petits.
6: Perquè a la mainada s'ho agafi amb més ganes i, de fet, les proves són, sí, són molt, així, molt, molt bàsiques, una mica per trencar el ritme, però algunes també tenen una miqueta de rerefons educatiu, no? A nivell de coneixement de l'entorn, del nom dels llocs, de les plantes que t'acompanyen pel camí.
1: La marxa està oberta a tothom i no només a les famílies del centre. L'AFA també promou la participació d'altres escoles de Palafrugell i donarà un euro a cada associació familiar corresponent per cada participant inscrit procedent d'un altre centre.
6: Doncs el que és el president se li va acudir d'oferir que si venien gent d'altres AFAs que potser no tenen el grup de pares tot darrere per organitzar gaires, bueno, marxes o coses així, doncs li va acudir això, no? D'oferir, a dir, mira, si veniu gent d'altres AFAs, altres famílies, es fa també el preu de soci, és igual de quin AFA siguis, mentre siguis soci de l'AFA d'alguna escola del municipi, i llavors dels que es guanyi, un euro per cada persona que hagi vingut en nom d'una altra escola es donarà a l'AFA d'aquesta escola.
1: La inscripció es pot fer des del web de l'AFA Escola Piberta, que recordem que és afaescolapiberta.cat. Inclou avituallament, fruita, assegurança, un obsequi commemoratiu i un entrepà a l'arribada. També es podran fer inscripcions presencials el mateix dia a partir de 8:45 del matí. A la part esportiva del nostre espai recordarem algunes de les notícies que parlarem, que tractarem a través del Palesport. Per exemple, la darrera jornada de Lliga per al Futbol Club Palafrugell i per la Sauleda, i també el partit de tornada del play-off d'ascens a tercera catalana entre l'Aro i la Punxa. També del final, amb el darrer partit de Lliga que disputa el Club Hoquei Palafrugell, el corredor Mató, a la Lliga de l'Hoquei Plata Sud, sense ja possibilitats d'assolir l'ascens de categoria. També ens fixarem amb el partit d'anada de la lluita per la tercera i quarta posició, la promoció d'ascens del segon equip femení de l'handbol Garbí. Això a part, doncs, de gimnàstica rítmica, de bitlles catalanes, de pàdel i de atletisme i d'altres esports de Casanova, la boxa també en parlarem en el dia d'avui, i també de ciclisme al Palesport. A partir de les 3 de la tarda a l'antena de la ràdio i a l'antena de la ràdio. A l'antena de la ràdio a les 7 del vespre, a partir de les 3 de la tarda a la plataforma de podcast de Ràdio Palafrugell. I ara és el moment de la previsió meteorològica que tenim amb en Josep Pasqual. Anem a parlar de la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. Molt interessant per les activitats que vulguin tenir lloc a fora, sobretot a la banda més de Girona, amb el temps de flors i altres activitats que es facin. En Josep Pasqual ens parlarà, però ens parlarà de casa nostra, de la nostra zona, on, per exemple, aquesta matinada també ha caigut un bon ruixat. Josep Pasqual, bon dia, benvingut.
7: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per estar amb nosaltres un cop més i parlar-nos del cap de setmana. Tot això abans, deixem-me demanar-te per aquestes pluges que han caigut a les en darreres hores aquí a Palafrugell, a l'Estartit, suposo que també, i que si te'n recordes de memòria, perquè m'has dit que has perdut els papers, doncs si saps quan ha caigut.
7: Sí, aquí a l'Estartit, bueno, des d'ahir al migdia que va començar a ploure, fins aquest dematí han caigut 19 litres per metre quadrat.
1: Però ha estat una cosa que anava i venia, no? No ha estat una pluja constant.
7: No, no ha estat constant. Sí que aquesta nit ha anat fent, però de forma més continuada, però en principi feble. Els ruixats més forts aquí varen ser ahir a la tarda.
1: Ahir a la tarda? I durant molta estona van caure o què?
7: No, justament, per exemple, un dels ruixats cap allà a les 3 de la tarda, sí, va deixar uns 8 o 10 litres per metre quadrat, però en qüestió de 10 minuts, un quart, vull dir, va ser, la va deixar anar de cop.
1: Va ser el que en diem un patac d'aigua, no?
7: Sí, exacte, sí.
1: Molt bé, aquí doncs també va passar el mateix, més o menys a 3:45 de la tarda, havia viatjat de l'Estartit cap a Palafrugell, aquesta tempesta. Escolta, dona'm una alegria, digue'm que el cap de setmana no tindrem pluges, va, a veure.
7: El cap de setmana no tindrem pluges.
1: Oi, quina alegria que m'adones.
7: Bé.
1: Ara digues la veritat.
7: Haurem de matitzar. El que tenim, doncs, és aquest aire fred amb alçada. Tenim aquest vent marítim que porta humitat i és per això, doncs, que, diguéssim, l'aire, sabem que amb la inversió tèrmica l'aire fred hauria de ser més avall, i si tenim aire més fred del que toca amb alçada, el que fa és que es desploma pel seu, perquè és més pesat que el que troba a sota. I hi ha aquests corrents verticals d'aire que són els que formen aquests núvols perquè, diguéssim, arrosseguen aquesta humitat del mar, i al pujar sí que es refreden i arriba un moment que no se sobresaturen, podríem dir, i es comença a formar el núvol. I és per això, doncs, que en situacions d'aquestes tenim aquests ruixats, aquestes pluges. En principi, això s'està acabant. Avui ja probablement serà el darrer dia d'aquesta situació. És a dir, a partir del vespre ja notarem que el cel s'està destapant. Sí que demà al matí, sobretot a les zones més baixes, hi haurà abundants boires per efecte, doncs, justament d'aquestes pluges i d'aquesta elevada humitat, però durant el dia ja veurem més el sol, i tot i això no acabarà de fer net, sobretot en punts de l'interior i en punts de muntanya, tornaran a créixer durant la tarda algunes nuvolades, i allà hi haurà alguns ruixats, però ja difícilment arribaran aquí a aquesta zona de la costa, no? Això és una situació, doncs, per demà, doncs, que tindrem més estones de sol de matí, més nuvolades a la tarda. Sí que es podria escapar alguna gota, però en principi no n'esperem. I el diumenge repetiríem la situació, és a dir, més estones de sol de matí, més nuvolades a la tarda, aquests ruixats de l'interior que no que haurien d'arribar, en tot cas. Sí que pot acabar d'arribar algun cap de núvol. No? Però en principi, doncs, la situació serà ben diferent de la que hem tingut aquests dies i amb aquestes temperatures, doncs, que sí que demà a la matinada tocaran fons perquè l'aire s'estancarà, probablement a la nit quedarà serenada i això farà, doncs, que en zones, les zones més baixes, doncs, hi hagi aquestes inversions tèrmiques amb temperatura més aviat baixa.
1: Doncs però... aquesta és una mica... Sí, digues, perdona.
7: No, volia dir que, doncs, que al llarg del dia doncs, es recuperarà i el diumenge encara es recuperarà més i sembla que és una situació que persistirà al llarg de la setmana entrant, és a dir, temperatures més altes, més sol i ja a finals de la setmana entrant ja tindrem ocasió de parlar-ne.
1: Vas tan lluny.
7: Sí, vull dir que passem calor ja.
1: Que tu no em parles mai de tan lluny. Molt bé, doncs això és la previsió que tenim. Parlaves de l'interior, la gent de Girona que està celebrant temps de flors també. Suposo que ha de patir una mica més que nosaltres, no?
7: Sí, esclar, però la dita ja ho diu, el maig cada dia un raig.
1: Mm-hmm.
7: I és el que hem comentat a vegades, doncs que en aquesta època en què ara hem de pensar que el dia ja és tan llarg i el sol, diguéssim, té tanta energia com a finals de juliol, que és el pic de l'estiu. I, és clar, si l'aire és més fresquet, doncs hi ha aquest contrast de temperatura, que és el que forma aquestes nuvolades, que habitualment, després d'un dematí amb sol, doncs es creixen aquestes nuvolades cap al migdia, en situacions doncs, d'una certa inestabilitat i hi ha aquests ruixats de tarda, que no sabem si arribaran o no a Girona, però hi ha més números que arribin allà que no pas aquí. Perquè, doncs, aquestes nuvolades, un cop creixen i es forma el ruixat o la tempesta, doncs, aquests núvols que arriben més en l'aire troben els vents, en aquests últims dies del que ha passat, aquests vents de ponent amb alçada i aquests ruixats, doncs, són arrossegats des de l'interior cap a la costa.
1: Sí, que es formen a qualsevol lloc, a bastiments, per exemple, i els arrosseguen cap aquí.
7: Exactament.
1: I arriben fins aquí.
7: És una situació habitual de situació de tempesta.
1: Home, la tempesta d'ahir va passar per l'Estartí, per Roses, que ho van veure també amb el mapa a través del radar meteorològic i després se n'anaven ja cap a mar.
7: Sí.
1: Perquè allà sí que plou sobre mullat.
7: Sí.
1: Al mar sempre,
7: Sí, de fet, si plou molt, els submarinistes fan l'immersió en aigua i tot.
1: Molt bé. Doncs aquesta és la previsió. Les temperatures sí que han baixat, han refrescat una mica, també.
7: Sí, és el que comentem. I ja dic, tocaran fons demà al matí.
1: Demà al matí, molt bé. Doncs aquesta és una mica la previsió del cap de setmana que en Josep ens parlava. Dilluns tornarem a parlar de la setmana que ve, tot i que ja ens ho ha avançat una mica. Si no hi ha res més sobre aquest tema, et demano, perquè has anat a prendre les mesures, no? No sé si has anat aquest matí o vas anar-hi ahir.
7: Ahir vaig anar a mirar la temperatura del mar i, déu-n'hi-do, és a dir, està a 2 graus per sobre la mitjana climàtica d'aquesta època, que això també ajuda que hi hagi més evaporació i també ajuda que hi hagi aquests... doncs aquest mar més calent fa que hi hagi més evaporació i les marinades transporten més humitat que ajuden a alimentar aquestes tempestes o aquests ruixats.
1: Escolta, 2 graus per sobre de la mitjana.
7: Sí,
1: però estem per sobre dels darrers anys? Perquè els darrers anys, déu-n'hi-do com estava, de calent.
7: Ara sí que no...
1: Ara té mort.
7: Aquí no hi arribo, sí.
1: Molt bé. No, perquè dic, igual està per sobre de la mitjana, però ha baixat una mica, perquè tampoc és que hagi fet tanta calor durant aquests dies.
7: Sí, és que no té necessàriament... el mar és... No és com la Terra, que surts de la porta i trobes una roca i l'endemà encara hi és. Al mar hi ha corrents i es belluguen i segons els corrents es transporta el calor d'un lloc a un altre. I una de les coses que afavoreix en que la temperatura sigui més alta és que, si recordem, doncs, vàrem tenir l'abril més càlid tant de l'aire com del mar...
1: Sí.
7: Però, a més, què ha passat? Doncs que no hem tingut vents molt forts i, a més, l'onatge tampoc ha estat molt important. Sí que algun dia, doncs, amb la barqueta que vaig, et bellugues molt, però vull dir, no hi ha hagut prou rebombori, podríem dir, com per remenar les aigües de la superfície, i amb les de sota més fredes, i això fa que el calor de l'aigua superficial es conservi. Per exemple, altres anys, ara estava mirant, sí, això sí que em sembla que és el 17 de maig, és a dir, de fa 49 anys, l'any 1977, vàrem tenir un temporal important de mar, doncs si això passés, que és poc probable, però pot passar en aquesta època encara, de fet, l'any 92 en vàrem tenir un el 22 de juny de temporal de mar, per tant, doncs en situacions d'aquestes sí que es barregen les aigües temperades de la superfície amb aigües més fredes de sota, i el resultat és que la temperatura baixa a la superfície.
1: I en Ramon Bori, també parlaves, i ja acabo, perquè tindré aquí tot el matí anar xerrant de coses, del desgel dels Alps i tota l'aigua que porta el Roine. Parlaves doncs, amb el missatge que envies habitualment per explicar coses de temperatures, ho fas?
7: Esclar, el que dèiem abans, doncs aquest mes d'abril no només ha fet hem tingut temperatures altes aquí, sinó també sabem, doncs, hem vist que aquí al Pirineu mateix i evidentment als Alps, que és una extensió molt més gran, diguéssim, de zona amb neu a l'hivern, doncs hi ha hagut desglàs i aquest, un dels rius més importants de França és el Roine, i en situacions de primavera, doncs, aboca aquestes aigües al mar, que es comencen a barrejar, diguéssim, i fa que la salinitat sigui més baixa i que ens arribi aquí també, que la transparència no sigui tan gran, perquè encara porta partícules, i a més, doncs això, que tinguem, que ajuda també a que les temperatures siguin més altes.
1: Efectivament, perquè recordem que el Roine desemboca aquí al Golf de Lleó, la zona de Nimes, de la Provença, i per tant, l'aigua, vulguis o no, acaba arribant fins aquí, suposo, no? La del Ter no arriba fins allà, però la del Roine segurament arriba fins aquí.
7: Sí, ja barrejada, perquè el gruix de salinitat baixa és de 30-40 metres, quan és del Ter i la Muga i el Fluvià, només, diguéssim, afecta aquí prop de la costa, doncs, els 5-10 metres més propers a la superfície. Però, esclar, com que això que dius, com que tenim de la desembocadora del Roine aquí en línia recta, deu haver uns 150 quilòmetres, ara ho dic de memòria, doncs acaba arribant aquí. A més, la plataforma del Golf de Lleó és una zona on la fondària del mar no és molt gran, és com una gran plataforma de poca fondària, fins que no arriben en el rec del Cap de Creus, en el canó del Cap de Creus, que ja sí que hi ha, doncs, ja fondàries importants. I això també ajuda a barrejar aquestes aigües superficials.
1: Molt bé, les explicacions de Josep Pasqual, que a mi m'encanten, i espero que amb els nostres oients també, per diferents coses relacionades, doncs, també amb el medi ambient, com era el cas ara del riu. Alguna cosa més, Josep, que ens vulguis comentar?
7: No, desitjar bon cap de setmana a tothom, i esperem, doncs, que hagi de fer coses a l'aire lliure, doncs, que ho tingui millor que aquests dies passats.
1: Que Déu t'escolti, amic meu, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
7: Igualment, bon cap de...
1: Molt benvinguts altra volta amb una nova edició del nostre espai. En el dia d'avui anem a parlar dels dies mundials internacionals que tenen lloc amb aquesta data, concretament amb aquest 15 de maig. I en tenim diversos, per tant, anem a començar ja ràpidament amb el primer d'ells. El primer dia que repassem és el Dia Internacional de les Famílies. Cada any se celebra el 15 de maig amb la finalitat de conscienciar la població sobre el paper que té la família en l'educació i en la formació dels fills des de la primera infància, així com fomentar els lligams familiars i la unió familiar. L'origen d'aquesta important data s'estableix a partir dels anys 80, però l'any 1994 l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar aquest dia oficial, tenint en compte que la família és el nucli central de qualsevol societat. També el 15 de maig se celebra el Dia Internacional de l'Objecció de Consciència, l'objectiu de la qual és celebrar la resistència dels objectors de consciència per la pau i la seva ferma decisió de no formar part de cap guerra armada. El tercer dia que repassarem és un altre també molt important, perquè és un trastorn que pateixen diversa gent. És l'esclerosi tuberosa o complex d'esclerosi tuberosa. És una de les malalties rares i incurables poc conegudes. Afecta un de cada 6.000 nadons i és considerada la principal causa genètica de l'epilèpsia i l'autisme. L'esclerosi tuberosa, o aquest complex que us dèiem, és un trastorn genètic que genera la formació de tumors no cancerígens o benignes en òrgans vitals, com ara el cervell, els ulls, els ronyons, el cor, els pulmons i també la pell. El proper dia del qual parlem és el Dia Internacional del Síndrome de Ehlers-Danlos. Té la finalitat de visibilitzar aquesta patologia també poc freqüent i de caràcter hereditari, sensibilitzar la població sobre aquest síndrome, així com brindar solidaritat als pacients que la pateixen i als seus familiars. Una malaltia estranya i hereditària caracteritzada per un conjunt d'alteracions genètiques que es basen en la producció de col·làgen a l'organisme. I que me'n dieu de la següent, el Dia Mundial de la Mucopolisacaridosis. Té l'objectiu aquest Dia Mundial de crear consciència sobre aquestes mucopolisacaridosis, un grup de malalties metabòliques hereditàries també molt estranyes. Són trastorns amb els quals el cos no pot descompondre adequadament certs tipus de molècules anomenades així. No ho tornaré a repetir. S'acumulen a les cèl·lules del cos, afectant el seu funcionament normal i donant lloc a una àmplia varietat de símptomes i complicacions mèdiques. I finalment, acabem amb el Dia Mundial del Pisco. Això sí, se celebra a Xile. Allà és considerat el Dia Nacional. És el destil·lat més consumit en aquest país i que va néixer durant la colonització espanyola. Així hem repassat en el dia d'avui aquests dies mundials. Avui, 15 de maig, hem tingut una àmplia representació d'aquests dies mundials. Fins al dia de 6 n'hem tingut. Per tant, ara ho deixem estar i continuem amb la vostra programació habitual.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
1: I fins aquí les notícies per al dia d'avui a la sintonia de Ràdio Palafrugell. En recordem que avui a les 7 de la tarda al Museu del Suro teniu la projecció audiovisual 4 peces de museu. Una activitat que comença a les 7 de la tarda i per demà la inauguració de l'exposició Obre els ulls d'Enric Iglesias, que tindrà lloc al Mercantil, a l'Espai Santa Margarida del TMP, a partir de les 12 del migdia. També tenim altres activitats que us volem recordar, com la visita guiada a l'exposició Cuixart i el taller de pintura sensorial al Museu del Suro a partir de 6:15 de la tarda, la presentació de paisatge a la Cassola d'Enric Arcé, una conversa amb Martí Sabrià, serà a la llibreria No Llegiu demà dissabte a partir de les 6 de la tarda. També la visita guiada Nit als Museus a la Fundació Josep Pla a partir de 8:15 del vespre i la Nit als Museus de Last Waltz, 50 anys, un homenatge davant amb en Lluís Figueres a la seva banda a partir de les 10 al Museu del Suro de Catalunya. Per diumenge tenim moltes més activitats també que ens acompanyaran en el dia d'avui, moltes, unes quantes més, com per exemple ja ho hem comentat a les 12 del migdia, aquesta activitat de Sandra Bisbe i il·lustrada per la Marta, la Festa Major de 1899, la Vaga de les Pollites, 12 del migdia al Centre Fraternal de Palafrugell. Res més, que tingueu molt bon cap de setmana i dilluns ens en retrobem. I si voleu informació esportiva, a partir de les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Palafrugell, a les 7 el tindreu també, com no, una vegada més a l'antena de la ràdio. Que passeu bon cap de setmana i serà fins dilluns.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
2: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
3: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
2: T'esperem a hores convingudes al Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
3: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques de

0: Ripoll.cat. Retrato amb Francesc Niell. Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
1: Hola de nou, benvinguts i benvingudes al Retrato. Encarem ja la recta final d'aquesta temporada. Avui tenim una convidada que, bueno, aprofitem que fa pocs dies que és a Palafrugell, de tornada. Després ja ens explicarà si torna a marxar o no. Bona tarda, Marta Alemany, què tal?
2: Bona tarda, bé, i tu com estàs?
1: Bé, jo bé, però aquí importa com estàs tu.
2: Jo bé, però també importa com estàs tu.
1: Fa pocs dies, no?, que has tornat.
2: Sí, una setmana i mitja o així.
1: Des de Mèxic?
2: Des de Mèxic.
1: I tornaràs o no?
2: En principi no se sap encara.
1: Bé, ens ho expliques després.
2: Després.
1: Seguirem, com sempre, una mica la línia del programa, que és que per poder arribar a entendre el que fan les persones que venen, doncs ens expliquin una mica, bueno, qui eren, en el teu cas, qui eres de petita, la teva relació amb Palafrugell, com vas començar amb el món del futbol, vull dir, pots explicar-ho detalladament, eh?
2: Vaig començar amb el futbol, doncs, al pati del col·le. Jo estudiava al Sant Jordi i sempre m'agradava estar amb els nens a l'hora del pati, doncs, jugar a la pilota i així. I vaig acabar anant al Montràs, una escoleta, amb nens.
1: En quants anys, això?
2: 4.
1: En 4 anys ja,
2: sí,
1: ja vas començar?
2: Sí, sí, en 4 anys, super aviat. També feia patinatge, però, patinatge artístic, aquí al pavelló. Però, clar, anava a fer les dues coses i al final, entre una cosa i l'altra, doncs no. I la meva mare també me portava amunt i avall i també era complicat, no? Llavors vaig decantar-me pel futbol i vaig estar al Montràs amb els nens, després vaig marxar a l'Estartit.
1: En quants anys?
2: Uf, si no recordo malament, 9. Crec que alguna cosa així, 8-9 anys. Jordi Carreras va venir a casa amb en Colomí. No recordo com si fos ahir. I, bueno, diguin-me que estaria bé que provés per anar a l'Estartit i així amb un equip de noies. I, bueno, va acabar passant allò.
1: Però de jugadora?
2: De portera, portera.
1: Ah, ja feies de portera?
2: Sí, penso que ja feia de portera. Sí, perquè amb els nens, com que no corria gaire...
1: Ja feies de portera?
2: Sí.
1: Hòstia, no, perquè a vegades... Passa que hi ha gent que s'hi posa més tard, saps?
2: Sí, sí. Sempre m'ha agradat més jugadora, eh? I fins a dia d'avui m'agrada més jugadora, però bueno, se'm va donar la portera.
1: Qualsevol ho diria.
2: Ja, però, bueno, són coses de l'esport, no? No em donava com a jugadora i res, al final la porteria.
1: No, però de petita jo crec que és per algun motiu, sempre algun motiu hi havia.
2: Jo no corria tant com els nens, jo em cansava molt ràpid, també. Ja. I físicament tampoc estava... tan ràpida com els nens. Llavors, Marta la porteria.
1: Hòstia.
2: Sí, i amb els nens ja havia començat. Me'n recordo que estava, com es diu, el germà d'en Jordi Bofill, en Martí Bofill, m'havia entrenat de portera també, allà a Montràs, de petita. Recordo algunes coses, no gaire, però bé, tot bé. I bueno, després amb les nenes, després...
1: Partit, ja aquella edat ja era és a dir, l'equip ja era tot femení.
2: Sí, sí, sí, sí, era tot femení ja.
1: No, perquè amb 9-10 anys a vegades... Vale.
2: Sí, ja era tot femení i després vaig estar amb la selecció catalana sub-12 també. Vaig anar a algun campionat. Fins que als 14, crec, vaig marxar amb el Barça un any i mig.
1: I vas estar a l'Estartit i després vas anar un any al Barça.
2: Sí, i clar, com que estava amb el batxillerat... va ser molt complicat, molt. O sigui, fer primer i segon de batxillerat aquí al Frede, al Sant Jordi vaig saltar al Frede. I bueno, podíem tot.
1: És que però llavors on jugaves?
2: Bueno, vaig estar al Certit sempre.
1: Vale.
2: I després al Barça vaig anar quan estava primer de batxillerat i era molt complicat. O sigui, jo començava el batxillerat, no sé si era a les 8 del matí, acabava a les 2. Uh-huh. Alguns dies anava a repàs d'anglès amb la Maria Gràcia, alguns dies no tots. I després havia d'agafar el bus a les 5 de la tarda per anar a caçar de la selva amb la Laia Codina. Alguns dies, algunes setmanes, perquè ens anàvem tornant amb diferents companyes. Sí, anar cap a Barna.
1: I per tornar?
2: Pues igual, amb cotxe. O sigui, fèiem cotxe amb algunes.
1: Cotxes.
2: Però la Laia és de caçar de la selva. Uh-huh. Pues jo anava fins a caçar i allà pues, anàvem amb cotxe.
1: La Laia està a Anglaterra ara, no?
2: Sí, la Laia, sí, l'Arsenal, no?
1: Pots.
2: Sí, l'Arsenal. No ho sé. Sí. Bueno. I això, i va ser molt complicat, no provava ni una, no portava la meva vida en ordre, no? Llavors, tot i que els professors, tant del Sant Jordi com del batxillerat del Frede, sempre m'han ajudat i sempre han estat disposats a que jo aprovés, sempre. Això sí que estic superagraïda i molt d'esforç de la meva part també, però era molt complicat per a mi portar-ho tot, no? Les classes, estava molt cansada, no podia, doncs, està molt

0: contenta les coses, perquè estava rebentada, la veritat. I entre això anava a selecció, també, entre cosa i l'altra, o sigui que, bueno...
1: Però i la part, és a dir, la part futbolística, què recordes d'aquest any que vas estar al Barça, dius?
0: Bueno, molt bé, la veritat, doncs molt contenta d'estar, doncs, amb companyes com la Ona, la Aitana, la Laia Alexandri... Selecció catalana també estava, amb la Patrick Guijarro, amb, bueno, diferents companyes, no?, que te trobes entre seleccions, no?, també. Bueno, la Patrick estava a les Baleares, perquè és d'allà, però... Molt bons records, la veritat. Però els estudis no anaven bé, llavors jo mateixa vaig decidir, no, és que no puc... I els meus pares sempre apujant-me, eh? M'aportaven a Barcelona, tot superbé, però no... I, bueno,
1: no,
0: i és que jo no era feliç, perquè és que no podia fer cap cosa bé.
1: No.
0: Ni els estudis m'anaven bé i el futbol, bueno, pues mitjanament bé, però no estava al 100, saps? I, bueno, després, segon de batxillerat, vaig anar un any al Monells. Ja estava farta del futbol, eh? Vaig acabar farta. Sí, de veritat, perquè és que no podia compaginar res i, bueno, vaig dir, bueno, doncs estic al segon de batxillerat, m'ho trec, perquè al cap i a la fi, doncs els estudis sempre van primer. Perquè el futbol algun dia se m'acaba, eh? Això jo ho tinc claríssim des que soc petita. I a casa sempre m'han inculcat que haig de tenir alguna carrera i alguna cosa, no? Llavors vaig fer segon de batxillerat i vaig anar a jugar al Monells, que estava en una categoria molt més baixa, no estava ni competint. Vaig jugar de jugadora, inclús, per desconnectar i així, i fora, i m'haig treure el segon de batxillerat. I després, clar, venia allò de que què estudiaràs, què faràs? Clar, sempre de la mà amb el futbol, doncs la veritat no t'imagines què vols fer, no? Jo alguna volia fer, però no sabia el què. I m'ha trucat una companya del Barça que jugava al Barça, la Marta Turmo, que estava als Estats Units. M'ha dit, Marta, mira, hi ha una oportunitat aquí als Estats Units, que si vens al meu equip, doncs, bueno, com que ets bona portera i ho fas mitjanament bé, doncs et paguen els estudis tot, la beca, te donen beca completa. I...
1: Però era carrera universitària?
0: Sí, college. Sí. College. Carrera universitària i jugant a futbol. I allà passes a ser student athlete. O sigui que superbé.
1: A veure, explica això, com va anar
0: i...
1: això.
0: I això era el... març, i era d'anar cap allà, doncs, bueno, havia de fer la cele i tot el rotllo, per si de cas no anava als Estats Units, doncs tenia algo aquí i decidir què feia i marxar, i res, això és bàsicament, vas allà i estudies la carrera.
1: Però tu podies triar?
0: Sí, en aquella universitat hi havia, no sé, business, hi havia, jo què sé, història de l'art, coses així, no? Òbviament no hi ha tot el que pugui haver, no? Hi ha algunes coses que no pots fer. I, bueno, vaig dir... Doncs no sabia què fer en aquell moment, la veritat, sóc sincera. I dic, bueno, doncs me'n vaig a Nova York, però no, jo només sé que jugaré a futbol. I jo els hi vaig preguntar, no?, què és el que es fa usualment, què és el que té més sortides en general. I me van dir business, negocis. I jo, vale, doncs posa'm a business. Business administration vaig fer, no? Bueno, vaig estar allà 3 anys i mig.
1: Això on era?
0: A New Rochelle. Està a 30 minuts de Nova York.
1: Explica una mica, explica l'experiència.
0: Bueno, impressionant. O sigui, si tu me dius si ho tornaria a fer, ho faria amb els ulls tancats, eh? Crec que ha sigut una de les millors, com es diu, eleccions, no? De la meva vida.
1: Decisions,
0: això. Eleccions. Sí, decisions. T'ho juro, eh? M'ho vaig passar... Bueno, és agafar la motxilla a les maletes i amb 18 anys marxes sola i espavila't. I...
1: Bueno, però allà ja t'estaven esperant, no? Per dir-ho.
0: Sí, clar, però jo no conec a la gent. Jo mai, jo sóc de Palafrugell, eh? Jo sóc una noia que aquí on te me veus, la més senzilla, la que li encanta estar a casa, la que li encanta anar a la platja, estar tranquil·la i no sortir, eh? O sigui, a mi no m'agrada allò de vinga, viva la Pepa. No, o sigui, jo això ho vaig fer per un futur millor i perquè se fessin les coses que s'havien de fer, no? Per un futur. I bueno, allà vaig conèixer molta gent. Vaig desconnectar molt de la vida d'aquí. Pues quan ets més petita és que guai, no? Pues tot nou. Ara potser ho comparo i dic, hòstia, ara potser ja tinc més ganes de quedar-me a casa i de que marxar. Ara em costa molt marxar, cada dia més. Doncs per la família, perquè ja he viscut bastant, òbviament no és mai suficient, però ja són 10 anys fora de casa i et pesen, perquè hi ha moltes coses que no vius, amb la família, amb la gent... I passes molt de temps sola, també. Clar, abans estava sola i dius, bueno, pues, a conèixer el món i espavilar-se, no? Ara, bueno, pues, ja sé com moure'm i ja sé què fer de la meva vida, no? I, bueno, doncs en aquells 3 anys i mig, amb el futbol bé, molt bé, vam guanyar un campionat allà, a Alabama, ens ho vam passar molt bé.
1: Com era el sistema, per exemple, de competició?
0: Mira, de dilluns a dijous vaig estar durant 2 anys seguits tenint classes només de dilluns a dijous. Bueno. Vale? I els matins tu entrenes, tens gimnàs i futbol, i després te dutxes, te canvies, vas al fisio, fas el que hagis de fer, perquè és tot destinat a lo professional, no? Yeah. Normalment els atletes van al professional. I després tenia classes, potser dilluns en tenia 2, dimecres 3, dijous 4, por ahí, no? Algo així. I els caps de setmana a vegades, partit o no, és que allà podia tenir partit dimarts o dissabte.
1: Com aquí de 30
0: sí,
1: partits.
0: Sí, no, vale. És entre altres col·legis i ja està.
1: Vale.
0: Allà també vaig trencar el creuat i el menisc, i van operar allà també.
1: Uf.
0: Sí. Vaig fer bastanta rehabilitació aquí amb el, com es diu? M'ho va fer genial, eh? Molt i molt bé. En, com es diu? El d'Ossis, com es diu?
1: En Mia.
0: Sí, vale. En Mia. Genial. Vale. La veritat, superbé. Molt contenta. Sí, era molt petita i sí, me va recuperar pues, del principi, me'n recordo, superbé. I ja després d'aquests 3 anys i mig em vaig graduar.
1: En business.
0: En business, no? Administration, sí. Que, bueno, els exàmens i tot, però, bueno...
1: I el nivell, quin era el nivell allà, és a dir, per posar en comparació?
0: Mira, jo veig els meus amics que encara estan amb el màster d'arquitectura i aquestes coses i no és res comparat.
1: No, volia dir futbolístic.
0: Ah, futbolístic, ah, bé, molt bé. Sí, sí, no, i a més et preparen moltíssim en el gimnàs i mentalment, sobretot. O sigui, la gent americana, a mi m'encanta la mentalitat, eh? De com són de treballadors, de no conformistes, de sempre volen més... Sempre trobo una manera de fer calés, sempre, sempre, sempre. O sigui, mai s'estanquen, saps? I m'agrada perquè és un... no sé, tenen molt de caràcter. La veritat m'agrada molt. I després d'això, 3 anys i mig, tenia l'elecció a fer màster. Perquè quan vaig lesionar, vaig guanyar 1 any i mig de... Es diu redshirt, que futbolísticament no vaig jugar, llavors vaig guanyar-lo. Perquè en realitat tu només pots fer 4 anys allà.
1: Podia jugar un any més, diguéssim.
0: Correcte. Llavors, tenia ofertes de diferents llocs i vaig anar a jugar a Califòrnia, a Long Beach State, Divisió 1.
1: Long Beach State. Com te va arribar, això?
0: Ofertes. Clar, tu quan acabes són ofertes. Tens oferta d'aquí, d'allà.
1: Ja està tot com molt pensat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. No, clar. I busquen perfils i tot. És molt, és com les pel·lis, és brutal. Sí, sí, molt guai.
1: No, estic ficant una cara com carai, tu.
0: En sèrio.
1: I tenies diverses ofertes? O...
0: Sí, tenia diverses ofertes. Sí, tenia una a Florida State i també a Long Beach State. I Florida era molt bona, o sigui, és superbona. Però, bueno, vaig decidir anar a Califòrnia. Però dic, vale, estava a Nova York, doncs ara vaig a l'altra punta, a Cali. I, impressionant.
1: Una altra vida, no?
0: Sí, allà vaig estar molt bé. És el lloc que més m'ha agradat, que he viscut, la veritat.
1: On està exactament?
0: On ha estat?
1: No, on està?
0: West Coast.
1: No, ja, però, està a prop d'alguna gran ciutat? O...
0: Los Angeles.
1: Ah, està a Los Angeles.
0: Sí,
1: vale,
0: 30 minuts de Los Angeles.
1: Vale, això ho volia dir.
0: Perquè vaig estar a Long Beach. Long Beach està a prop de Huntington Beach, Seal Beach.
1: Vale.
0: Bueno, molt maco, la veritat. Tornaria a marxar allà. La gent molt bé, una cultura impressionant, vivia al costat de la platja 5 minuts.
1: Platges amb palmeres.
0: No? Sí, sí, amb cocos, no sé, sempre anava amb xancles i amb biquini, ja. Amb roba tirada, saps? Ningú te... Si saps aquí que la gent te mira així per com vas vestida així, allà ningú fa cas a ningú, saps? O sigui, és un altre rotllo, jo per això també tinc la mentalitat molt així, perquè cadascú va com va, fa el que vol, de la manera que vol, sense faltar respecte a ningú, saps? I a mi això m'ha agradat moltíssim. Llavors vaig fer el màster allà, clar, va enganxar que va venir el Covid. I després era l'opció de que podia fer-lo online i marxar cap a casa, però aquí estava tot fatal, o quedar-me allà, buscar-me la vida i seguir fer-lo online. I clar, vaig estar un any sense jugar a futbol.
1: Ah, perquè es va parar tot.
0: Es va parar tot, tot parat. Igual que aquí, no?
1: I en allà, és a dir, en aquest equip ja havia un sistema més de lliga, diguéssim.
0: Sí, sí.
1: Era un campionat, no?
0: Sí, sí, tot seguia igual. I molt més alt, molt elevat. Bueno, jo vaig dir, no, jo em quedo aquí a Califòrnia. Busco la vida. Bueno, allà, doncs, vaig conèixer un noi, vaig tenir nòvio durant 2 anys i mig, aquells que em vaig quedar allà. Vaig començar a treballar. Era soccer coach, entrenava nens. Bueno, tenia una vida allà, jo m'anava a quedar allà, la veritat. I, bueno, a través d'un amic seu vaig conèixer... un amic d'ell que era entrenador de futbol platja i vaig començar a jugar a futbol platja durant un any i mig.
1: En paral·lel o no? O només a futbol platja? Digues.
0: Futbol platja només, vale. Perquè tot estava tancat, però la platja no.
1: Clar, clar,
0: i clar, allà les platges són enormes, no són com Calella, potser o el Canadell, que no hi cap ningú, saps? Allà són enormes. Llavors entrenàvem allà els matins, jo entrenava també la gent, com si jo el Covid el vaig viure impressionant. Sortíem a córrer, fèiem rutes de córrer, clar, no, no teníem contacte amb ningú, només els amics o així sortíem, no? I clar, t'ajuntes amb penya i tal, i fas grup. I per a mi m'ha encantat. Jo, total, estava allà entrenant i fent calés, però estava bé, la veritat.
1: Ara, bastantes de les persones que han vingut,
0: sí,
1: sempre hi ha, és a dir, surt el tema de durant el Covid...
0: Sí.
1: Hi ha gent, per exemple, que va canviar algunes coses.
0: Sí,
1: dir que...
0: sí, a mi el Covid...
1: Ara m'has fet pensar en això.
0: Sí, sí, sí, a mi el Covid me va... O sigui, en el meu cas, personalment, va ser la bomba. Vaig començar a anar a córrer, vaig començar a conèixer gent. Impressionant. M'ha encantat. Viatjava a Fort Lauderdale, a Florida, a diferents llocs d'allà als Estats Units, no? Sento que sempre has de trobar el positiu de tot el que passa a la vida. Aquest és el meu d'allò, que, vale, està passant això, bueno, com ho enfoques tu, no? En lo personal, perquè si no t'enfonses no hi ha temps per això, jo penso. I bueno, em vaig treure el màster tot i dic, bueno, jo aquí estic molt bé, però jo vaig a pel meu somni, que és jugar professional, i moltes gràcies i que vagi molt bé.
1: Perquè aquest equip aquí, clar, i als Estats Units, és a dir, però a quina categoria està?
0: No, allò era recreatiu, com s'ha de posar.
1: No, el futbol platja, no?
0: Sí,
1: allò era... I l'altre equip ja havíeu deixat de jugar, dius.
0: Sí, clar, estava tot tancat, la universitat i tot tancat. Yeah. Tot el presencial, res. Llavors, bueno, el meu entrenador de futbol platja, mm-hmm, vam fer molt bones amistats, i, bueno, coneixia un representant de Mèxic, i el va contactar, i bueno, Querétaro em va dir que sí, Carla Rossi, l'entrenadora, va dir que sí que em volia, que... Bueno, vam fer videollamada, perquè, clar, no es podia fer res de presencial, i m'ha dit, sí, contracte, tal, no sé què, i cap allà. Sí, així, tal qual.
1: Per tu que, sí, que estaves tan bé...
0: Sí, no? Sí, ja, estava molt bé, però clar, jo haig de seguir la meva vida, no?
1: Ja,
0: al cap i a la fi,
1: ja.
0: Amb 20... Què tenia? 23 anys en aquell moment, ara en tinc 28.
1: Sí, que sí.
0: Jo no em quedava allà, saps? Uf, ho sento molt, però jo haig de continuar amb la meva vida. I res, i vaig marxar a Querétaro... Impressionant l'experiència, bueno, al principi, clar, és un altre país, un altre cop, no? Dic, el cap també comença a dir, bueno, vinga, un altre cop fora, som-hi.
1: És un lloc molt segurament clar, Mèxico, molt diferent d'allà, no? On te venies, no?
0: Sí, clar, als Estats Units, que és tot primer món, és tot ben fet, ben posat, tu arribes a Mèxic i les carreteres trencades, les rajoles pels terres, gent allà... No sé, de tot, no? O sigui, que ara a dia d'avui res em sorprèn, eh? O sigui, la veritat, no me sorprèn res. I res, vaig començar a Querétaro del 2022 fins al 2024. I...
1: Com és? Ja, clar, això ja era primer, és ja el més alt.
0: Sí, primera divisió. La gent em va rebre molt i molt bé, les meves companyes superbé. El que més m'ha agradat i m'agrada de Mèxic és que la gent et fa sentir com a casa, de veritat. O sigui, hi ha una frase que sempre diuen de que, per exemple... Ja llegué a mi casa, tu casa. No? I clar, em fa gràcia com diuen mi casa, tu casa, perquè penso que és l'ET, saps? L'ET, el robot aquell, saps?
1: L'extraterrestre.
0: Sí, l'extraterrestre. Perquè te fan... No volen que te sentis sola, no... T'admiren pel simple fet de que ets de fora, d'aquí, i estàs lluitant pels teus somnis, saps?
1: Clar, el fet de venir, entre cometes, ja, de prop de Barcelona, era com... Ja te miraven diferent.
0: Sí. Un respecte i una... Uau, aquesta noia, no? Ha vingut aquí. Déu-n'hi-do. Que bé. Però sí, et miren diferent perquè saben que aquí també és diferent, no? Sense faltar respecte i...
1: Però és l'única europea o...
0: Sí, el meu equip en aquest moment, sí.
1: Vale.
0: En aquell moment a la Lliga només s'acceptaven, si no m'equivoco, 4 estrangeres. I ara ja són 7 les que poden. O sigui que sí, molt diferent. Molt maco. O sigui, la veritat és que em va encantar. I
1: a nivell de... Com era? A nivell d'entrenaments? Competició?
0: Bé, mira, pretemporada, doncs entrenes matí i tarda, molts de dies. És dur, és molt cansat. Literalment, entrenes, dorms, entrenes, dorms, descanses, dorms, entrenes, perquè el teu cos ho necessita. Això és lo primordial. I després ja quan és temporada, doncs entrenaments... com una feina. Entrenaments tots els dies, gimnàs i futbol. I després, clar, tens fisio, tens psicòleg, tens això, tens l'altre.
1: Ciutat esportiva, està
0: sí,
1: bé?
0: Sí,
1: sí.
0: Sí, molt bé. La veritat, sí. el nostre espai. Bueno,
1: a veure, per el que hem pogut anar veient coses que has penjat tu durant aquests anys, però sí, vull dir, ja sembla que és un club ben professionalitzat.
0: Sí, i tant. I sempre es pot millorar, eh? Però bé, tot molt bé, el tracte molt bé, també la gent superbé. És que no tinc cap queixa, la veritat. No sé. T'ho dic que el més complicat és que és lluny, saps? I sí, pesa aquesta part. També moltes companyes meves sempre, després dels entrenaments i així, sempre anem a esmorzar o a fer el cafè, no? Perquè al cap i a la fi són persones. I sempre totes el que parlem és això, no? Que la majoria són mexicanes, però sí parlem el fet de que moltes vegades tu repenses, saps, si continuar o no, perquè doncs, hi ha coses que no vius. No sé, la família, el dia a dia, saps, és molt mental. També arriba un moment que tot pesa molt, perquè és molt de sacrifici. Jo me'n recordo des de petita que i els meus companys i professors t'ho poden dir, el Sant Jordi sempre agobiada pel futbol, no he fet això no me surt, l'examen, bloquejadíssima l'examen, perquè no m'entrava de res, o sigui, no és d'ara aquest sacrifici i tot això, és de petita, saps? Llavors, si arriba el moment que dius, jo vull tenir una vida normal, també, del fet de no anar tan estressada per un esport, que és la meva feina, no? Ara sí, és la meva feina, però és molt, molt al cap, la veritat.
1: No, sí.
0: Sí.
1: És a dir, es pot intentar imaginar que a darrere de tot això hi ha l'altra part.
0: I
1: més si estàs tan lluny.
0: Sí.
1: Al final m'imagino que si, jo què sé, posem algú d'aquí té la sort de jugar al Barça o un equip, encara que sigui a Espanya, la sensació segurament sigui una altra.
0: Sí.
1: Però el fet d'estar a Mèxic tants d'anys, doncs, bueno, d'això ja depèn molt també de la personalitat de cadascú.
0: Sí. Sí,
1: però, bueno, hi ha moments de tot, suposo.
0: Sí.
1: No, a mi em costaria.
0: Sí. No, ja, tot, sembla que m'estigui queixant, però no.
1: No, ja.
0: És molt maco.
1: Se t'entén perfectament.
0: És molt maco, eh? Estic molt bé allà i tot, però si arriba un moment de la teva vida, doncs que també ja comences a veure més les coses.
1: Pot ser, per exemple, com deies, diferent. I ara parlo molt, que, per exemple, estan a Califòrnia, tu tens temps lliure, però es diu, és un lloc molt preparat per com ocupar-lo i poder a Mèxic no tant. Podria ser això, no?
0: Sí, alguna cosa així.
1: No.
0: Tot i que amb les companyes sempre ens reunim i fem coses, sobretot amb les estrangeres, no? Amb les de fora, perquè sabem el que és estar soles. Perquè estar sola, eh?
1: A més, és ciutat és interior, no?
0: Sí, i és molt maco allà on estava ara, sí. És molt i molt maco. Però, bueno, ho he de dir, tot pesa, no? Al final, com totes les feines, també. Però, bueno, sé que, per exemple, aquí, no sé, seria diferent si tingués la meva família, el meu germà, no? Els meus pares, amics, és diferent. Però bueno.
1: I aquesta primera etapa, és dir, vas estar 2 anys i després vaig marxar. Però vas marxar perquè ja en tenies prou.
0: Sí, perquè vaig dir, vull estar més a prop de casa. Ja m'estava pesant. Sí, ja m'estava pesant, és que és això. I vaig dir, no, vaig més a casa, a veure què tal. No? I vaig estar a Xipre i a Suïssa. I bueno, l'experiència personal, molt i molt bé. O sigui, aquest any que vaig estar fora me va fer créixer més personalment que futbolísticament.
1: Però amb l'equip era el de Xipre. Vas arribar a jugar a la Champions, no?
0: Sí,
1: o vas jugar
0: dos partits,
1: no?
0: Sí, 2 partits d'eliminatòria o alguna cosa així. Amb el de Xipre.
1: Era com el playoff per entrar a la Champions.
0: Sí,
1: alguna cosa així.
0: I res, no vam entrar, però bueno, es va jugar això.
1: Però segurament pel club ja era molt. Ja
0: sí,
1: era molt,
0: sí, eh? Però una experiència brutal, eh?
1: Ja.
0: Sí, vam guanyar la Lliga o no sé què vam guanyar. Igual que Suïssa també vam guanyar la Copa o no sé què. Bueno, experiències molt i molt maques, però ja t'ho dic, aquest any allà, en els dos llocs...
1: El fet de... Això, de, per exemple, ara torno, vas estar uns mesos a Xipre, uns mesos a Suïssa... Això és un tema de representants?
0: No.
1: O te vas buscar la vida tu?
0: Sí, m'haig buscat la vida jo, la veritat.
1: Contactes que tenies?
0: Sí, vale. Correcte. Sí, el meu representant me va dir, m'ha recomanat, sí, aquest lloc està bé, aquest no tant, però bueno, fes tu el que vulguis i jo vaig anar pel meu instint, no? Per les jugadores que hi havia i així, perquè tu mateixa fas la teva recerca, també.
1: Jo conec el cas d'algun noi que, és dir, no ha arribat mai... per dir-ho així, a jugar a la Lliga Espanyola o d'allò, però sempre s'ha mogut en països d'aquests i ha pogut allargar 10-12 anys la carrera, cobrant, és a dir, cobrant molt més bé a Xipre que si estigués a Espanya jugant a primera ref, per dir alguna cosa així.
0: Sí, sí.
1: Hi ha diversos casos de gent així que, hòstia, fins als 30 i pico d'anys ha pogut anar d'allò i s'ha guanyat sí. bastant bé la vida.
0: Sí, és que ja, no sé, jo soc molt també creient de que és també qui coneixes, no? Llavors això ajuda molt a qualsevol lloc, el que facis o deixis de fer. També intenta no tenir cap mal rotllo amb ningú, perquè mai saps on te pot anar per aquesta persona i et poden fotre un cop de mà, no? Però, bueno, sí, vaig estar molt i molt bé, vaig conèixer molt bona gent, la gent de Grècia molt, molt bé, també. I, res, vaig viatjar també per allà, m'agrada molt, eh? Xipre és molt maco, vaig anar a Grècia, també. Suïssa, després, no m'agrada tant, perquè fa fred...
1: Això t'anava a dir. Clar, com és el tarannà d'un equip mexicà comparat amb un equip de Suïssa?
0: Res a veure, res a veure. No, no, res a veure. Res.
1: No hi ha el mateix simpatia.
0: No. Jo arribo a Mèxic i ja diuen, què onda, Alemany? Ja m'abracen, ja me fan petons i Alemany de tot, no? Què onda, vamos a tomar un café después del entreno, no sé què. I arribes a Suïssa i...
1: Ei.
0: Hello, i ja està, no t'he preguntat ni com estàs.
1: Vas estar...
0: 3-4 mesos vaig estar, sí, però... La gent molt bé, també, vaig fer amigues i així, però no era un lloc per mi. A més, feia fred, no, hòstia... A Zúric. Sí, molt maco, eh?
1: Ah, no, sí, maco és.
0: Sí, guai, però les persones és que fa molt... I ara estic acostumada a estar amb latinos. És veritat. O sigui, jo abans no era, per exemple, tan carinyosa, no? El fet de saludar, d'abraçar i així, ara amb les companyes i tot, joder, sí, de les que més. I és maco, això, perquè te fan, no sé, veure altres coses que potser tu sí tenies dins, però bueno, no les treies perquè, pues, no sé, soc catalana, soc d'aquí, no, saps?
1: No, no, no
0: sé.
1: Si jo soc molt esquerp.
0: Sí.
1: suposo que al final de tant de temps de viure amb aquesta gent...
0: Sí, pues clar, una mica algú se t'enganxa, no? Però... No sé, molt, molt diferent, moltíssim. I ara vaig tornar.
1: I després de Suïssa, què va...
0: Vaig marxar un altre cop al mateix club on estava, setembre.
1: L'any passat.
0: Sí.
1: Però tenies pensat tornar-hi o...?
0: Sí, ah, sí, vale, volia tornar-hi. Ja... Sí, jo volia tornar a Mèxic.
1: Vas fer un any d'excedència.
0: Sí. Vale. No, i molt bé, eh? Va anar bé i fins ara. Ara no sé què passarà, ara ja hem acabat.
1: Què heu fet, que m'anà la temporada?
0: No gaire bé, la veritat. Em queda, crec, que penúltima.
1: I això què vol dir? Es baixa?
0: No,
1: és
0: perquè...
1: una mica tancada.
0: Sí, perquè, si no m'equivoco, el masculí, perquè hi hagi masculí, hi ha d'haver femení, a primera. Vale. Llavors, va de la mà.
1: Vale, és com a Itàlia, que l'equip del sub... primavera en diuen que són els sub-23. Que...
0: No, no sabia.
1: Sí, són lligues tancades. Ah. Que, ara, sortint del tema, sí. Itàlia es queixava... Alguna gent deia que els equips italians, de màxim nivell, s'estan quedant una mica endarrerits amb el tema que els... És a dir, els Bs, per exemple, aquí a Espanya els Bs competeixen... si tu puges a segona divisió, doncs competeixes amb el Depor, amb el Màlaga, i això et fa d'allò. En canvi, a Itàlia, els Bs només competeixen amb els Bs del Calcio. Llavors, això fa que... Bueno, així és com el Barça, ara mateix hi ha nois de 18-19 anys que estan ja competint a la Champions, a Itàlia els està costant molt en els joves a assolir el nivell, perquè només juguen joves contra joves. Clar. Però entenc que no és ben bé el cas. Vull dir, entenc en aquest cas que a Mèxic els equips de la Lliga masculina han de tenir un equip femení.
0: Vale. Si no m'equivoco, és així.
1: I en el cas, per exemple, si l'equip masculí baixés de categoria, el femení no té res a veure.
0: No, paguen una multa i ja està.
1: Vale.
0: I et mantens
1: en la categoria. Tancada, no?
0: Sí.
1: I aquest any no ha anat bé del tot.
0: No, però bueno, però s'ha après molt, que això és lo important i s'ha sortit endavant.
1: Però, i l'equip, la plantilla, des que vas arribar a primera vegada, ha canviat o sou més o menys les mateixes?
0: Doncs n'hem marxat ara 12 jugadores. Érem les mateixes, de setembre ara les mateixes.
1: No, però vull dir, des que vas arribar fa 3 anys...
0: Ah, no. Hi havia com 7 jugadores, 8, que ja havien estat amb mi i molt bé. Però hi havia gent nova, sí. Sí, perquè en un any, inclús 6 mesos, poden canviar molt les coses.
1: Clar, i tu ara acaba la temporada i sí. Què vol dir? És a dir, segueixes, no ho saps.
0: No sé, ara no ho sé.
1: Però és any a any.
0: Sí, clar, perquè el contracte és d'un any, llavors...
1: El contracte és d'un any.
0: Ara, de moment, estic lliure i...
1: Però allà què t'han dit?
0: No, allà no segueixo.
1: Ah, no torno.
0: Mateix equip no torno.
1: Ah, segur que no.
0: No.
1: Allà
0: vale. Ja no.
1: És el que no havia entès.
0: No, per això estic lliure ara.
1: Tu deies que podries tornar a Mèxic, però no allà.
0: Però no allà. Sí, no ho sé ara què faré, no sé. No sé què.
1: Però suposo, algú deu saber, no?
0: Aviam, no,
1: no sé. Ja m'imagino que no pots dir res, però...
0: No ho sé ben encara. Hi ha opcions, però bueno, s'ha d'analitzar tot bé.
1: Però a diversos llocs?
0: Sí, amb el repre s'ha de veure, aviam.
1: I tens, és dir... Tens clar que vols tornar a marxar lluny o depèn?
0: Tot depèn també de les condicions, com posin i tot. Sí, ara sí que m'ho repenso molt més que abans.
1: Bueno,
0: la veritat.
1: També t'has fet més gran, no?
0: Sí, sí, i tant. Sí.
1: Bueno, pensa-t'ho.
0: Sí, m'ho penso.
1: Perquè ara que és dir... Què és el que és prioritari per tu? És dir... Si tinguessis, jo què sé, 3-4 ofertes, què és el prioritari?
0: Doncs primer de tot que estigui bé econòmicament, òbviament, perquè ja amb aquesta edat doncs has de mirar que...
1: Es pot saber, és dir, per exemple, no te demanaré tu, però a la Lliga Mexicana on t'has estat jugant tots aquests anys,
0: sí.
1: Amb quin, és dir, on es mouen, per exemple, els sous, per dir-ho així?
0: Tot depèn de la jugadora.
1: Ah, ja m'ho imagino.
0: Com a per tot, però...
1: Home, segurament, com es deia,
0: la
1: Jennifer Hermoso, que va anar a jugar a Mèxic,
0: no
1: hi va anar per 4-2.
0: No, òbviament, no. Clar, tot depèn, no? Però, no sé, potser entre els 5.000, 9.000 euros.
1: Bueno.
0: Por ahí.
1: Bueno.
0: Depèn, la jugadora. Bueno. Hi ha altres equips també que entre 3.000, 4.000, depèn.
1: I a Espanya, és a dir, deixar...
0: No tinc ni idea.
1: No, anava a dir, deixant el Barça i el Madrid
0: sí,
1: a part...
0: Sí, no en tinc ni idea, la veritat. No ho sé.
1: Bueno, i deu bé que més i deu bé que menys, poder.
0: Sí.
1: No t'has plantejat jugar aquí?
0: No.
1: No?
0: No. És que com que he estat fora ara, doncs no...
1: Ja. No, jo, mira, a vegades... Jo, mira, pensant que avui no, havíem de fer l'entrevista, pensava... Sí. No sé, no se planteja jugar per aquí? No
0: mira,
1: sé, eh?
0: No tenco portes, eh?
1: No, per aquí no vull dir, jo què sé, a l'entorn de Barcelona, a Espanya sí, en general,
0: sí.
1: Jo què sé.
0: Tio. No tenco portes, però... Per el moment...
1: Vale.
0: Sí.
1: Bueno, tornaràs a marxar.
0: No ho sé, la veritat.
1: Tornaràs a marxar, a marxar lluny.
0: No, t'ho puc canviar, la veritat.
1: A veure, ara te faré una sèrie així com de preguntes ràpides.
0: Sí, vinga, va.
1: Després, al final, ja allargues tu el que vulguis. Ho has anat dient una mica, però digue'm, les coses... És a dir, de tots aquests anys, sempre hi ha molts de tòpics, vale? I al final els futbolistes sempre... Deixen anar els mateixos tòpics, però... I més tu, que has estat molt d'anys fora, anant i tornant, què és, jo què sé, digue'm dos coses molt bones i dos coses que... Ja sé que m'ho has anat dient, però sigues més concreta.
0: Molt bones?
1: És a dir, en el sentit, en l'àmbit de ser futbolista professional, jo què sé, un parell o tres de coses que dius, hòstia, he arribat fins aquí i estic orgullosa i... I pot ser el mateix futbol, no sé com dir-ho. I dues coses que diguis, bueno, poder hauria fet diferent o això és una merda. Ja sé que ho has anat deixant anar,
0: aviam.
1: Però coses bueno, més concretes, per dir-ho així.
0: Molt bones. Doncs el millor de tot és la gent que conec el camí, o sigui, les amistats. Segon, doncs també aconseguir els meus somnis, no?, de tot el que he sigut capaç i tots els reptes que m'he proposat, doncs els he aconseguit. Això estic molt orgullosa. I després, per l'altra banda, doncs coses que, bueno, ja ho he comentat, però la família, els moments i les vivències que m'aperdo aquí, no? I també, sincerament, l'estabilitat. És una cosa que sí sento que ja m'apesa, saps? El simple fet de que no estic sempre al mateix lloc, que no puc crear alguna cosa, no sé, tenir xicot, saps? Parella. Ja centrar-me més en la part personal. No sé.
1: Perquè tu, per exemple, ets... Si és conscient, ara jo crec que ja l'edat que tens, sí, però amb 20 anys, per exemple, si és conscient que la gent que era del teu entorn, amigues teves, tenen un tipus de vida... No, ja, però a vegades jo crec... Tu poder sí, perquè al final vas tenir una infància normal, per dir-ho així. Però jo veig a vegades ja certs futbolistes que penso... Aquest, fan les seves coses i jo crec que no pensen si els de la seva edat tenen una vida... com més normal, i ja han crescut així i sempre seran així, no sé.
0: Sí.
1: Jo tinc la sensació que tu sí que això n'eres més conscient d'això.
0: Sí, i en sóc conscient. Mm-hmm. Tots els meus amics tenen pues, nòvio o nòvia.
1: Bueno, però això...
0: I també es casaran, i pues, jo no tinc res, saps?
1: No, però parlo inclús més de més jove, de com passava el temps.
0: Ah, sempre jugant a futbol, jugant al parque, al Camp d'en Prats, amb els nens, me tocaven el timbre i ho baixava.
1: Jo vull dir... A veure si m'explico. Yeah. Per exemple, quan vas als Estats Units,
0: sí,
1: de pensar, hòstia, això que estic visquent és impressionant, però... però en allà la gent segueix la seva vida, o més absolutament igual, perquè jo estic aquí, que és on tu estàs.
0: Clar, sí, jo pensava així. Cadascú ha d'aconseguir el que es proposa i el que vol, saps? Jo anava a estudiar, també, però diferent, tot en anglès, i ells doncs, anaven a fer la carrera aquí a Girona, a Barcelona.
1: Dir, perquè ara dona la sensació que ara, arribats en aquest punt, ets... Bueno, és, per el que has anat dient, doncs n'és més conscient d'això.
0: Sí.
1: Vale, sí. A tu el futbol, a tu t'agrada molt el futbol?
0: Jugar-lo sí, veure'l no.
1: Vale, és que
0: m'avorreixo
1: molt. La portera
0: molt
1: del Barça fa poc, amb unes declaracions, va dir el mateix.
0: Sí, és que...
1: Que ella mirava molt pocs partits de futbol.
0: Sí, jo el Barça, el Madrid, no ho vaig veure. El clàssic ni res.
1: Hòstia, és curiós, eh? A mi em passa al revés. Jo miro molt de futbol i vaig deixar de jugar molt joves.
0: Sí? Sí. A mi m'agrada més anar a l'estadi perquè puc veure el porter, perquè el porter de tele mai, quasi mai l'enfoquen, no sé, és veritat.
1: Bueno, doncs, sisplau, realitzadors de tele.
0: Sí, exacte, hem de canviar això i així ja veuré més futbol.
1: Vale, és dir, jugues molt, però en veus molt poc.
0: Sí, n'hauria de veure molt més.
1: No, però ja li passa a molta gent professional, això. És curiós.
0: I també, doncs, sempre estàs entrenant i veient futbol i tot. Veure més futbol.
1: És curiós, això. Em va sorprendre, i ara, mira, aprofitant el tema de la tele, que, bueno, seguint-te per xarxes, que a Mèxic la repercussió, el que era de televisiva de la Lliga, era bastant potent, no? O m'adonava aquesta sensació.
0: Sí, sí, la veritat és que està molt bé allà.
1: No, perquè se li donava bastanta... Bueno, i aquí ara també, de fet. Sí. Que, bueno, ha costat temps, però bueno.
0: Bueno, ja s'ha fet.
1: Abans de fer les preguntes finals, hi ha algun, no sé, alguna cosa que t'hagis deixat de dir a nivell això, futbolístic, no sé, jo crec que hem fet un bon repàs,
0: sí,
1: a la teva trajectòria. No sé si hi ha alguna cosa que t'agradaria afegir.
0: Crec que ja estava tot.
1: Vale.
0: Sí, gràcies.
1: Vale, i ara sempre acabem, com que ets de Palafrugell, i això per molt que marxis, sempre serà així.
0: I tant.
1: I sé que al final també, al llarg de l'any, a veure, dies a Palafrugell en passes.
0: Sí.
1: No? Fas aquestes... Fas com estajos.
0: Sí, sí.
1: se te veu entrenar a vegades.
0: Sí, a vegades.
1: A l'estadi o inclús amb el primer equip de Palafrugell l'any passat, no, fa 2 anys.
0: Sí.
1: Vas fer alguns entrenos.
0: Sí, algú.
1: Que, bé. Estaves allà, estaves al nivell. Vull dir.
0: No, anar fent, s'intenta.
1: Bueno, tampoc aquest any no... Tampoc anar gaire bé, la veritat. Diem que ha estat un any així una mica difícil per tothom. Sempre acabem amb... Digue'm una cosa que t'agradi i que la puguis explicar. Que t'agradi molt de Palafrugell i una altra que creus que es podria millorar.
0: De Palafrugell, Palafrugell
1: de
0: Palafrugell o...?
1: No, de Palafrugell.
0: Que m'agradi molt. No ho sé. Plaça. És molt maco. L'altre hi vaig estar, però nunca feia així. I em dedicava a mirar la gent. No
1: me fa riure, dius, l'altre dia vaig estar com aquell... Clar, jo com que visc aquí, passo quasi cada dia.
0: Sí, és que no sempre... Clar, vegades... no...
1: Ni m'hi fixo. No, perquè sí, que sí.
0: I estava allà en una terrassa prenent un cafè i m'anava fixant amb la gent com un amb l'altre parla i això és maco perquè, com que estic fora, ho trobo a faltar, el fet de connectar amb gent i de xerrar. No m'agrada molt explicar molt la meva vida, però sí de... Ei,
1: doncs gràcies.
0: Un plaer, molt de...
1: No, a mi també m'agrada plaça i l'entorn de plaça és xulo.
0: És maco. I...
1: És molt de... Encara és molt de poble, saps?
0: És molt maco, això.
1: Sí.
0: I que... No sé...
1: Que creguis que, bueno, que no funciona bé o que es pugui millorar.
0: Pues pel poc, és que estic molt poc, però crec que mitjanament tot funciona bé, no sé. No hi he pensat en això.
1: Jo també crec que hi ha més coses que van bé que malament. No? Sí. Que sempre hi ha gent
0: sento que també ha millorat molt la, com es diu, la seguretat, no? Que, bueno, hi ha bastanta gent controlant, policia i així, està molt bé, la veritat. Però no tinc...
1: Bueno, també els últims anys hi va haver una sèrie de... Bueno, van passar coses i ara és veritat que sí que es veu... Aquest últim any s'ha vist molta més vigilància. Molta
0: vigilància i s'ha potenciat i això s'ha de reconèixer també. O sigui que estan fent una bona feina.
1: Bueno, molt bé, no? Han fet un bon repàs.
0: Sí.
1: Fins quan estàs aquí?
0: No, clar,
1: no ho saps.
0: No ho sé.
1: Però, bueno, menys aquest mes, el mes que ve...
0: Jo crec que sí, fins aquest mes, jo crec. crec que sí, uns quants dies
1: més. I si marxes ja serà per preparar la propera temporada.
0: Sí.
1: Bueno, estarem pendents i pendentes a veure on te vas.
0: Aviam, aviam on te vaig.
1: Com que no vols o no pots o no saps...
0: Veurem.
1: Haurem d'esperar.
0: Sí.
1: Moltes gràcies, Marta. Gràcies. Molta sort. Quants anys més penses continuar?
0: No ho sé, la veritat.
1: Però si depengués de tu...
0: Potser màxim 3-4, algú així, por ahí.
1: Bueno.
0: Ja veurem, perquè tot canvia. O sigui que...
1: I després sé. Continuar en el món de futbol...
0: No ho sé. Veurem. Opcions hi ha, o sigui, vale. Això és bo. Però sí, en l'àmbit de l'esport segur que fer coses bones.
1: Això potser ho podries fer des d'aquí més a prop.
0: Sí, tant de bo que sí. Sí, tant.
1: Molta sort, que vagi molt bé.
0: Gràcies, igualment.
1: Ens escoltem en el pròxim retrato. Que vagi bé.
2: Retrato amb Francesc Niell. Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: podcast.radiopalafrugell.cat. Restaurant Can Pere, de Begú, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begú.
1: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
2: A on?
1: Elreidelarajola.com.
3: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
4: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
5: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
6: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà. Carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell.
7: I ara arriba Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
8: La cantautora i poeta de Granollers, la Ivette Nadal, es torna galàctica i ho fan d'una manera magnífica, tot versionant amb en Jaume Sisa. Aquest és el seu darrer èxit. Ivette Nadal amb L'home dibuixat.

dos artistes molt carismàtics ens porten aquesta col·laboració que escoltem, Tonto por ti, un tema que prometen dos grans artistes com Leire Martínez i Abraham Mateo.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: La cançó Talk to Me és una peça de la cantant sueca Robin del seu novè àlbum d'estudi que porta el nom de Sexy Stanchel.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
5: A on?
4: Al reydelarajola.com.
5: A on?
4: Al reydelarajola.com!
2: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
6: Una preciosa cançó i tot un èxit de la cantant de Vinaròs, Esther, i en aquest cas en la col·laboració de Miki Núñez. Això es diu De

Així, escoltem la música ara de Chappell Roan, l'artista de Willardon, de Missouri. Aquesta cançó que porta temps interpretant es diu The Subway. The Subway.

0: Don't Care, de la Meghan Trainor. Una cançó escrita per la mateixa Meghan Trainor al costat de molta altra gent i que era el senzill d'avançament del seu setè àlbum d'estudi, el net Toy With Me, Meghan Trainor.
1: Top 50, amb Rafael Corbí.

0: tercer senzill del seu disc anomenat Play, i en aquest cas Ed Sheeran s'acompanya amb els sons d'un altre país diferent, un estil de música com són els indis. Saphir diu aquesta cançó, que també és un altre dels grans èxits d'Ed Sheeran.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
2: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
3: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
4: Laboratori Corbí. Cuina i bany. Directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
5: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
0: El rhythm and blues contemporani de Leon Thomas amb Vibes Don't Lie també forma part de la nostra llista des del seu àlbum Mortar, que va publicar originalment

Els tres germans de New Jersey, els Jonas Brothers, amb el seu homenatge amb uns altres germans, els Bee Gees, amb la cançó No Time to Talk.

Roots Under Me és el primer EP d'aquest cantant i actor escocès del qual nosaltres hem triat una de les cançons que forma part d'aquest Used to Love de This Town perquè ens encanta. Ell es diu Callum Kerr, conegut com a actor, com a model i ara també com a músic.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Ràdio Palafrugell.
2: La família Valls s'ha unit per portar-nos presència, una cançó íntima i feta a casa, amb una sonoritat despullada i elegant. La Lluïsa, en Xevi, la Paula Valls, l'Aniol i en Xevi Valls ens porten presència, que escoltem ara mateix, un excel·lent i elegant tema.

0: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest diumenge, 17 de maig, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula I l'arquitecto al Teatre Municipal de Palafrugell. El 1983, el nou govern francès convoca el concurs més important d'arquitectura. Cobejat pels grans estudis, el guanyador és sorprenentment un autèntic desconegut, i és que li encarreguen construir l'Arc de Defensa de París. Podrem veure la pel·lícula diumenge a les 5 de la tarda, o bé també Incontrolable, basada en una història real que narra el viatge de superació de John Davidson, que aprèn a conviure amb la síndrome de Tourette. La projecció d'aquest diumenge serà a 7:45 del vespre.
4: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials. Yeah. Worldwide. 2025.

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

0: Taller Elèctric Mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Ni un, ni dos.
0: 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Tecomac. Venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'en Prats, La Saoleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio

0: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa reobriqui els acords en infraestructures que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Els sindicats del comitè de vaga demanen a Esquerra i als Comuns que desencallin el conflicte al sector educatiu amb els nous pressupostos. Els representants dels treballadors lamenten, però, que en cap formació política hagi situat com a prioritat la inversió en educació per aprovar els comptes. Quarta jornada de vaga de mestres i professors aquesta setmana. Avui a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Lleida. També s'han fet talls de trànsit i aquesta tarda es preveu una mobilització al túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. Andalusia posa avui punt final a la campanya per a les eleccions autonòmiques de diumenge. El PP mira de mobilitzar el vot per mantenir la majoria absoluta, mentre el PSOE vol esquivar una desfeta com les d'Extremadura i l'Aragó. Trump acaba la visita de 2 dies a la Xina sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules per a Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran perquè acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar. Unió de Pagesos preveu una important davallada de la producció de peres aquest estiu. El sindicat demana al Departament d'Agricultura que investigui per què una gran part de les flors no s'han acabat convertint en fruit. Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i ho fa acompanyada de la seva seqüela Top Gun Maverick. Entre les estrenes d'aquesta setmana també hi ha Hugo 24, que ataca el problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies.
0: Esports.
2: Pedro Acosta ha estat el més ràpid a la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la repesca, igual que els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales. En bàsquet, el Barça més un comunicat per desmentir els rumors que el vinculen amb el tècnic de l'Unicaja, Ivonne Navarro. El club ha mostrat total compromís amb Xavi Pascual per liderar el futur del bàsquet blaugrana. I en directe, tot just tenim en marxa la 7a etapa del Giro d'Itàlia. Ara mateix a 40 quilòmetres per la meta tenim un grup de 4 ciclistes escapats a més de 3 minuts de diferència del líder de la General, el gran grup, on hi és el líder de la General.
1: Tarda molt insegura amb ruixats localment intensos fins a la nit a les comarques de Girona i de Barcelona. Nevarà una mica al Pirineu per sobre dels 1.400 metres, si bé a l'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. El vent s'enfortirà a la costa central amb canvi de sobtat de direcció. Temperatures de març al maig.
0: 3Cat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: L'Ajuntament de Palafrugell preveu acabar aviat els últims treballs d'arranjament dels camins de terra afectats pel temporal Harry. Les actuacions han servit per reparar els danys provocats per les pluges intenses i recuperar la normalitat en diversos accessos i camins rurals del municipi.
4: Les fortes precipitacions van afectar especialment els ferms de diversos camins de terra. L'aigua va arrossegar material, va provocar l'aparició de regarots i va deixar alguns trams amb desnivells i irregularitats que dificultaven el pas. En alguns casos, els desperfectes van afectar camins que havien estat condicionats recentment. Els treballs s'han centrat principalment en la recuperació dels ferms erosionats, la reparació dels trams més afectats i la millora de la circulació en els accessos rurals. De fet, segons el consistori, només queden pendents 2 trams situats a la zona de Santa Margarida. Concretament, s'ha d'acabar el camí que connecta Santa Margarida amb la Colina del Sol i també el camí entre Santa Margarida i el Prat Xirlo 3. La previsió municipal és completar aquests treballs durant els pròxims dies. Paral·lelament, l'Ajuntament també està duent a terme tasques de desbrossament dels marges dels camins. L'objectiu és millorar la visibilitat, facilitar el pas dels vehicles i incrementar la seguretat dels usuaris que hi circulen. Les actuacions s'han repartit en diversos sectors del municipi. A Llofriu, els treballs han afectat espais com el paratge del Sobirà i els camins de la Font de la Teula, de Can Genuer, del Corn de l'Aigua, del Cementiri, de Molló, de Cal Estela, el Vell de Llofriu i el de Llofriu al paratge de la Viola. A Palafrugell, les actuacions s'han dut a terme als camins del Coll de la Morena, el d'accés al Rodamont, el de Palamós a Pals, el del paratge de la Viola, el de la Creu Roquinyola, el camí del cementiri, el del Pivert i també el dels Plans, o bé a la Via Verda del Tren Petit i al pàrquing de terra del carrer d'Aró. A Tamariu s'ha treballat el camí vell i els camins del paratge de Buet, del Puig Romí, de la Portalada, del Cap de Gall, del Pou dels Veïns de Cantallops, del paratge del Coniell i del Ros Lluny, o bé les cunetes de la carretera del Bruguerol. I pel que fa a Llafranc, les actuacions han inclòs els camins de la Farena 1 i 2 i el del paratge Rosi dels Torrents. A Calella, els treballs han afectat els camins de Santa Margarida Armadàs, del Jardí Botànic, del Puig Llorà Santa Margarida i el de Rapinya, i també el pàrquing de la Costa dels Tarongers.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
5: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
2: La música que es crea a casa nostra sona primer a Ràdio Palafrugell. Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: Hola a tothom, som en Nacho Martínez, en Cristian Simón i en David Tutusaus i formem Garoines, el nou grup d'aquí de l'Empordà. Us volem presentar el nostre primer senzill, que es diu Garoina. Esperem que ho disfruteu i que us agradi molt.

0: Impactarètols.com, el teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
1: Diputació de Girona.
2: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
3: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu.

0: música amb segell Ràdio Palafrugell.
1: Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Quan la P7 de Sant Cugat del Vallès a Cerdanyola, de Montmeló a la Roca del Vallès, direcció Girona, entre Santa Perpètua, de Mogoda i Barberà i de Castellbisbal a Martorell, direcció Tarragona, i destaquem també la C55 a Sant Vicenç de Castellet, direcció Manresa, C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, o l'autopista del Maresme, la C32, entre Cabrera de Mar i Argentona, direcció Girona.
0: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa rubriqui els acords en infraestructures que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Els sindicats del Comitè de Vaga demanen a Esquerra i als comuns que desencallin el conflicte del sector educatiu amb els nous pressupostos. Els representants dels treballadors lamenten, però, que cap formació política hagi situat com a prioritat la inversió en educació per provar els comptes. I avui, quarta jornada de vaga dels mestres i professors aquesta setmana. Avui a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i l'Aran, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Lleida. També s'han fet talls de trànsit i aquesta tarda es preveu una mobilització al túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. La meitat dels llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims 25 anys no contribueixen a pagar ni els serveis públics bàsics. L'informe Fènix de 7 economistes catalans de prestigi alerta que ja som a la cua d'Europa en termes de riquesa per habitant. Donald Trump acaba la visita de 2 dies a la Xina sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules per a Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran perquè acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar.
2: Esports. Pedro Acosta ha estat el més ràpid a la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la repesca, igual que els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales. En bàsquet, el Barça més un comunicat per desmentir els rumors que el vinculen amb el tècnic de l'Unicaja, Ivón Navarro. El club ha mostrat total compromís amb Xavi Pascual per liderar el futur del bàsquet blaugrana. I al Giro d'Itàlia, falta de menys de 4 quilòmetres pel final de la setena etapa, tenim un grup de 2 ciclistes escapats, entre ells Jonas Vingegaard.
0: I ens falta el temps, tarda molt insegura amb ruixats localment intensos fins a la nit a les comarques de Girona i de Barcelona. Nevarà una mica al Pirineu per sobre dels 1.400 metres, si bé a l'Aran pot baixar encara més, fins als 1.200 metres. El vent s'enfortirà a la costa central amb canvi sobtat de direcció. Temperatures de març al maig.
3: Trescat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: L'Ajuntament de Palafrugell preveu acabar aviat els últims treballs d'arranjament dels camins de terra afectats pel temporal Harry. Les actuacions han servit per reparar els danys provocats per les pluges intenses i recuperar la normalitat en diversos accessos i camins rurals del municipi.
5: Les fortes precipitacions van afectar especialment els ferms de diversos camins de terra. L'aigua va arrossegar material, va provocar l'aparició de regarots i va deixar alguns trams amb desnivells i irregularitats que dificultaven el pas. En alguns casos, els desperfectes van afectar camins que havien estat condicionats recentment. Els treballs s'han centrat principalment en la recuperació dels ferms erosionats, la reparació dels trams més afectats i la millora de la circulació en els accessos rurals. De fet, segons el consistori, només queden pendents 2 trams situats a la zona de Santa Margarida. Concretament, s'ha d'acabar el camí que connecta Santa Margarida amb la Colina del Sol i també el camí entre Santa Margarida i el Prat Xirlo 3. La previsió municipal és completar aquests treballs durant els pròxims dies. Paral·lelament, l'Ajuntament també està duent a terme tasques de desbrossament dels marges dels camins. L'objectiu és millorar la visibilitat, facilitar el pas dels vehicles i incrementar la seguretat dels usuaris que hi circulen. Les actuacions s'han repartit en diversos sectors del municipi. A Llofriu, els treballs han afectat espais com el paratge del Sobirà i els camins de la Font de la Teula, de Can Genuer, del Corn de l'Aigua, del cementiri de Molló, de Cal Estela, al Vell de Llofriu i el de Llofriu al paratge de la Viola. A Palafrugell, les actuacions s'han dut a terme als camins del Coll de la Morena, el d'accés al Rodamont, el de Palamós a Pals, el del paratge de la Viola, el de la Creu Roquinyola, el camí del cementiri, el del Pivert i també el dels Plans, o bé a la Via Verda del Tren Petit i al pàrquing de terra del carrer d'Aró. A Tamariu s'ha treballat el camí vell i els camins del paratge de Boet, del Puig Romí, de la Portalada, del Cap de Gall, del Pou dels Veïns de Cantallops, del paratge del Coniell i del Ros Lluny, o bé les cunetes de la carretera del Bruguerol. I pel que fa a Llafranc, les actuacions han inclòs els camins de la Farena 1 i 2 i el del paratge Rosi dels Torrents. A Calella, els treballs han afectat els camins de Santa Margarida a Armadàs, del Jardí Botànic, del Puig Llorà a Santa Margarida i el de Rapinya, i també el pàrquing de la Costa dels Tarongers.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

Hola, bones. Bueno, sóc Enric Iglesias i te faré 5 cèntims del que és l'exposició. Bueno, l'exposició es diu Obre els ulls, que és un toc d'atenció a tot el jovent que vol votar aquests partits polítics de la ultradreta, sense tindre ni idea de les conseqüències que tindria tot això. Que si fossin governats per ells, se'n donarien compte de la bestiesa que és la bestiesa més grossa del món. O sigui, tot el que han lluitat els nostres pares o els nostres avis, bueno, les guerres i tot, sembla que bueno, que no ha valgut per res, saps què vull dir? En fi, és un toc d'atenció a tot el jovent i sobretot els que estem aquí, que no ho som, però que ens hem de despertar. Per això dic, obre els ulls. Que donem-nos en compte de que aquest personal és molt perillós i pot trencar tot el benestar que han aconseguit tots els nostres avis, els nostres pares.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.

porta Rosario, Rosarito, que ens porta aquest Jo te daré, tema que escoltem per començar una nova estona aquí en la teva sintonia, en el 16.8 de la FM, la teva tarda musical, escoltant èxits actuals i clàssics de sempre, dels de tota la vida de Rosario. Ens quedem escoltant a Melocos, que ho fan amb aquesta història anomenada Noah. Bona tarda i bona hora, et quedes una estona més?

llamando pero me salta el buzón. És el tema Ens porta a mi locos, que ens porta de temps aquesta nova cançó, aquesta nova història, per títol Noah. Bueno, que és la Gioconda de mi galeria d'arte. Toma ja, tot seguit canviem d'estil musical per escoltar una miqueta d'Elton John.

cançó que ens porta Verónica Romero, abans Elton John. Aquesta història. I tot seguit Manuel Carrasco, que ens porta una col·laboració molt especial, la dels germans Muñoz. Estan parlant d'Estopa i Tragicomèdia. Mi granit

0: piensas que soy un sueño, sueño que pienso, és el tema que ens porta Estopa, tragicomèdia, en aquest cas, gran col·laboració que ens arriba de la mà de Manuel Carrasco. La edició de tot un clàssic de la música dels germans Muñoz. Una miqueta d'una altra parella artísticament parlant, en aquest cas Alejandro Sanz i Grupo Frontera, Hoy no me siento bien.
1: Tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí.

feliz. Bueno, si me ves llorando, no es que no sea feliz. És el tema, ens porta Alejandro Sanz, un dels artistes més internacionals que tenim, en aquest cas amb la col·laboració de Grupo Frontera, amb aquesta història. La música no s'atura, que sàpigues que escoltes el 100.8 de la FM.

0: se vale, no se vale. És el tema, ens porta Camilo, abans Café Quijano, sabes que te digo. I ara sí que ens anem al punt de la publicitat, però tu encara no desconnectis. Per què? Doncs perquè tornem amb moltes més cançons.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
3: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

0: A on?
1: Al reydelarajola.com.
2: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
3: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
2: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
3: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

A Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí.

0: Bona tarda, són les 6. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Destaquem els diversos trams de congestió a l'AP7 entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès, de Mollet a Montmeló en direcció Girona, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes de forma intermitent direcció Tarragona, i també una llarga cua a la C60 entre la Roca del Vallès i Argentona direcció Mataró.
0: Quarta jornada de vaga de mestres i professors aquesta setmana, avui a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran, i amb la previsió de tallar aquesta tarda el túnel del Cadí. N'estem molt pendents d'aquesta situació. Al matí unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han mobilitzat pel centre de Lleida. Els sindicats del comitè de vaga demanen a Esquerra i als comuns que desencallin el conflicte al sector educatiu amb els nous pressupostos. Els representants dels treballadors lamenten, però, que cap formació política hagi situat com a prioritat la inversió en educació per aprovar els comptes. Els governs català i espanyol es trobaran dimecres de la setmana vinent en una reunió bilateral perquè la Moncloa rubriqui els acords en infraestructures que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els comptes de la Generalitat. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat aquesta aturada, però els sindicats demanen que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. La Generalitat reclama a l'Aragó gairebé 800.000 euros per les obres de Sixena que va comprar i custodiar el Museu de Lleida i el MNAC. El govern demana obrir un procés de negociació que el govern aragonès ja ha rebutjat. Donald Trump acaba la visita de 2 dies a la Xina sense massa acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules per a Xi Jinping. Tots els líders han discutit sobre l'Iran, sense que quedi clar, però, si la Xina pressionarà o no el règim de Teheran perquè acabi amb la guerra. Una reunió que no entusiasma els mercats i que ha fet que el preu del petroli hagi tornat a pujar. Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i ho va acompanyada de la seva seqüela Top Gun Maverick. Entre les estrenes d'aquest cap de setmana també trobem Hugo 24, que ataca el problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies. Esports.
2: Pedro Costa ha estat el més ràpid de la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la repesca, igual que els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha conegut a la setena etapa del Giro d'Itàlia. El danès ha guanyat l'etapa i ara és a 3 minuts i 17 segons del líder de la general, el portuguès Afonso Eulàlio. I en directe tenim el primer període al partit de quarts de final de la Copa Femenina d'Hockey Patins entre el Benvibre i el Bigues i Riells. Ara mateix el conjunt català perd per 3-1.
0: Els ruixats que ja han afectat algunes comarques continuaran actius la meitat des del país fins l'arribada de la nit. Després les pluges marxaran i el cap de setmana començarà amb sol i empremt matinal. Clar serà a les valls del Pirineu. A les Terres de l'Ebre bufarà el mestral, amb cops entre moderats i forts, i a la tarda tornaran els ruixats al nord del país.
3: 3CAT Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: L'Ajuntament de Palafrugell preveu acabar aviat els últims treballs d'arranjament dels camins de terra afectats pel temporal Harry. Les actuacions han servit per reparar els danys provocats per les pluges intenses i recuperar la normalitat en diversos accessos i camins rurals del municipi.
5: Les fortes precipitacions van afectar especialment els ferms de diversos camins de terra. L'aigua va arrossegar material, va provocar l'aparició de regarots i va deixar alguns trams amb desnivells i irregularitats que dificultaven el pas. En alguns casos, els desperfectes van afectar camins que havien estat condicionats recentment. Els treballs s'han centrat principalment en la recuperació dels ferms erosionats, la reparació dels trams més afectats i la millora de la circulació en els accessos rurals. De fet, segons el consistori, només queden pendents dos trams situats a la zona de Santa Margarida. Concretament, s'ha d'acabar el camí que connecta Santa Margarida amb la Colina del Sol i també el camí entre Santa Margarida i el Prat Xirlo 3. La previsió municipal és completar aquests treballs durant els pròxims dies. Paral·lelament, l'Ajuntament també està duent a terme tasques de desbrossament dels marges dels camins. L'objectiu és millorar la visibilitat, facilitar el pas dels vehicles i incrementar la seguretat dels usuaris que hi circulen. Les actuacions s'han repartit en diversos sectors del municipi. A Llofriu, els treballs han afectat espais com el paratge del Sobirà i els camins de la Font de la Teula, de Can Genuer, del Corn de l'Aigua, del Cementiri, de Molló, de Cal Estela, el Vell de Llofriu i el de Llofriu al paratge de la Viola. A Palafrugell, les actuacions s'han dut a terme als camins del Coll de la Morena, el d'accés al Rodamont, el de Palamós a Pals, el del paratge de la Viola, el de la Creu Roquinyola, el camí del Cementiri, el del Pivert i també el dels Plans, o bé a la Via Verda del Tren Petit i al pàrquing de terra del carrer d'Aró. A Tamariu s'ha treballat el camí vell i els camins del paratge de Boet, del Puig Romí, de la Portalada, del Cap de Gall, del Pou dels Veïns de Cantallops, del paratge del Coniell i del Ros Lluny, o bé les cunetes de la carretera del Bruguerol. I pel que fa a Llafranc, les actuacions han inclòs els camins de la Farena 1 i 2 i el del paratge Rosi dels Torrents. A Calella, els treballs han afectat els camins de Santa Margarida a Armadàs, del Jardí Botànic, del Puig Llorà a Santa Margarida i el de Rapinya, i també el pàrquing de la Costa dels Tarongers.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte, 16 de maig, a 8:15 del vespre, la Fundació Josep Pla visita guiada la nit dels museus. A l'exposició La passió per escriure, Josep Pla, 1897-1981. I d'altra banda, també al Museu del Suro, a 10:00, nit dels museus, amb l'actuació de Les Vols 50 anys. Homenatge a Davant. L'espectacle audiovisual servirà per homenatjar i recordar l'últim concert d'aquesta mítica banda. Per a més informació i inscripcions, podeu consultar el web museudelsuro.cat o trucar al telèfon 972 30 78 25. L'activitat és gratuïta i anirà a càrrec de Lluís Figueres and the Demons.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny. Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-1702-77.
2: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
3: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, oberts.

amb la cançó que ens porta Leire Martínez, amb aquesta història anomenada Mi Nombre. Nosaltres comencem una estona més aquí en la teva tarda musical del 11.8 de la FM, que ens portarà fins al punt de les 7 de la tarda, i ho saps, sempre aquí al teu costat, escoltant grans èxits actuals i clàssics a sempre, tals a tota la vida. Gritando mi nombre, de Leire Martínez. Ens quedem escoltant a Diego Torres, col·laboració especial d'Estopa. I la última noche, bona tarda i bona hora, per cert. Et quedes una estona més?

que l'una borra de mi pecho este dolor. És el tema que ens portava fa molt i molt i molt i molt de temps en Diego Torres. En aquest cas, una reedició amb... En aquest cas, amb la companyia d'Estopa, els germans Muñoz, que ens porta l'última noche. I Estopa, ens quedem amb una altra parella artísticament parlant. Per un costat, un Exo Ronaldo, estem parlant de Coque Maya, i per l'altre, Dani Fernández, que ens porta aquest extraterrestre.

fin llegó a tu vida. Mi amor, és el tema que ens porta Fito Páez sempre amb el seu estil, en aquest cas a la seva, a aquest treball discogràfic, la seva nova cançó anomenada Cuando el circo llega al pueblo.

0: qui no va ser. I la pregunta, per què sigues con él? És el tema que ens porta aquest simpàtic artista anomenat Sebastián Yatra, que ens porta cançons com aquesta anomenada La Pelirroja. Si el de la foto musical, saps que escoltem sempre grans èxits actuals. De La Pelirroja ens quedem amb Antonio Orozco, que després del seu èxit en Te juro que no hay un segundo que no piensa en ti, torna a gravar aquesta cançó, en aquest cas amb la col·laboració de Dani Martín.
1: Te prometo que más que mirarte estaba pensando en quedarme a vivir. Lo prometo, me falta el aire.

Després de la música d'Elton John i abans d'arribar al punt de la publicitat, aquí en la teva tarda musical ens quedem amb Vanessa Martín, que ens porta aquesta història, aquesta cançó anomenada Objetos Perdidos.

0: pianista que ens portava aquesta cançó Petos Perdidos abans d'arribar al punt de la publicitat aquí en la Terra Musical. Però tu encara no desconnectis. Per què? Doncs perquè arribem amb moltes més cançons.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
3: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia. Berlín!

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Palesport, amb Rafel Corbí. Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
4: Benvinguts i benvingudes altra volta amb una nova edició del nostre espai. Això és el Palesport, a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Un plaer, com sempre, estar al vostre costat. Soc Rafael Corbí. A les 3 de la tarda a les xarxes i a la nostra plataforma de podcast a partir de les 7 de la tarda, que programa però escolteu també a l'antena de la ràdio cada dilluns i divendres. Però això sí, aquest és el penúltim dels nostres programes per aquesta temporada, que finalitzarem dilluns que ve. Avui començarem el nostre espai tot parlant d'handbol, perquè tenim doncs coses molt pendents del món de l'handbol amb en Nino García i en Sergi Catarany. Després passarem al futbol amb l'Alba Cabrera i les declaracions per al programa del dia d'avui. Mira, no tenim a ningú de Palafrugell, de cap equip de Palafrugell. Curiosa la cosa. Col·laboren els de fora, com per exemple el Begú, amb en Marc Lluís, amb Pau Hidalgo, que ens acompanya des de Calonja, amb Mojo Jagou des de Montràs i en David Martínez des de Pals. Coses de la vida. Després passarem a l'hoquei amb en Frank González, l'Eloi Puigcerdàs i l'Andreu Grau Pera, i parlarem a la part poliesportiva de bàsquet amb l'Ester Agustí, d'atletisme amb en Josep Massa, de ciclisme l'Antonio Miguel, de gimnàstica rítmica la Laura Dobanyo, de bitlles catalanes amb la Marina Ritxes i de boxa amb en Toni Pérez. Comença, doncs, a partir d'aquests moments ja, el Palesport.

0: Eliminades a la semifinal de la primera catalana sèrie femenina de la lluita pel títol, a l'handbol Garbí femení B de Palafrugell en disputa les... que poden ser també decisives posicions per la tercera i la quarta plaça. A la final la juguen el Vilanova del Camí B amb el Castelldefels a la tercera i quarta posició per als dos derrotats de les semifinals, el Garbí i el Laietà Argentona. A la primera fase, recordem, doncs, que en dos equips varen competir també, si no recordo malament, amb els dos grups. El Castelldefels va ser el guanyador de la fase, amb la primera fase amb el grup A, mentre que la segona fase, a la primera fase del grup B, també el Vilanova del Camí era un dels equips que donava el callo amb aquesta categoria. El grup C, que n'hi havia diverses, va ser, en aquest cas, el conjunt del Garbí el que es va imposar. El Laietà Argentona, finalment, va quedar segon. Per tant, hi ha possibilitats de que l'handbol Garbí B aconsegueixi aquesta tercera posició, que en Nino García ens dirà si servirà per alguna cosa. Nino, què tal? Com estàs?
1: Bé, això s'acaba. Final de consolació, tercer i quart lloc. Recordem que el que queda tercer puja, el que queda quart queda fora. Per tant, no hi ha excuses. Aquí no s'hi val una altra cosa que guanyar, guanyar. Ja no hi haurà més oportunitats. Per tant, una eliminatòria que es presenta apassionant, molt intensa, que comença aquí demà a casa a 6:45 contra la Laietà Argentona i que la setmana que ve anem allà a jugar a la tornada, el diumenge. Dir de la Laietà Argentona, que és un equip que ja ens varen trobar a la primera fase, que aquí a casa els van guanyar bé i després a casa seu van perdre d'un, va ser el primer partit que van perdre de la temporada. Un equip que ha anat a més, que té una jugadora molt, molt destacable, que és la màxima golejadora de la categoria, la lateral esquerra. Una jugadora que fa 12-13 gols per partit, que dona moltes assistències, que porta molt el control de l'equip. En fi, també tenen una lateral dreta que ho fa molt bé, que juga molt bé pel pivot, que es complementen molt bé amb l'altra lateral, i una central també molt dinàmica i una gran portera. Un equip bastant complet, que practiquen una defensa 6-0, 5-1, de tant en tant, depenent de amb qui juguen. I res, dir que nosaltres, per la nostra part, bueno, anem amb algunes baixes, tenim 3 baixes, per mala sort. Intentarem a veure si arriba a temps la Jana Girona, que aquest dimecres va girar el turmell a l'entrenament, a veure si podem fer alguna cosa perquè demà pugui jugar, que ella es senti bé i segura i vulgui jugar. Mirarem. Bé, no queda una altra que això, que fer un gran partit, sortir molt concentrades, gestionar molt bé el tema de les emocions, el tema psicològic, intentar, doncs, això, que guanyem el partit, que traiem un gran resultat per anar allà amb garanties de que la tornada, doncs, que no hagin de patir. Veurem què passa, però, com dèiem, ja és l'última bala i l'hem d'aprofitar.
0: Efectivament, els resultats que comentaven en Nino García, doncs això donaria l'avantatge amb l'equip per la Frugilència, repeteixin els resultats de la primera fase, en la qual a casa el Garbí B es va imposar per 43-32, 11 gols de diferència, i a la segona volta varen perdre per només un gol. Per això els donaria aquesta tercera plaça i l'ascens de categoria. Sort a les noies de Nino García. Mentrestant, l'equip masculí A, l'entrenat per en Sergi Catarain, està preparant la fase final per assolir l'ascens de categoria de la setmana que ve, que es disputa aquí a Palafrugell, recordeu, divendres, dissabte i diumenge, amb la presència de diversos equips importants de l'estat espanyol, un equip d'Euskadi, un equip de Saragossa, el Dominicos, crec recordar, i un equip de no me'n recordo on, ara mateix, tres equips importants que disputaran amb el Garbí aquesta primera plaça, que és l'única que dona lloc a l'ascens de categoria. Ràdio Palafrugell retransmetrà en directe els tres partits de l'handbol Garbí. El primer ho farà en Ferran Castelló el divendres i els dos següents, dissabte i diumenge, jo mateix me n'encarregaré, en col·laboració del club, òbviament, perquè tampoc sabem tantes coses de l'in and out del món de l'handbol. En Sergi Catarain ens parla de com estan vivint aquests dies, entrenaments, partits de preparació de cara amb aquesta fase final. Sergi.
2: Estem fent una preparació molt bona a nivell físic, portem moltes setmanes treballant. Hem fet algun partit amistós amb el Sarrià, que ens ha anat bé per reintroduir-nos a la competició, que fa moltes setmanes que no estem competint, i ja hem començat a conèixer els nostres rivals amb el treball d'anàlisi de vídeo. Per tant, bueno, la preparació crec que l'estem fent bé. Estem entrant als últims 4 entrenaments abans de l'inici de la fase i crec que arribarem tots els jugadors amb molt bones condicions físiques. Per tant, estem més que preparats per aquests 3 partits durs i alhora molt macos.
0: Com diuen tots, sí, Garbí, perquè es pot, i això s'haurà de demostrar aquests 3 partits a la pista. Gràcies, Sergi. N'anirem parlant aquesta setmana que ve. Nino García, amb la possibilitat d'assolir l'ascens de categoria doncs del femení B, i en Sergi, amb l'espera del masculí A, que disputarà aquesta fase final el proper cap de setmana. Mentre l'equip masculí B juga en fase, en partit, en jornada unificada, aquest diumenge a les 12 del migdia, el partit es juga a casa contra el Bordils. Recordem que l'equip palafrugellenc ha perdut els 2 darrers partits, ja s'ha despenjat definitivament de la possibilitat d'assolir la tercera plaça. El Vic s'ha escampat amb aquests 5 punts, només queda una jornada, per tant queda tan sols aprofitar aquest darrer partit de màxima rivalitat davant del Bordils, que són uns gens i tampoc es juga res amb aquest final de temporada. Amb el Garbí bé, doncs Bordils aquest diumenge a les 12, aquí a casa nostra. Passem al futbol, on hi ha coses interessants. Els equips de casa nostra, el que se la juga és l'equip de la Punxa, que se'n va cap al camp de futbol municipal de l'Aro per jugar el partit de tornada de la fase d'ascens a la tercera catalana. Ens en informa de tot això l'Alba Cabrera.
3: Hola, què tal? Aquest dissabte a les 6 de la tarda, la Punxa disputa el partit de tornada del play-off d'ascens a tercera catalana al camp de l'Aro. Els blaus encaren aquest partit de tornada havent guanyat en l'anada el cap de setmana passat al camp del Gregal per 3-2. I si s'imposen o empaten al camp del rival, hauran d'enfrontar-se al guanyador de l'altra eliminatòria del grup 6 de quarta catalana entre el Tossa B i el Palamós B. Per la seva part, el Palafrugell disputa la jornada 30, la darrera del curs del grup de segona catalana, en horari unificat aquest dissabte a les 4 de la tarda al camp del Gregal, rebent el Calonja, que són 13ens i que encara poden salvar la categoria sempre que guanyin. Per contra, els blanquinegres ja saben fa setmanes que no tenen aquesta opció de mantenir-se. D'altra banda, el grup de tercera catalana, la Saleda, disputa igualment la jornada 30. El conjunt taronja acaba el curs al camp del Base Roses, que són tercers, també aquest dissabte a 3:45 de la tarda.
0: Partit emocionant, sens dubte, jornada unificada, com deia l'Alba, Palafrugell-Calonja és aquest encontre que tenim aquí a casa nostra, al camp del Gregal. Com dèiem abans, no tenim declaracions del Palafrugell, tampoc en tenim de la Soleda, tampoc en tenim de la Punxa, i és que sembla que els de casa doncs no estan per nosaltres. Què hi farem? Però sí que hi està l'altra gent, i això també és d'agrair. D'aquest Palafrugell-Calonja, les declaracions, la prèvia ens la fa l'entrenador de la Calonja, que és en Pau Hidalgo, i a més, que se la juguen de ple. Com ha dit l'Alba, la classificació doncs ens indica que el Calonja, malgrat ara mateix està en posicions de descens, encara té possibilitats. El seu màxim rival és el Blanes, que la setmana passada va guanyar amb el seu desplaçament a Fornells. Juga aquesta setmana també el seu partit. Per tant, òbviament, en el mateix hora, amb dos equips estan empatats a punts, i això serà vital. La conjunt del Blanes, l'avantatge que juga a casa contra el Vilablaneig. Pau Hidalgo.
4: Hola, Rafael. Doncs mira, arriba l'última jornada. Al final, la dinàmica de la segona volta no ha sigut gens bona. Després de quedar líders a la primera, doncs estem en descens a l'última jornada, i això obliga que juguem al camp de Palafrugell, que hagin de guanyar i esperar resultats dels rivals. Anem confiats, esperem que hem recuperat gent que teníem tocada o lesionada, i intentarem fer un bon partit a Palafrugell. Sabem que no serà un partit fàcil, és una lliga molt igualada, tot i que el Palafrugell fa 6 setmanes ja que no és equip de segona, és un equip que competeix i que pot guanyar o empatar tranquil·lament a casa seu, i nosaltres estem obligats a fer un molt bon partit i malauradament no depenem de nosaltres. Desitgem una mica que la sort que no hem tingut durant la segona volta doncs aparegui en aquesta última jornada. Una abraçada.
0: Gràcies, Pau. I a més, el golebreix particular entre Calonge i Blanes està a favor del Blanes. Va guanyar 0-3 en el partit de la primera volta. Van empatar un al camp Salvatà a la segona. Per tant, està a favor, i també ho està el golebreix general que tenen. Per tant, difícil de superar-ho. No n'hi ha prou obtenir el mateix resultat. El Calonge ha de guanyar, o almenys empatar, i esperar la derrota del conjunt del Blanes. Per la part alta del quadre, el Begú també juga aquesta jornada sense res a perdre, perquè ja té la tercera plaça, crec que assegurada, tot i que porta 3 punts amb el Vidrerenc, que hauríem de mirar també el gol average que tenen aquests dos equips a favor i en contra. De fet, però el que és el Begú ja té assegurada la promoció de sense, per tant aquest darrer partit d'aquesta temporada regular, esperar a veure què pot passar davant del Farners. Marc Lluís.
5: Bona, Rafael. Doncs últim partit d'aquesta temporada, bueno, d'aquesta lliga regular contra el Farners a casa, últim partit a casa on crec que l'equip vol acabar la temporada el millor possible, és a dir, guanyant. Per nosaltres és un partit més que realment no ens influeix en res, però sí que pel Farners en un punt té la salvació. Jo crec que serà un partit disputat, que tant el Farners com nosaltres voldrem guanyar el partit, i a partir d'aquí doncs, que passi el que passi, i així podem preparar millor la setmana que ve, que ja serà la promoció i encara no sabem qui serà el nostre rival.
0: Efectivament, a veure què passa doncs amb aquesta darrera jornada per saber quin serà el rival dels begurencs, però enhorabona per la temporada que han realitzat. Com ens explicava l'Alba, tercera catalana amb el grup primer, i tenim partits interessants, la veritat sigui dita, perquè la Soleda, que ja no s'hi juga res, en recordem, es desplaça a Roses per jugar contra el base a Roses amb aquesta darrera jornada, i el que sí que té l'aigua al coll i se la juga és el Pals, que també juga Roses, però en aquest cas amb un altre dels equips d'allà. De fet, hi haurà molt de futbol a Roses aquest cap de setmana i amb horari unificat, no sé si tenen prou camps o tots tres juguen en camps diferents, perquè el Roses juga a casa contra l'Empòria Brava, el Basi Roses juga a casa amb la Sauleda, i el Roses City juga a casa davant del Pals. Això m'ho hauria d'explicar-ho algú. El Pals, com diem, se la juga perquè ara mateix està a la part baixa de la taula classificatòria, té 36 punts, no està en descens en directe, però si hi haguessin descensos compensats, seria amb ell a qui li tocaria. Està empatat de punts amb el Llançà. Per tant, aquesta última jornada hi ha alguna cosa decidida. David Martínez.
6: Hola a tothom. Doncs sí, el diumenge anem al camp del Roses City, un equip que ja no juga res. Nosaltres, a priori, tampoc ens estem jugant res. Ja tenim assegurada la millor cinquena plaça com a mínim, però ens agradaria puntuar, si pot ser 3 punts també, més que res per allò de que a final de temporada tenim descensos no compensats o alguna cosa de l'estil, i tot i que és difícil i caramboles, bueno, sempre és important intentar treure-ho de sobre. Però bé, també per acabar amb un gust de boca l'última jornada, i tot i que segurament serà un partit competitiu, el Roses City sempre té jugadors tècnics interessants, però intentarem fer el nostre partit, i sí que és veritat que al no tenir pressió suposo que jugarem tots dos equips més tranquils, i si és una mica més vistós, millor. Però sí, intentarem anar pels 3 punts.
0: Gràcies, David. En Moja Jagou ens parlarà del partit del Mont-ras, que recordem que ha assolit 3 victòries consecutives en les 3 darreres jornades, els partits contra el Gironès Sàbat, contra el Cristinenc, i en la darrera jornada, i patint una mica més del compte, contra el Lloret, el cuí de la categoria. Això ha fet que hagi arribat, després de tota la temporada estar en descens, a la darrera jornada, depenent d'ell mateix, perquè es troben fora de les posicions de descens i també de la posició de possible descens. Tot i això, està molt apretat. El Fornells ocupa aquesta darrera plaça, encara té possibilitats de salvació amb 29 punts, un punt per sobre el Vilobí en 30 i el Mont-ras en 31. A sobre d'ells, el Calaguidó en 32, que amb caramboles també encara podria veure com li toca el rebre. Quins són els partits? Home, hi ha partit directe. Fornells-Vilobí, l'equip que marca... Ai, Fornells-Mont-ras, perdó, dos els equips que estan amb aquesta darreres posicions. Per tant, és un partit d'aquells a seguir. A cara de gos, aquesta jornada ja s'havia avançat un dels partits d'aquesta categoria, no jugaven res, Cellera i Hostalric van empatar un, i amb aquest grup Cal Aguidó visita el difícil camp del Cassà, el Vilobí també el difícil camp del Gironès Sàbat, i el Montràs, com diem, juga a camp del Fornells, que s'ho juga tot. Mojas Jagó.
7: Hola, Rafael. Bueno, aquesta setmana, demà dissabte, a les 5 visitem el Fornells. Partit, últim partit de la temporada. Una final, un partit on els dos equips en juguem moltíssim. Pràcticament pues, la permanència. Qui perdi, si perden ells, baixen 100%. Si perdem nosaltres, pues, hi ha una mínima possibilitat de no baixar, que ni la contemplem ni la valorem. Per tant, l'únic objectiu és guanyar sí o sí a Fornells, rival directe, rival complicat, perquè, evidentment, doncs, quan estàs en aquesta zona, i nosaltres ho sabem millor que ningú, que treus forces d'on no hi ha, i res, amb moltes ganes, com sempre, amb ganes de continuar, doncs, aquesta molt bona dinàmica. Crec que, excepte el Tordera, que és el líder, cap equip ha fet millor puntuació aquesta temporada, aquesta segona volta, que nosaltres. Per tant, parlem de números de pràcticament de play-off i res, convençuts que si fem mínimament el que hem de fer, pues, podrem guanyar el partit, i si no, pues tocarà cabrejar-se, tocarà plorar, tocarà fer de tot i res, i pensar la següent temporada. Ojalà guanyi el partit, ojalà no baixi a categoria, perquè crec que ens ho mereixem aquesta segona volta, i res, també és veritat que si no has fet els deures tampoc a la primera volta, pues tampoc pots demanar més, no? Al final només són, pràcticament és un punt que haguéssim fet de més en tota la primera volta, pues ja no estaríem en aquesta situació. Sí que és veritat que també tenim un partit pendent. El Pla General de l'Esport encara no ens ha contestat. Segons tenim entesos, que són tres punts a favor nostre. Per tant, segons aquesta informació estaríem salvats. Però bueno, com que no sabem com sortir de tot això, esperem a la resolució, que jo crec que serà molt més tard i no sortirà ara. Per tant, l'únic que queda és guanyar, estar tranquils, estar on volem estar, que és la tercera catalana, i res, ojalà surti tot bé i acabi el més ràpid possible i de la millor manera.
0: Gràcies, Moja. Deixeu-me dir, la paraula és inaudit, és increïble, i sincerament que no estigui resolt encara. Un partit que es va jugar fa tantes jornades, en la qual amb el Montràs se li van treure 3 punts dels que tenia, a més dels que havia obtingut sobre el terreny de joc, i s'hagi de jugar la darrera jornada, on molts equips juguen al futur, i encara no estigui decidit, per les instàncies que convinguin, sobre doncs, què passa amb aquest partit, si s'ha de donar la victòria amb el Montràs, tornar-li els punts que se li han tret, o al contrari, que s'ha de donar l'altre equip perquè ho decideixen. Però que, home, que s'hauria de saber ja.
8: Cada dilluns
0: el món de l'esport, i sobretot amb aquestes categories, es mouen d'aquesta manera tan absurda.
9: Palesport.
10: El programa d'esports de tots i totes de Ràdio Palafrugell.
11: Tots els esports, tots els esportistes.
10: Cada dilluns i cada divendres tens una cita amb els esports a Ràdio Palafrugell. Podeu participar-hi tant si sou una entitat com si sou esportistes,
11: o com si militeu amb equips d'altres llocs de casa nostra.
10: Per tant, 633 10 16 53.
11: 633 10 16 53.
10: Envieu-nos les vostres notes de veu.
9: Palesport amb Rafael Corbí. A la nostra web, a totes les plataformes.
0: I la quarta catalana, com dèiem, ja ho hem mencionat abans, amb aquest partit de la punxa, desitjant també la millor sort a l'equip de casa nostra, que després de guanyar 3-2 el partit d'anada, juga aquestes semifinals del play-off d'ascens a camp de l'Aro. Sense possibilitat ja, també va acabar la temporada per el conjunt del corredor Mató del Club Hoquei Palafrugell després de la derrota de la setmana passada a la pista del Vilafranca per 4-0. Toca acabar la Lliga i ho fan davant del Vendrell. Queda l'honor d'intentar, si algun dels altres rivals punxa i nosaltres guanyem, doncs han de pujar posicions a la taula classificatòria. Darrera jornada, doncs, de l'Hoquei Lliga Plata amb el seu grup sud. Ens en parla en Frank González.
8: Bon dia, doncs sí, sí, arriba l'última jornada amb la qual s'acaba la temporada i la veritat és que no hem tingut un final de temporada que desitjàvem, però bueno, hem anat molt condicionat per les lesions, com hem anat parlant durant el llarg de la temporada, i el fet ha sigut que a l'últim tram doncs, hem notat molt la baixa d'en Gerard perdó, i ens ha fet molta pujada. Però, bueno, tot i això, sabem que és superdifícil. Si la federació recapacités i fes les coses ben fetes i els filials no pugessin, que seria el normal, lluitarem per aquesta segona plaça, tercera, en discòrdia, per intentar fer el play-off. El primer passa per guanyar nosaltres el Vendrell, que és bàsic, que guanyem per guanyar la temporada de casa, guanyant davant la federació nostra i amb un bon gust. I després per les ensopegades tant del Covendres com de l'Espanyol. A partir d'aquí, un cop acabin els partits, mirarem la classificació, si tenim opcions i ens donen l'opció de jugar al play-off, doncs encararem el play-off. I si no, doncs bueno, ja estem començant a preparar la temporada l'any que ve, amb altes i baixes, i desitjar això. Que la gent vingui a combinar l'equip, a combinar alguns jugadors que no hi seran, i a treballar de valent aquest dissabte. Juguem a les 5. Vale, merci.
0: Gràcies a tu, Frank. El mateix que he dit pel món del futbol, ho dic per al món de l'hoquei. A part del despropòsit que són les lligues com les tenen muntades, amb només aquestes 22 jornades que es juguen, quan es podia fer una cosa maquíssima entre els dos grups que hi ha, l'hoquei Plata Sud i la Nord, amb una primera fase i una segona fase, com fan altres esports, com l'handbol, per exemple, doncs fer aquest bodrio que han fet o que estan fent en els darrers anys. Em penso que em van comentar els companys que l'any que ve canviava, esperen que sí, aquest format de competició, però que quan arriba l'última jornada no se sàpiga què ha de passar amb el líder, que és l'Igualada, que és un filial d'un equip que ja està a la categoria superior. Home, en tots els esports això no es permet, ni que es jugui les promocions, em penso, ni que hi hagi, excepte que l'altre primer equip, per dir-ho així, estigui pendent de poder baixar de categoria. Aleshores sí que crec que es permet, no sé. Un despropòsit, però tan increïble, que et fan avorrir el món de l'esport moltes vegades. Senyors de les federacions, poseu-vos les piles, que hi ha molta gent i moltes il·lusions que depenen de vosaltres. Bé, veurem dilluns què ens expliquen. Per la seva banda, l'Eloi Puig-Alràs també té el neguit del seu conjunt, de l'equip de primera catalana, que aquesta temporada realment no ha sigut la seva amb els partits que ha disputat. Queden encara unes quantes jornades, en queden tres en aquest cas, això sí que és una lliga amb més cara i ulls, i juguen a la pista del Palau. Ho fan en el partit que juga demà a 7:45 del vespre. A la classificació ara mateix, el conjunt palafrugellenc és 13è de 18 equips, tot i que està bastant apretat amb una sèrie de conjunts. El Palau, per la seva banda, són quarts a la classificació. Partit difícil. Eloi Puig-Alràs.
12: Bé, doncs dissabte al vespre anirem a Palau de Plegamans, començar a encarar aquesta recta final de Lliga, aquests tres partits que ens queden. I bé, el Palau doncs, és un equip jove, un equip que corre molt, un equip que viu de l'1x1 i bé, és un equip que personalment m'agrada molt com juguen. En Busquets els ha pogut posar molta energia, molta tècnica i bé, tenen doncs, jugadors com en Ros, no? Que és un nano que estava jugant a Sant Feliu de Codines a Hoquei Plata. Tenen, ja dic, nanos que fa molt d'anys que juguen junts i amb els reforços que han fet aquest any, doncs bé, ja dic, haurem de vigilar bé en Guillem Ros i en Pol Villa, que són els que fan més gols i que entre els dos porten una cinquantena de gols. I bé, és un equip doncs, que semblava doncs, que estava per pujar, diguem-ho així. Han tingut algunes ensopegades aquestes últimes setmanes, però bueno, segueixen quarts. Jo crec que el play-off, més o menys, jo crec que el faran. I nosaltres, bé, doncs, seguim a dos punts de lo que seria el play-out, perquè ja s'ha confirmat doncs, el descens de l'Alpicat. Llavors, doncs, hi haurà play-out. Els quarts per la cua de cada lliga doncs, faran una eliminatòria a veure qui baixa, ho tenim a 2 punts, tot el que puguem sumar és positiu i no hi ha més, hem d'anar a donar-ho tot perquè ens queden 3 setmanes d'això, no? De posar tota la carn a la graella i de donar-ho tot.
0: Gràcies, Eloi. Per la seva banda, l'equip femení del FEM 13 havia de jugar la darrera jornada de la Lliga regular, però no ho farà aquesta setmana. L'Andreu Gropera ens explica per què.
13: Hola, bones. Bueno, aquesta setmana havíem de jugar l'últim partit de la fase regular contra el Sant Cugat a casa, el dissabte a 6:45, després de l'última jornada de l'Hockey Plata. Però, bueno, degut a circumstàncies en les quals el Sant Cugat no li anava bé, nosaltres tampoc és que ens anés massa bé, doncs vam pactar amb el Sant Cugat de jugar la setmana que ve. Per tant, l'últim partit el jugarem divendres, dia 22, a les 8 del vespre a Palafrugell.
0: Moltes gràcies, Andreu. Doncs així hem acabat la part dels esports, per dir-ho, majoritaris, tot i que no m'agrada fer servir aquesta expressió. I passem a la que és la part poliesportiva majoritària, en quant a nom d'equips, segurament, dels que tenen. Ara és la part poliesportiva que encetem amb el bàsquet d'avui, amb la crònica del cap de setmana, la prèvia del cap de setmana que ens porta la nostra companya i amiga, l'Esther Agustí.
14: Bon dia i bon divendres a tothom. Això sí, acompanyat amb una miqueta de pluja, que sempre va bé. Molesta, però va superbé. El Bàsquet Club Palafrugell us informa de la jornada de partits d'aquest dissabte 16 de maig. Els partits es jugaran a l'annexa. Tindrem a les 9 del matí el mini masculí que juga contra el Tordera. Al matí no tindrem res més. I a la tarda, a les 17:45, tindrem el júnior masculí que juga contra el Saset. I amb això ja ho tindrem tot. S'està acabant la temporada i s'estan acabant els partidets. Bon cap de setmana a tothom.
0: Gràcies, igualment, Esther. Josep Massa, Club Atlètic Palafrugell. Activitats del cap de setmana, sisplau.
15: Demà dissabte se celebra les pistes d'atletisme d'Olot a la jornada atlètica dels Jocs Emporium, que posa punt i final a la Lliga Territorial d'Atletisme de Promoció. Per part del Club Atlètic Palafrugell hi participaran una 50ena d'atletes que... curiosament, el mateix cap de setmana es queden a dormir a Puigpardines, ja que celebren una estada de cap de setmana. El diumenge a la tarda se celebra el míting a Cerco, a Lloret de Mar, que coincideix amb la primera jornada del Campionat Territorial Atletisme Absolut, sub-18, sub-20, individual i per equips. Per part del Club Atlètic Palafrugell tindrem una representació d'uns 10 atletes.
0: Moltes gràcies, en Josep. Parlem ara mateix d'un altre dels esports de casa nostra, la gimnàstica rítmica. La Laura Dobanyo ens parla de les activitats del cap de setmana.
16: Bon dia, Rafael. Aquest cap de setmana participarem als Jocs Emporium de gimnàstica rítmica, que tindran lloc demà dissabte a Olot. Aquesta cita esportiva aplega les millors gimnastes de la Lliga Territorial de Gimnàstica Rítmica i des del club desitgem molta sort a les nostres gimnastes participants i volem que gaudeixin del que serà l'última cita esportiva de la temporada per a algunes d'elles. Per altra banda, el diumenge tindrà lloc a Platja d'Aro el Campionat de Catalunya Absolut, on participaran les gimnastes federades de nivell 8. En aquesta competició es disputen les 4 places per cada categoria per accedir al Campionat d'Espanya que tindrà lloc el mes de juny. Desitgem a les nostres gimnastes molta sort en aquest classificatori.
0: Gràcies, Laura, i gràcies també al Club de Gimnàstica per anar col·laborant tota la temporada. I ara una informació sobre un esdeveniment que té lloc a Palafrugell que no ens hem assabentat per al club, sinó que ens hem assabentat per la pàgina web de la Federació Catalana de Patinatge. No ens han informat des del Club de Patinatge de Palafrugell de que aquest diumenge hi haurà una 40ena de patinadores aquí a casa que participaran en el Trofeu Catalunya de Figures Obligatòries de Patinatge Artístic, esdeveniment organitzat per la Federació Catalana de Patinatge i el Club de Patinatge Artístic de Palafrugell. Una competició que es divideix en 2 grups de figures, iniciació i World Skate, de tal manera que 28 patinadores participaran en el primer grup i 13 en el segon. El trofeu es disputarà al pavelló de patinatge a partir de les 2 de la tarda amb els entrenaments. A 4:15 s'inicia la competició d'iniciació iniciació seguiran les patinadores de Benjamí Acadèdia darrera hora. De 7 a un quart de 9 serà el torn de les juvenils, júniors i sèniors. En acabat es lliuraran els premis a les guanyadores. Recordem, això serà diumenge, una informació que ens ha arribat, ja la mentida, a través de la Federació Catalana de Patinatge i no del club local de patinatge com hauria de ser. L'esport, el programa d'esports de Ràdio Palafrugell per als que vulguin participar. Marina Retxes, el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu, sí que volen dir la seva i ens ho explicarà d'aquest cap de setmana.
17: Bon dia. Aquest cap de setmana tenim l'última jornada de la Lliga Catalana i ho farem dissabte a 3:45 de la tarda a les nostres pistes, a l'hora de Can Nando de Llofriu. I jugarem Llofriu contra Perxa d'Estó Negre. En aquesta competició, el Llofriu ja està directament classificat per anar a jugar al Campionat de Catalunya abans de jugar aquesta última jornada. De cada província es classifiquen els dos equips amb més puntuació per anar a jugar aquest Campionat de Catalunya que es disputarà a Fogars de la Selva. De moment, la província de Girona i de Barcelona són les dues úniques on ja se sap els dos equips que aniran a jugar al Campionat de Catalunya. A Tarragona està tot molt igualat i a Lleida el Tàrrega A de moment ja està classificat. Falta el segon. A Girona el Llofriu té 35 punts i els Aixecs piquen 39. Però aquesta última jornada podria fer canviar les coses si el Llofriu guanya els 4 punts de les dues partides que ens queden i els Aixecs piquen o empatessin a una partida i perdessin l'altra, o perdessin les dues partides contra els Sils Estany. Si els Essex piquen, perdessin, el Llofriu guanyés els 4 punts d'aquesta jornada, el Llofriu seria directament primer de Girona. Si empatessin, els Essex piquen una partida i l'altra la perdessin, tindrien 40 punts els Aix, i si el Llofriu guanyés els 4 punts, 40 punts al Llofriu. Però el Llofriu va guanyar aquesta temporada les 4 partides que hem jugat, les dues a casa nostra i les dues a casa seu. Per tant, el Llofriu quedaria en primera posició. A més, el Llofriu és el tercer equip de tot Catalunya amb més puntuació per partida, on el Tàrrega A és el primer amb 7.941 punts, los del Huerto segon amb 7.777 i el Llofriu tercer amb 7.701 punts. Per tant, som el tercer equip de tot Catalunya i el primer amb més puntuació de Girona. Per tant, estarem donant-ho tot en aquesta última jornada per intentar poder quedar en primera posició.
0: Déu-n'hi-do, eh? Jo no sé ja quants punts porten un i els altres, però el que sí que sé és que desitjo la millor de les sorts aquest cap de setmana al Club de Bitlles Catalans de Llofriu, perquè es mereixen classificar-se doncs, per aquests tornejos a Fogars de la Selva amb aquest campionat que ens comentava la Marina Retxes. El cap de setmana passat va haver-hi trofeu de ciclisme aquí a Palafrugell, el Memorial Antonio Miguel, i l'Antonio Miguel Fill ens explica com es va desenvolupar perquè tothom sàpiga doncs, aquestes proves de ciclisme de base molt importants de les que es fan al nostre país va tenir un ampli ressò. Antoni Miguel.
18: Bona tarda, Rafa. Doncs la crònica és dir-te que el Memorial va ser un èxit. La veritat és que estem molt i molt contents tot el Club Ciclista Palafrugell. Primer perquè a nivell de participació penso que ha sigut potser l'any que hem tingut més participació. A més, hem tingut participació a nivell nacional i internacional, ja que va venir un equip holandès i un equip alemany, i en aquest sentit estem molt contents. Després, a nivell organitzatiu, va ser un èxit. També penso que ha sigut la vegada on hem tingut més assistència de voluntaris, on vam tenir més de 60 voluntaris, i com els hem dit, doncs, evidentment aquesta prova no es podria fer si no hi hagués aquest voluntariat. Al final és una prova de promoció, és una prova on tots els esforços són necessaris i que la gent pugui venir pues, per col·laborar perquè pugui seguir havent ciclisme a la nostra zona i fomentar el ciclisme de base perquè és una prova de promoció, doncs és perfecta. Llavors, en aquest sentit, molt i molt contents. I després, pel tema de l'administració, doncs aquest any només podem dir que només podem felicitar-los. La policia local de Palafrugell ha fet una feina excepcional. Ja fa molts anys que ho fan molt bé, però aquest any haig de dir que em sento molt orgullós de ser palafrugellenc, perquè al final, bueno, amb tota la meva trajectòria he estat a molts llocs, veient moltes curses i veure com la policia local aquí a Palafrugell s'ha implicat i han fet les coses, doncs és un orgull. I el mateix que podem dir de l'Ajuntament de Begur, que ha sigut exactament el mateix. O sigui, penso que ha sigut l'any on les policies locals, doncs, han tingut una millor feina, i tot això ha fet que al final ha sigut un èxit, igual que Mossos. Mossos també han fet una feina excepcional aquest any i per tant, doncs, molt i molt contents de tot en general.
0: Això és el món del futbol. Ai, del futbol, perdoneu, estic molt, molt malament, necessito vacances. El món de l'esport, sobretot el que no es fa en llocs tancats, en recintes com pavellons o com camps de futbol, etc., sinó el que s'ha de fer al carrer, les carreteres, i amb aquí, doncs, les administracions i sobretot també els cossos de seguretat hi pinten moltíssim. Moltes gràcies a Antonio Miguel, també, per reconèixer la tasca dels voluntaris, però també de la gent de la policia, doncs, que ha participat, els Mossos, que han participat amb un bon desenvolupament d'una cursa de ciclisme que, excepte les que es fan en pistes ciclistes tancades, en velòdroms, s'han de fer per carretera i això amb la seva perillositat. Per tant, Antonio Miguel, gràcies per organitzar també aquest trofeu prestigiós de ciclisme aquí a casa nostra i que ha estat novament una nova temporada, un èxit. I el club de boxa de Palafrugell disputava aquest cap de setmana, després dels bons resultats a les semifinals del Campionat de Catalunya, les finals. En Toni Pérez ens comentarà com han anat aquestes finals dels Campionats de Catalunya de boxa. Toni.
19: Hola, bon dia. Bueno, de los campeonatos de Catalunya que vinieron el 2 y el 3 de mayo, de los 7 competidores que llevemos de aquí de la Vila de Palafrugell, pues bueno, de los 7, 3 han pasado a las finales, que serán ahora el 30-31 aquí en Barcelona. Muy contentos por la actitud, porque no es nada fácil subirse al ring con unas 400 personas que habían en el recinto. Jordi hizo su primer combate, la primera combate que tenía. Muy, muy igualado, la verdad. Se decantó un poquito al otro lado porque los nervios traicionaron y marcan mucho cuando uno sube por primera vez al ring. Ariana se tuvo que, por una hemorragia nasal en el primer asalto, en la cual la hemorragia no se cortaba, el médico la atendió, pero dejaron continuar, pero la hemorragia seguía sangrando, y en el box amateur, cuando se sangra tanto una ceja o hemorragia nasal y no se puede parar, el combate se para y se da ganador al rival. Alex, lo mismo. Hizo un combatazo, lleva un año entrenando, es novel, tenemos que aprender más, pero le falta rodaje, y fue un buen rodaje para él estos campeonatos de Cataluña. José es lo que suele pasar, lo que le pasó, no hizo los deberes. Es un chaval muy comprometido y disciplinado, pero con 15 años tenía que haber bajado 75 hace tiempo. Y no hizo los deberes, entonces no era José que todos conocemos, y llegó fatigado, sin comer, para dar el peso, y claro, eso luego encima del ring se nota, porque no estás al 100% y duele mucho los golpes. Y los que pasaron a la final para este 30-31 fueron Brahim. Encontremos a Brahim, que hace tiempo que buscábamos, suelto, tocando, yéndose, divirtiéndose, y se llevó el combate. Eloy pasó directamente a la final, ¿vale? Su rival, pues nada, no dio el peso, entonces fue fácil, y ahora en la final nos encontramos una pieza dura de y se llevó el combate. El hoy pasó directamente a la final, ¿vale? Su rival, pues nada, no dio el peso, entonces fue fácil y ahora.

0: seguramente de estos tres, Dios nos escuche y nos podamos llevar los tres el primer premio. Si no, por favor, que nos llevemos algo, que se lo merecen de verdad estos alumnos.
1: Toni Pérez, doncs parlant-nos del club de boxe i aquests resultats amb els campionats de Catalunya, estarem amatents també a les finals d'aquí 15 dies, no aquest cap de setmana, sinó el següent, el que coincideix amb el primer cap de setmana de les festes de primavera de casa nostra. Bé, doncs això és tot el que donava, no ens ha arribat a cap més informació de les que hem sol·licitat o de les que no, amb les diferents persones dels clubs de casa nostra, per tant, ho deixem estar aquí. Dilluns farem el comiat d'aquesta temporada del Palesport, intentarem fer al costat també d'en Pau Lledó, que ens ha acompanyat en diverses entrevistes al llarg de la temporada, també per portar la darrera i tota la informació a partir de dilluns esportiva de casa nostra amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell cada dia a l'esmorzar a les 9 i després a la 1 a l'informatiu migdia i també quan correspongui amb els butlletins horaris. Per tant, salutacions de Rafael Corbí, passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns a les 3 de la tarda a la plataforma de podcast a les 7 a l'antena de la ràdio. Adéu-siau.
2: Palesport.
3: El programa d'esports de tots i totes de Ràdio Palafrugell.
4: Tots els esports, tots els esportistes.
3: Cada dilluns i cada divendres tens una cita amb els esports a Ràdio Palafrugell. Podeu participar-hi tant si sou una entitat com si sou esportistes
4: o com si militeu amb equips d'altres llocs de casa nostra.
3: Per tant, 633 10 16 53.
4: 633 10 16 53.
3: Envieu-nos les vostres notes de veu.
2: Palesport, amb Rafael Corbí, a la nostra web, a totes les plataformes. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.
5: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
6: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
5: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
6: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
5: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
6: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
7: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
2: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Hola, som els Trumfats i per aquestes festes de primavera hem organitzat una trobada de pubilles. Serà el 23 de maig a les 6 de la tarda. Si has estat pubilla o coneixes algú que ho hagi estat, posa't en contacte amb nosaltres al 695 12 41 83 o a través de les nostres xarxes socials. Gràcies! Visca les festes de primavera!
3: Rei Kebab en tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab en tacos.
4: Amb només unes hores al mes pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
5: Escoltes Ràdio Palafrugell.
6: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
7: Tu vas lluitar, és el tema del badaloní David Enros, un dels temes destacats del disc de la Marató de TV3.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Així sona la música del Noi de Toledo juntament amb el d'Alacant. Pole i Funzo ens arriben a nosaltres des del seu àlbum Punto Cero amb Pop Irlandès.

0: fan i no se'n cansa mai és la Sabrina Carpenter, la cantant estadounidense que ens aporta una cançó de l'edició de luxe del seu sisè àlbum d'estudi, Short and Sweet. És el tema anomenat Buzzing Woman.
1: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
3: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.

és la formació Fito i Fittipaldis, el grup creat per en Fito Cabrales fa molts anys. Aquesta és una peça magnífica que es diu Como un ataúd. Ens acompanyen a continuació la banda de Montcada i Reixac, que són La Pegatina, amb aquesta cançó que escoltarem a continuació, que forma part de la nostra llista d'èxits.

0: Top 50 amb Rafael Corbí.
1: Nou tema de la cantant d'Oklahoma, la Reba McEntire, que versiona Linda Ronstadt amb aquest fantàstic Heat Wave.

La cançó anomenada Give Me Something, que és una cançó de la banda de Colorado One Republic per al joc de rol Arknights Enfield. L'escoltem també al nostre espai.

Macazú. Otro como tú és una de les cançons que ens ofereix i escoltem a través de la nostra sintonia un versos que s'han sentit molt personals a ulls dels seus fans.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

0: Després de la sortida del seu darrer disc amb material sensible, la cantant barcelonina Su ens ha portat aquesta excel·lent cançó que es diu Tan clar.
1: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
2: Ràdio Palafrugell.
0: És una cançó de pel·lícula i mai millor dit, Hendrix and K-Pop Demon Hunters i aquest Golden. I was a

Aquesta és la música de l'Oreja de Van Gogh, que feia des del 2020 que no traien res nou, el primer senzill d'entençar del retorn de Maya Montero. La cançó Todos Estamos Bailando, la misma canción. Una cançó de la cantant, compositora, ballarina i coreògrafa de Manresa, Sònia Daura, a la qual donem una segona oportunitat, perquè aquesta cançó és del 2003. Es diu Tu ets per mi.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
3: Little Bit Closer és una de les cançons de l'àlbum People Watching de l'anglès Sam Fender i també és una de les cançons que es troba al Top 50.

Ens arriba una cantant figuerenca i creieu-me si us dic que és meravellosa. El seu nom és Carlota Giró i va debutar amb aquesta cançó que tenim ganes de recuperar per la nostra llista, una de les peces que podem escoltar d'aquesta extraordinària artista.

0: Urgell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. ...45 anys, amb Ràdio Palafrugell.
1: Aquesta és la música al Top 50 de Los Ángeles Azules en Lugra i Yami Safdi. Això es diu Si Sabes Contar.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
4: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
5: La factoria dels 80, un programa presentat i dirigit per Rafael Corbí. Prepara't a viure la música de tota una generació, amb The 80's Factory.

Poques bandes al llarg de la història de la música han reflexat tan bé l'estil anomenat pop metal com Bon Jovi. Trobant-se al principi amb les icones com Def Leppard i combinant-los també, per què no, amb música com la de Bruce Springsteen, sobretot amb les seves lletres, aquest quintet de New Jersey varen desenvolupar un tipus de pop metall molt melòdic i molt professional, sobretot. Bon Jovi, els hem escoltat amb aquesta cançó Living in Sin, Vivint en Pecat, una cançó que va triomfar l'any 1989. Aquí estem, a la factoria dels 80, per repassar el millor de tota una generació. Temes com, per exemple, el de Christopher Cross, Ride Like the Wind, ens arribava el 1980, o el de Patrice Rushen, ens arribava amb el món de la música disco el 1982 amb el Forget Me Nots.

Amb ells hem gaudit de la música disco, una mica en Patrice Rushen i el Forget Me Nots, i també amb aquest Selector, Move Your Body, la versió Club Mix, que ens portaven com un dels temes destacats de l'Italo Disco de l'any 1991. Hi haurà moltes més cançons per anar escoltant i repassant en el dia d'avui, com per exemple una que ens aporta Denise Williams. És de l'any 1982, aquesta cançó d'aquesta cantant de color, que va començar la seva carrera cantant en una església, com molts dels grans cantants que ens arribaven primer amb una església pentecostal i dedicant-se a la música gospel a finals dels 60, i des de Chicago va començar a destacar. Cançons com aquest It's Gonna Take a Miracle ens costarà i portarà un miracle finalment. Animotion després ens obsequiaran la seva cançó del 85 anomenada Obsession, i What Lion també el convidem amb el programa d'avui amb la cançó del 88 que es deia Wait. Espera una mica perquè també t'arribarà.

Les dues cançons que us comentàvem, la balada de Denise Williams, It's Gonna Take a Miracle, i aquesta cançó d'Animotion, Obsession, una de les formacions que van tirar endavant aquell format musical conegut com a pop sintètic, que era tan amic de la MTV amb els seus orígens, de mitjans dels anys 80. Després d'aquesta cançó, d'aquest èxit, d'aquest Top Ten, l'any 1985, poca cosa més, al cap d'un parell o tres d'anys, la meitat de la banda, incloent algun dels líders, la va deixar per enfundar-ne una nova amb el mateix nom, amb gent nova, i van obtenir un altre èxit. Però després d'això, aquesta banda, Animotion, ja van desaparèixer de la pel·lícula. White Lion, Wait. Escoltes la factoria dels 80.

A través de la factoria dels 80, el que sempre fent és donar un recull, donar una visió del que va ser tota una època, tant en el món de la música ballable com en el món de la música, la ràdio i de la que escoltàvem. I demanàvem a les ràdios d'aleshores, que ja s'hi trobava Ràdio Palafrugell, i moltes de les emissores que també participen en aquesta factoria dels 80. Aquí el fem, i per tota la gent de Catalunya i d'altres punts de la geografia de parla catalana, aquesta factoria dels 80, això sí, en la música internacional que sonava en aquell temps. En Rafael Corbí repassem cançons com, per exemple, aquesta de Laser Dance, Humanoid Invasion, el remix original d'aquesta peça, perfecta per les pistes de ball. Era una cançó que escoltàvem des del 1991. I abans, Naked Eyes, des del 1983, amb Promises, Promises. Rational ens portava una cançó que també escoltarem en el dia d'avui. És una peça que es traiem des d'un recopilatori que ens portava el millor d'una de les discoteques més que emblemàtiques d'aquell temps, Studio 80, a la ciutat de Nova York. El Dance Around the Wall, es deia aquesta cançó que escoltarem ara mateix. Després, Soft Cell, amb Loving You, Hating Me. D'una de les discoteques més que emblemàtiques d'aquell temps, Studio 80, a la ciutat de Nova York. El Dance Around the Wall, es deia aquesta cançó que escoltarem ara mateix. Després, Soft Cell.

0: Un altre dels duos famosos del món del pop sintètic, d'aquest fet bàsicament en sintetitzadors, que ens portaven Mark Almond i Dave Ball, format el 1980 a Leeds, a Anglaterra. Ens portaven un dels seus èxits, aquest Loving You, Hating Me, que recordàvem des del seu àlbum recopilatori publicat el 2006 de grans èxits. Després de Soft Cell, Mozart, amb Money, ens conduirà una de les cançons també fantàstiques d'aquell temps, d'aquella època gloriosa de la música disco dels anys 80. Mozart en Money serà el tema que ara mateix escoltarem a la Factoria dels 80. També sentirem a Prince, ja pràcticament acabant aquesta primera part del programa d'avui de la Factoria dels 80, amb You Got the Look.
1: Dollar. Yeah.

Et recordo que estàs escoltant el nostre espai, la Factoria dels 80, i que aquesta és una mostra del que escoltaràs en la nostra segona part, que començarem en High Gloss. Una de les excel·lents cançons també de tota una generació i de tota una època que volem recordar i volem escoltar al teu costat. Això, família, és la Factoria dels 80, amb Rafael Corbí a través d'aquesta sintonia. Tornem immediatament.

0: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com!
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
4: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
5: Escoltes, la factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí. Aquí estem amb la segona part del nostre programa, que comencem amb Dancing on the Ceiling, cançó de Lionel Richie.

Dancing on the Ceiling, la fantàstica cançó que ens aportava Lionel Richie, un dels més grans intèrprets del món de la música. Aquesta cançó concretament la traiem des d'un recopilatori publicat amb la seva millor música. Com us dèiem, al final de la nostra primera part, en recordem High Gloss, amb un dels clàssics del soul funk and disco. Era el You'll Never Know.

Que va d'escoltar Huey Lewis and the News, una banda de bar que va treure un bon profit de la seva música després de triomfar al seu San Francisco natal per la banda. Hit to be Square era un dels temes que escoltàvem i que recordàvem també amb el nostre espai des del 1987, va ser un dels èxits d'aquell any. Good Morning Little School Girl. Ens n'anem a escoltar la música d'Eric Clapton des del Crossroads, un àlbum que recollia la seva trajectòria artística publicat l'any 1988. Lakeside, en Fantastic Voyage, també ens acompanyarà després d'aquesta cançó, com també és una de les grans cançons de la música ballant.

es va fer famosa, també, una època després, per un anunci televisiu. Get up, I feel like being a sex machine. James Brown. L'escoltàvem, el número 1, sens dubte, del soul, de la música soul. L'escoltàvem, el padrí del soul, el més gran treballador en el món de la música. Tot això són apel·latius amb els quals s'ha qualificat a James Brown. Aquí avui recordàvem també la factoria dels 80. Abans escoltàvem a Human League amb Human Temptations, Ain't You Proud, amb una de les cançons també destacades de la seva discografia, i, com us dèiem, Lakeside, amb Fantastic Voyage. Us sona ja aquesta cançó de fons, que serà la següent que escoltarem amb el nostre programa. Entrem dins la darrera mitja hora de la Factoria dels 80 aquesta setmana, que esteu escoltant al costat de Rafael Corbí, amb aquesta sintonia. Com sempre, molt agraït que estigueu amb nosaltres. Say, say, say, era el duet entre Paul McCartney i el malaguanyat Michael Jackson, que el 1987 va arribar al capdamunt de les llistes. Després, l'actualitat revisionant el passat, en Cheaper i A Night to Remember.

Talment com formacions com, per exemple, Vanity Six o Apollonia Six no haguessin existit sense Prince, les Mary Jane Girls van ser creades per Rick James i van ser un producte de la imaginació d'aquest personatge. Finals dels anys 70 ens aportaven la seva música, tot i que després van continuar endavant amb cançons com, per exemple, aquesta In My House del 1985. També recordàvem, ho hem comentat, la més actual música de Cheaper, però això sí, portant-nos èxits com, per exemple, el A Night to Remember del seu àlbum Funky Town de l'any 2008. Seguim un quartet d'hora, família, per acomiadar el nostre programa del dia d'avui. Kirrian Camera, Blue Room, versió llarga, la que escoltem d'aquest tema que triomfava en el món de l'Italo Disco el 1985.

Fins aquí la programació del dia d'avui de la Factoria dels 80. Només un apunt del que tindrem amb altres programes també amb aquesta música de fons de Pointer Sisters. I'm so excited. És una de les moltes i moltes que ens queda encara per escoltar. Hem sentit amb els darrers minuts Mary Ann, Jane, Girls in My House, com us dèiem, també Killing Camera en Blue Room. I hem finalitzat amb les dues cançons de Aha, Take On Me, i també amb Kylie Minogue. Aha, ens la portava la seva cançó amb un tema fantàstic, el Take On Me, que moltíssima gent recordarà, i ho fèiem des d'un àlbum que es deia Totally 80s, un recopilatori del qual extraiem aquesta cançó. I Kylie Minogue amb el You're My Heart, You're My Soul, música disco dels anys 80. Molt bé, doncs fins la propera. Les salutacions més cordials a càrrec de Rafael Corbí. Com sempre, un immens plaer haver estat al vostre costat amb aquesta Factoria dels 80. Adéu-siau, fins la propera.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest diumenge, 17 de maig al migdia, a Plaça Nova, lectura del manifest Parlament Institucional en el marc del 17M, el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. Organitzen Ràpid Swing, Whitney Hoppers Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell. Hi haurà la presència de l'espai LGTBI+, informació del servei i un tastet de l'exposició Una mirada LGTBI+, al món animal, que podem veure aquests dies al Museu del Soro.
4: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
5: A on?
4: Al reydelarajola.com.
5: A on?
4: Al reydelarajola.com.
6: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa?

0: Mare meva.
1: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora i els podràs escoltar, descarregar i compartir.
2: Benvinguts i benvingudes de nou al Palalovers.
3: Comencem un nou episodi d'entrevista.
1: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972-63-73-80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
2: Forpes Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.

0: més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Anys al teu costat.
1: Para lo perfecto, fuimos inertes.

el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972 170277.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
1: Com puc deixar-ho si és tot el que vull? Les coses bones i la vida que porto. Viu com un arbre que dona el seu fruit. M'aixeco un fort.

0: Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon migdia, sóc en Rafael Corbí. Comencem l'informatiu migdia d'avui divendres 15 de maig. Especial atenció avui a la previsió meteorològica. Després de les pluges aquests dies en parlem abastament avui amb en Josep Pasqual per saber doncs, les històries que ens explicarà, que seran moltes i molt interessants. A més, doncs, tenim altres temes per parlar, alguns dels quals ens parlarem amb el nostre company i cap d'informatius, en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia.
1: En Ferran ens aportarà una de les informacions del dia d'avui, però abans començarem parlant de Junts per Palafrugell, que carrega contra la gestió del govern municipal en les licitacions de socorrisme i de bons. En Ferran ens parlarà que Palafrugell preveu acabar aviat l'arranjament dels camins afectats pel temporal Harry.
2: Les actuacions han permès recuperar ferms erosionats i millorar la circulació en diferents punts del municipi després de les fortes pluges. Només resten pendents dos trams a Santa Margarida, mentre que també es duen a terme tasques de desbrossament per augmentar la seguretat i la visibilitat.
1: Gràcies, Ferran. Ho recuperem d'aquí un moment. També parlarem de l'AFA, del Pivert, que impulsa una marxa familiar amb activitats educatives el dia 24 de maig. El Cineclub Garbí, que porta aquest cada setmana les pel·lícules Incontrolable i L'Arquitecto al Teatre Municipal de Palafrugell. Donarem un cop d'ull també a la jornada de vaga ahir dels docents que es varen plantar a Girona reclamant a la conselleria reobrir la negociació. També del Centre Fraternal, que recupera la història real de la vaga de les Pollites en una activitat familiar sobre aquest episodi històric de Palafrugell, una activitat que tindrà lloc aquest diumenge. També farem un petit repàs a l'activitat esportiva, tot i que recordem que a partir de les 3 de la tarda tenim el nostre espai a Palesports ja disponible a la plataforma de podcast i a les 7 del vespre a través de l'antena de la ràdio amb tota la informació esportiva d'aquest cap de setmana. Són aquestes algunes de les qüestions que en el dia d'avui tenim amb el nostre informatiu que comença ara mateix.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio

0: A la direcció i presentació d'aquest informatiu, qui us parla, Rafael Corbí, i a la producció i edició, òbviament, de les notícies, en Ferran Castelló, amb el suport de la Maria Vila. I comencem parlant de Junts per Palafrugell, com us comentàvem, perquè aquesta formació de l'Ajuntament de Palafrugell ha acusat el govern municipal d'haver fracassat en l'intent de rebaixar el preu de les boies d'amarratge per les embarcacions petites i tradicionals. El portaveu del seu grup, David Martín, assegura en una entrevista a Ràdio Palafrugell que la nova licitació mantindrà uns imports similars els dels darrers anys després d'un canvi en les condicions del concurs.
1: Però clar, la tenim liada perquè tothom donava per fet que havíem per fi aconseguit arribar amb una solució que aconseguiria rebaixar significativament els preus de les eslores de 4-6 metres, que és aquesta barca tradicional, bla, bla, bla. Doncs ja no. Doncs ja no. I al final els preus que ja hem començat a veure són preus pràcticament els mateixos que l'any passat i que l'anterior i que l'anterior, que són aquests preus inflats, que era el que volíem regular. Volíem aconseguir de rebaixar-los com a mínim una mica.
0: Doncs aquestes eren les declaracions a Ràdio Palafrugell d'en David Martín, el portaveu del grup Junts per Palafrugell. Segons ell, també s'ha perdut l'opció d'afavorir les barques més petites i que no es pugui limitar a 3.200 euros al preu de les boies. Considera que hi ha hagut errors tècnics i polítics durant el procés de resposta a una al·legació d'un operador.
1: Tècnicament es respon a aquesta al·legació: ah, doncs sí, doncs és acceptable això. S'accepta l'al·legació. Primer error, és que vaig a dir així, ho sento molt. Primer error. Segon error, gravíssim, el regidor, que no s'ho revisa. Home, però per l'amor de Déu, si portaven mesos treballant en això, com pot ser que el regidor no es revisi quin informe surt de les al·legacions presentades? Segon error. Tercer error. Cap dels regidors i regidores, ni l'alcaldessa, que formen part de la Junta de Govern, que és qui aprova aquestes al·legacions, tampoc se n'adona de l'error. O dit d'una altra manera, ara diuen fatal, fatal, fatal, però llavors van votar a favor.
0: Per això considera que la gestió ha estat deficient i assegura que s'ha perdut una oportunitat per reduir el cost de les boies més vinculades a la pesca i a la navegació tradicional. Junts per Palafrugell, d'altra banda, també ha criticat la decisió del govern de retirar l'obligatorietat de conèixer el català en la nova licitació del servei de socorrisme. Segons David Martín, s'ha passat d'exigir el català a tots els treballadors a no exigir-lo a ningú i considera que es podria haver trobat un terme mitjà.
1: El requisit del català ha desaparegut del contracte. Com a requisit contractual. En el plec de prescripcions tècniques es parla de que el coordinador ha de conèixer la llengua catalana, bla, bla, bla. Però no és un requisit contractual perquè s'ha eliminat. Home, ni el coordinador del servei, que és la persona, diguem-ne, la màxima responsable d'aquest servei, que a més ha d'estar operativa sempre i que, per tant, si hi ha algun problema greu, és la persona que haurà de coordinar aquest problema amb l'Ajuntament, amb les autoritats sanitàries, amb qui sigui. Ni tan sols al coordinador li posem un requisit contractual de la llengua catalana. Home, si això és una cosa, segur que no és defensar la llengua catalana.
0: Des de Junts per Palafrugell s'atribueix aquesta situació a la preparació del contracte amb el temps just i defensa que s'hauria de fer amb molta més antelació.
1: I la situació que ens hem trobat ara amb aquest servei és conseqüència d'anar tard i malament, en el sentit de que en traiem una de nova i a la nova, directament, de passar a exigir el B2 a tothom a no exigir-li a ningú. Doncs no, escolta'm, és que estem a Catalunya, a qui no li agradi, no sé, que es foti. O sigui, a Catalunya hi ha una llengua oficial que és el català. I per tant, per treballar a Catalunya, el català ha de ser imprescindible. I els garants d'això hem de ser les administracions.
0: David Martín també ha posat en dubte l'estabilitat del govern municipal després de les darreres dimissions. Considera que la sortida de diversos regidors socialistes evidencia una manca d'estabilitat i de lideratge després de la marxa de l'exalcalde Juli Fernández. Ha estat una entrevista d'en Ferran Castelló, en David Martín, i la preparació de l'entrevista de Maria Vila. Mm. En Ferran, precisament, ens portarà la següent informació. L'Ajuntament de Palafrugell preveu acabar aviat els darrers treballs d'arranjaments dels camins de terra afectats pel temporal Harry. Les actuacions han servit per reparar els danys provocats per les pluges intenses i recuperar la normalitat en diversos accessos i camins rurals del municipi. Ferran?
2: Les fortes precipitacions van afectar especialment els ferms de diversos camins de terra. L'aigua va arrossegar material, va provocar l'aparició de regarots i va deixar alguns trams amb desnivells i irregularitats que dificultaven el pas. En alguns casos, els desperfectes van afectar camins que havien estat condicionats recentment. Els treballs s'han centrat principalment en la recuperació dels ferms erosionats, la reparació dels trams més afectats i la millora de la circulació en els accessos rurals. De fet, segons el consistori, només queden pendents dos trams situats a la zona de Santa Margarida. Concretament, s'ha d'acabar el camí que connecta Santa Margarida amb la Colina del Sol i també el camí entre Santa Margarida i el Prat Xirlo 3. La previsió municipal és completar aquests treballs durant els pròxims dies. Paral·lelament, l'Ajuntament també està duent a terme tasques de desbrossament dels marges dels camins. L'objectiu és millorar la visibilitat, facilitar el pas dels vehicles i incrementar la seguretat dels usuaris que hi circulen. Les actuacions s'han repartit en diversos sectors del municipi. A Llofriu, els treballs han afectat espais com el paratge del Sobirà i els camins de la Font de la Teula, de Can Genuer, del Corn de l'Aigua, del Cementiri, de Molló, de Cal Estela, el Vell de Llofriu i el de Llofriu al paratge de la Viola. A Palafrugell, les actuacions s'han dut a terme als camins del Coll de la Morena, el d'accés al Rodamont, el de Palamós a Pals, el del Parà de Can Genuer, del Corn de l'Aigua, del Cementiri, de Molló, de Cal Estela, el Vell de Llofriu i el de Llofriu al paratge de la Viola. A Palafrugell, les actuacions s'han dut a terme

0: del paratge del Conill i del Ros Lluny, o bé les cunetes de la carretera del Bruguerol. I pel que fa a Llafranc, les actuacions han inclòs els camins de la Farena 1 i 2 i el del paratge Rosi dels Torrents. A Calella, els treballs han afectat els camins de Santa Margarida Armadàs, del Jardí Botànic, del Puig Llorà Santa Margarida i el de Rapinya, i també el pàrquing de la Costa dels Tarongers.
1: Gràcies, Ferran. La comunitat educativa, com us vàrem parlar ahir durant tot el matinal de Ràdio Palafrugell, va tornar a sortir ahir dijous a Girona per reclamar millores a l'educació pública. La plaça de Correus es va omplir de docents arribats de diferents punts de les comarques gironines en el tercer dia de vaga convocat pels sindicats educatius. La portaveu del sindicat Unió de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya, l'USTEC, Glòria Polls, en parlava al matinal de Ràdio Palafrugell.
2: Està plena a vessar, encara està arribant gent d'aquestes columnes que han confluït a plaça Catalunya i que han sortit de diferents llocs del territori de la província de Girona. Unes columnes que han aplegat el col·lectiu docent, un col·lectiu que tenim ganes de tornar a sortir al carrer per alçar la veu, per reclamar la consellera que avui, precisament, els sindicats, doncs, per arribar a un acord d'aquestes demandes que tenim sobre la taula i que es van tancar amb un acord de mínims i que no resolen ni de bon tros el que nosaltres necessitem a les aules. I sortim per això, per dir que ens plantem, que ja n'hi ha prou.
1: La mobilització va començar a primera hora del matí en columnes de mestres i professors a peu i en cotxe que varen confluir a la plaça de Catalunya, on es va fer un esmorzar col·lectiu. Els participants en vestien samarretes grogues en una jornada marcada pel lema Ens plantem, coincidint amb el temps de flors de Girona. Glòria Polls criticava que l'acord signat entre el Departament d'Educació i COCO i UGT no resol ni de bon tros les necessitats dels centres educatius.
2: Portem un any i mig amb aquestes demandes, portàvem 6 o 7 meses de negociació en què les coses semblava que rutllaven fins al punt, doncs, que, com bé sabeu, es va tancar aquest acord amb 2 sindicats minoritaris. No entenem què va passar pel camí. En qualsevol cas, doncs, sí que reclamem que aquest acord es torni a reobrir, que es torni a parlar d'aquestes demandes, però el que no volem és un govern hermètic, una conselleria que s'estima l'educació d'aquest país. El que hauria de vetllar, doncs, és perquè tant el col·lectiu com l'alumnat estiguem bé, no? Estiguem satisfets tant amb la nostra feina com amb l'aprenentatge, doncs, que reben els futurs ciutadans de Catalunya.
1: També defensava que les reivindicacions no són només laborals, sinó que afecten directament la qualitat educativa.
2: Bàsicament, dir-los a les famílies que això no només va de condicions laborals, sinó que va de qualitat. I si avui sortim al carrer, és pels seus fills, pels nostres fills.
1: La jornada va coincidir amb una reunió de la mesa sectorial entre sindicats i la consellera d'Educació, que, segons sembla, va acabar sense cap acord. Segons la Glòria Polls, durant el matí es van anar fent pauses per valorar propostes i qualsevol possible acord serà consultat amb el conjunt del col·lectiu docent. El cinema torna aquest cap de setmana al Teatre Municipal de Palafrugell en 2 propostes destacades. Les projeccions formen part de la programació del Cineclub en Garbí. La primera pel·lícula és Incontrolable, dirigida per Kirk Jones, un film amb una durada de 120 minuts, 2 hores, i es podrà veure divendres a 2:15, avui divendres, a 2:15 del vespre, dissabte a les 5, a 1:15 del vespre, aquesta en versió original subtitulada en castellà, i a 2:15 del vespre, i també diumenge amb una única sessió a 2:15 del vespre. D'aquesta pel·lícula ens en parla l'Ignasi Arbat del Poques de Cinema i Sèries Ningú No és Perfecte.
3: Bon dia. Aquesta setmana teniu el cinema Incontrolable, I Swear, que vindria a ser Jo Renego en anglès. La pel·lícula dirigida i escrita per Kirk Jones, interpretada magníficament per en Robert Aramayo, que es fica en la pell d'en John Davidson, que va ser un jove, en principi adolescent, i llavors veurem la seva vida com a adult, que va ser diagnosticat, en principi no se sabia, però posteriorment amb el síndrome de Tourette, quan només tenia 15 anys, el qual li va destabilitzar totalment la vida en aquella edat. Aleshores, ens retrobem amb el protagonista ja una mica més adult, en un moment en què la seva malaltia tampoc, doncs, és massa coneguda, l'han d'anar explicant contínuament, i això li provoca situacions a vegades que van entre el drama i la comèdia, perquè la pel·lícula, malgrat ser dramàtica, té moments que fan molt de riure, perquè el protagonista, a banda dels tics, no pot, i d'aquí també el títol que li han posat aquí, controlar determinades

0: determinades frases i paraules que pronuncia sempre en el moment més inoportú, la frase més inadequada. Per això sempre acaba produint a vegades una mica de riure a l'espectador. Us la recomano molt, segur que us ho passareu bé, aquesta comèdia en tocs dramàtics que ens arriba des del Regne Unit. Una forta abraçada.
1: Gràcies, Ignasi. Escolteu el seu programa que val la pena. Ningú no és perfecte. Demà el podeu escoltar a les 5 de la tarda a l'antena de la ràdio. La seva proposta és L'Arquitecto, dirigida per Stéphane de Moustier. Unes projeccions que seran avui divendres a les 7 de la tarda i diumenge a les 5 de la tarda. Una història que situa l'any 1983, quan el govern francès convoca un concurs d'arquitectura. El projecte guanyador recau en un professor danès desconegut que afronta la construcció de l'Arc de la Défense de París i es veu obligat a confrontar el joc polític per defensar la seva visió creativa. Informatiu migdia, la sintonia de Ràdio Palafrugell.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
1: El Centre Fraternal de Palafrugell organitza diumenge una activitat familiar per recuperar un episodi històric del nostre municipi. La proposta porta per títol La Festa Major de 1899, la Vaga de les Pollites, i es farà a les 12 del migdia a la sala familiar de l'entitat. Una activitat escrita per Sandra Bisba i il·lustrada per Marta Castro. La iniciativa s'emmarca amb la col·laboració entre el Centre Fraternal, la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Associació Casal del Conflent. La proposta adapta la història al format tradicional japonès del Kamishibai, un teatret de fusta pensat per explicar contes i relats populars de manera visual i oral. L'objectiu és fomentar l'ús de la llengua catalana i divulgar històries populars del territori. En aquesta ocasió, el relat recupera un fet real ocorregut a Palafrugell i al mateix centre fraternal. La història explica com un grup de dones va protagonitzar un gest reivindicatiu poc habitual per l'època, negant-se a assistir al ball de la Festa Major. L'activitat és gratuïta i les persones interessades també podran adquirir una còpia impresa del compte per 10 euros a la secretaria del Centre Fraternal. Aquest diumenge, a les 12 del migdia. Mentre, l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Pivert organitza per al diumenge, no aquest, sinó el següent, 24 de maig, la cinquena edició de la Marxa del Pivert, una proposta pensada perquè famílies i infants comparteixin una jornada de natura, convivència i descoberta de l'entorn. La caminada sortirà a les 9 del matí des de l'escola i tindrà dos recorreguts, un de prop de 7 quilòmetres i un altre de 9, que arribarà fins a la platja de Tamariu. Segons ha explicat la Mone Serra, membre de l'organització, aquest any s'ha volgut recuperar el caràcter més familiar de la marxa.
3: I aquest any, doncs, s'ha animat gent i li hem volgut donar un caire una mica diferent. Les primeres edicions potser eren marxes molt llargues i hi havia gent que la feia corrent, i aquest any hem volgut tornar a lo que és l'origen, no? Una marxa per famílies. Llavors hem mirat que no fossin recorreguts molt llargs, i sobretot la novetat és que hi hem incorporat unes petites proves perquè a la mainada s'ho agafi amb més ganes.
1: Les propostes combinaran jocs senzills amb continguts relacionats amb la natura, les plantes i els espais emblemàtics del recorregut. L'objectiu és fer més amena la caminada i fomentar el coneixement de l'entorn entre els participants més petits.
3: Perquè a la mainada s'ho agafi amb més ganes, i de fet les proves són, sí, són molt així, molt bàsiques, una mica per trencar el ritme, però algunes també tenen una miqueta de rerefons educatiu, no? A nivell de coneixement de l'entorn, del nom dels llocs, de les plantes que t'acompanyen pel camí.
1: La marxa està oberta a tothom i no només a les famílies del centre. L'AFA també promou la participació d'altres escoles de Palafrugell i donarà un euro a cada associació familiar corresponent per cada participant inscrit procedent d'un altre centre.
3: Doncs el que és el president se li va acudir d'oferir que si venien gent d'altres AFAs que potser no tenen el grup de pares tot darrere per organitzar gaires, bueno, marxes o coses així, doncs li va acudir això, no? D'oferir, de dir, mira, si veniu gent d'altres AFAs, altres famílies, es fa també el preu de soci, és igual de quin AFA siguis, mentre siguis soci de l'AFA d'alguna escola del municipi, i llavors dels que es guanyi, un euro per cada persona que hagi vingut en nom d'una altra escola es donarà a l'AFA d'aquesta escola.
1: La inscripció es pot fer des del web de l'AFA Escola Pibert, que recordem que és afaescolapibert.cat. Inclou avituallament, fruita, assegurança, un obsequi commemoratiu i un entrepà a l'arribada. També es podran fer inscripcions presencials el mateix dia a partir de 8:45 del matí. A la part esportiva del nostre espai recordarem algunes de les notícies que parlarem, que tractarem a través del Palesport. Per exemple, la darrera jornada de Lliga per al Futbol Club Palafrugell i per la Sauleda, i també el partit de tornada del play-off d'ascens a tercera catalana entre l'Aro i la Punxa. També del final, amb el darrer partit de Lliga que disputa el Club Hoquei Palafrugell, el corredor Mató, a la Lliga de l'Hoquei Plata Sud, sense ja possibilitats d'assolir l'ascens de categoria. També ens fixarem amb el partit d'anada de la lluita per la tercera i quarta posició, la promoció d'ascens del segon equip femení de l'handbol Garbi. Això a part, doncs, de gimnàstica rítmica, de bitlles catalanes, de pàdel i de atletisme i d'altres esports de Casanova, a la boxa també en parlarem en el dia d'avui, i també de ciclisme al Palesport. A partir de les 3 de la tarda a l'antena de la ràdio i a l'antena de la ràdio. A l'antena de la ràdio a les 7 del vespre, a partir de les 3 de la tarda a la plataforma de podcast de Ràdio Palafrugell. I ara és el moment de la previsió meteorològica que tenim amb en Josep Pasqual. Anem a parlar de la previsió meteorològica per aquest cap de setmana, molt interessant per les activitats que vulguin tenir lloc a fora, sobretot a la banda més de Girona, amb el temps de flors i altres activitats que es facin. En Josep Pasqual ens parlarà, però ens parlarà de casa nostra, de la nostra zona, on, per exemple, aquesta matinada també ha caigut un bon ruixat. Josep Pasqual, bon dia, benvingut.
4: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per estar amb nosaltres un cop més i parlar-nos del cap de setmana. Tot això abans, deixem demanar-te per aquestes pluges que han caigut a les en darreres hores aquí a Palafrugell, a l'Estartit, suposo que també, i que si te'n recordes de memòria, perquè m'has dit que has perdut els papers, doncs si saps quan ha caigut.
4: Sí, aquí l'Estartit, bueno, des d'ahir al migdia que va començar a ploure, fins aquest dematí han caigut 19 litres per metre quadrat.
1: Però ha estat una cosa que anava i venia, no? No ha estat una pluja constant.
4: No ha estat constant. Sí que aquesta nit ha anat fent, però de forma més continuada, però en principi feble. Els ruixats més forts aquí varen ser ahir a la tarda.
1: Ahir a la tarda? I durant molta estona van caure o què?
4: No, justament, per exemple, un dels ruixats cap allà a les 3 de la tarda, sí, va deixar uns 8 o 10 litres per metre quadrat, però en qüestió de 10 minuts, un quart, vull dir, va ser, la va deixar anar de cop.
1: Va ser el que en diem un patac d'aigua, no?
4: Sí, exacte. Sí.
1: Molt bé, aquí doncs també va passar el mateix, més o menys a 3:45 de la tarda, havia viatjat de l'Estartit cap a Palafrugell, aquesta tempesta. Escolta, dona'm una alegria, digue'm que el cap de setmana no tindrem pluges, va, a veure.
4: El cap de setmana no tindrem pluges.
1: Ui, quina alegria que m'adones.
4: Bé.
1: Ara digues la veritat.
4: Haurem de matitzar. El que tenim, doncs, és aquest aire fred amb alçada. Tenim aquest vent marítim que porta humitat i és per això, doncs, que, diguéssim, l'aire, sabem que amb la inversió tèrmica l'aire fred hauria de ser més avall, i si tenim aire més fred del que toca amb alçada, el que fa és que es desploma pel seu, perquè és més pesat que el que troba a sota, i hi ha aquests corrents verticals d'aire que són els que formen aquests núvols perquè, diguéssim, arrosseguen aquesta humitat del mar, i al pujar sí que es refreden i arriba un moment que no se sobresaturen, podríem dir, i si comença a formar el núvol. I és per això, doncs, que en situacions d'aquestes tenim aquests ruixats, aquestes pluges. En principi, això s'està acabant. Avui ja probablement serà el darrer dia d'aquesta situació. És a dir, a partir del vespre ja notarem que el cel s'està destapant. Sí que demà al matí, sobretot a les zones més baixes, hi haurà abundants boires per efecte, doncs, justament d'aquestes pluges i d'aquesta elevada humitat, però durant el dia ja veurem més el sol, i tot i això no acabarà de fer net, sobretot en punts de l'interior i en punts de muntanya, tornaran a créixer durant la tarda algunes nuvolades, i allà hi haurà alguns ruixats, però ja difícilment arribaran aquí a aquesta zona de la costa, no? Això és una situació, doncs, per demà, doncs, que tindrem més estones de sol de matí, més nuvolades a la tarda. Sí que es podria escapar alguna gota, però en principi no n'esperem. I el diumenge repetiríem la situació, és a dir, més estones de sol de matí, més nuvolades a la tarda, aquests ruixats de l'interior que haurien d'arribar, en tot cas. Sí que pot acabar d'arribar algun cap de núvol. No? Però en principi, doncs, la situació serà ben diferent de la que hem tingut aquests dies, i amb aquestes temperatures, doncs, que sí que demà a la matinada tocaran fons, perquè l'aire s'estancarà, probablement a la nit quedarà serenada, i això farà, doncs, que en les zones més baixes, doncs, hi hagi aquestes inversions tèrmiques amb temperatura més aviat baixa.
1: Doncs però... aquesta és una mica... Sí, digues, perdona.
4: No, volia dir, doncs, que al llarg del dia, doncs, es recuperarà, i el diumenge encara es recuperarà més, i sembla que és una situació que persistirà al llarg de la setmana entrant, és a dir, temperatures més altes, més sol, i ja a finals de la setmana entrant ja tindrem ocasió de parlar...
1: Vas tan lluny!
4: Sí, vull dir que passem calor ja.
1: Que tu no em parles mai de tan lluny. Molt bé, doncs això és la previsió que tenim. Parlaves de l'interior, la gent de Girona que està celebrant temps de flors també. Suposo que ha de patir una mica més que nosaltres, no?
4: Sí, esclar, però la dita ja ho diu, el maig cada dia un raig.
1: Mm-hmm.
4: I és el que hem comentat a vegades, doncs, que en aquesta època en què ara hem de pensar que el dia ja és tan llarg i el sol, diguéssim, té tanta energia com a finals de juliol, que és el pic de l'estiu. I, és clar, si l'aire és més fresquet, doncs hi ha aquest contrast de temperatura, que és el que forma aquestes nuvolades, que habitualment, després d'un dematí amb sol, doncs es creixen aquestes nuvolades cap al migdia, amb situacions, doncs, d'una certa inestabilitat i aquests ruixats de tarda, que no sabem si arribaran o no a Girona, però hi ha més números que arribin allà que no pas aquí. Perquè, doncs, aquestes nuvolades, un cop creixen i es forma el ruixat o la tempesta, doncs, aquests núvols que arriben més en l'aire troben els vents, en aquests últims dies del que ha passat, aquests vents de ponent amb alçada, i aquests ruixats, doncs, són arrossegats des de l'interior cap a la costa.
1: Sí, que es formen a qualsevol lloc, a bastiments, per exemple, i els arrosseguen cap aquí.
4: Exactament.
1: I arriben fins aquí.
4: És una situació habitual de situació de tempesta.
1: Home, la tempesta d'ahir va passar per l'Estartit, per Roses, que ho van veure també amb el mapa a través del radar meteorològic, i després se n'anaven ja cap a mar.
4: Sí.
1: Perquè allà sí que plou sobre mullat.
4: Sí.
1: Al mar sempre,
4: Sí, de fet, si plou molt, els submarinistes fan l'immersió en aigua i tot.
1: Molt bé. Doncs aquesta és la previsió. Les temperatures sí que han baixat, han refrescat una mica, també.
4: Sí, és el que comentem, i ja dic, tocaran fons demà al matí.
1: Demà al matí, molt bé. Doncs aquesta és una mica la previsió del cap de setmana que en Josep ens parlava. Dilluns tornarem a parlar de la setmana que ve, tot i que ja ens ho ha avançat una mica. Si no hi ha res més sobre aquest tema, et demano, perquè has anat a prendre les mesures, no? No sé si has anat aquest matí o vas anar-hi ahir.
4: Ahir vaig anar a mirar la temperatura del mar i, déu-n'hi-do, és a dir, està a 2 graus per sobre la mitjana climàtica d'aquesta època, que això també ajuda que hi hagi més evaporació i també ajuda que hi hagi aquest mar més calent, fa que hi hagi més evaporació i les marinades transporten més humitat que ajuden a alimentar aquestes tempestes o aquests ruixats.
1: Escolta, 2 graus per sobre de la mitjana.
4: Sí,
1: però estem per sobre dels darrers anys? Perquè els darrers anys, déu-n'hi-do com estava, de calent.
4: Ara sí que no...
1: Ara té mort.
4: Aquí no hi arribo, sí.
1: Molt bé. No, perquè dic, igual està per sobre la mitjana, però ha baixat una mica, perquè tampoc és que hagi fet tanta calor durant aquests dies.
4: Sí, és que no té necessàriament... el mar és... No és com la Terra, que surts de la porta i trobes una roca i l'endemà encara hi és. Al mar hi ha corrents i es belluguen i segons els corrents es transporta el calor d'un lloc a un altre. I una de les coses que afavoreix en que la temperatura sigui més alta és que, si recordem, doncs, vàrem tenir l'abril més càlid tant de l'aire com del mar...
1: Sí.
4: Però, a més, què ha passat? Doncs que no hem tingut vents molt forts, I, a més, l'onatge tampoc ha estat molt important. Sí que algun dia, doncs, amb la barqueta que vaig, et bellugues molt, però vull dir, no hi ha hagut prou rebombori, podríem dir, com per remenar les aigües de la superfície, i amb les de sota més fredes, i això fa que el calor de l'aigua superficial es conservi. Per exemple, altres anys, ara estava mirant, sí, això sí que em sembla que és el 17 de maig, és a dir, de fa 49 anys, l'any 1977, vàrem tenir un temporal important de mar, doncs si això passés, que és poc probable, però pot passar en aquesta època encara, de fet, l'any 92 en vàrem tenir un, el 22 de juny, de temporal de mar, per tant, doncs en situacions d'aquestes sí que es barregen les aigües temperades de la superfície amb aigües més fredes de sota, i el resultat és que la temperatura baixa a la superfície.
1: I en rebombori. També parlaves, i ja acabo, perquè tindré aquí tot el matí anar xerrant de coses, del desgel dels Alps i tota l'aigua que porta el Roine. Parlaves doncs, amb el missatge que envies habitualment per explicar coses de temperatures, ho fas?
4: Esclar, el que dèiem abans, doncs, aquest mes d'abril no només ha fet, hem tingut temperatures altes aquí, sinó també sabem, doncs, hem vist que aquí al Pirineu mateix i, evidentment, als Alps, que és una extensió molt més gran, diguéssim, de zona amb neu a l'hivern, doncs hi ha hagut desglàs i aquest, un dels rius més importants de França és el Roine, i en situacions de primavera, doncs, aboca aquestes aigües al mar, que es comencen a barrejar, diguéssim, i fa que la salinitat sigui més baixa i que ens arribi aquí també, que la transparència no sigui tan gran perquè encara porta partícules i, a més, doncs, doncs això, que tinguem que ajuda també a que les temperatures siguin més altes.
1: Efectivament, perquè recordem que el Roine desemboca aquí al Golf de Lleó, la zona de Nimes, de la Provença, i per tant l'aigua, vulguis o no, acaba arribant fins aquí, suposo, no? La del Ter no arriba fins allà, però la del Roine segurament arriba fins aquí.
4: Sí, ja barrejada, perquè el gruix de salinitat baixa és de 30-40 metres, quan és del Ter i la Muga i el Fluvià, només, diguéssim, afecta aquí prop de la costa, doncs, els 5-10 metres més propers a la superfície. Però, esclar, com que això que dius, com que tenim de la desembocadora del Roine aquí en línia recta, deu haver uns 150 quilòmetres, ara ho dic de memòria, doncs acaba arribant aquí. A més, la plataforma del Golf de Lleó és una zona on la fondària del mar no és molt gran, és com una gran plataforma de poca fondària, fins que no arriben en el rec del Cap de Creus, en el canó del Cap de Creus, que ja sí que hi ha, doncs, ja fondàries importants. I això també ajuda a barrejar aquestes aigües superficials.
1: Molt bé, les explicacions de Josep Pasqual, que a mi m'encanten i espero que amb els nostres oients també, per diferents coses relacionades, doncs, també amb el medi ambient, com era el cas ara del riu. Alguna cosa més, Josep, que ens vulguis comentar?
4: No, desitjar bon cap de setmana a tothom i esperem, doncs, que hagi de fer coses a l'aire lliure, doncs, que ho tingui millor que aquests dies passats.
1: Que Déu t'escolti, amic meu, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
4: Igualment, bon cap de...
1: Molt benvinguts altra volta amb una nova edició del nostre espai. En el dia d'avui anem a parlar dels dies mundials internacionals que tenen lloc amb aquesta data, concretament amb aquest 15 de maig. I en tenim diversos, per tant, anem a començar ja ràpidament amb el primer d'ells. El primer dia que repassem és el Dia Internacional de les Famílies. Cada any se celebra el 15 de maig amb la finalitat de conscienciar la població sobre el paper que té la família en l'educació i en la formació dels fills des de la primera infància, així com fomentar els lligams familiars i la unió familiar. L'origen d'aquesta important data s'estableix a partir dels anys 80, però l'any 1994 l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar aquest dia oficial, tenint en compte que la família és el nucli central de qualsevol societat. També el 15 de maig se celebra el Dia Internacional de l'Objecció de Consciència, l'objectiu de la qual és celebrar la resistència dels objectors de consciència per la pau i la seva ferma decisió de no formar part de cap guerra armada. El tercer dia que repassarem és un altre també molt important, perquè és un trastorn que pateixen diversa gent. És l'esclerosi tuberosa o complex d'esclerosi tuberosa. És una de les malalties rares i incurables poc conegudes. Afecta un de cada 6.000 nadons i és considerada la principal causa genètica de l'epilèpsia i l'autisme. L'esclerosi tuberosa, o aquest complex que us dèiem, és un trastorn genètic que genera la formació de tumors no cancerígens o benignes en òrgans vitals, com ara el cervell, els ulls, els ronyons, el cor, els pulmons i també la pell. El proper dia del qual parlem és el Dia Internacional del Síndrome de Ehlers-Danlos. Té la finalitat de visibilitzar aquesta patologia també poc freqüent i de caràcter hereditari. Sensibilitzar la població sobre aquest síndrome, així com brindar solidaritat als pacients que la pateixen i als seus familiars. Una malaltia estranya i hereditària caracteritzada per un conjunt d'alteracions genètiques que es basen en la producció de col·làgen a l'organisme. I que me'n dieu de la següent, el Dia Mundial de la Mucopolisacaridosis. Té l'objectiu aquest Dia Mundial de crear consciència sobre aquestes mucopolisacaridosis, un grup de malalties metabòliques hereditàries, també molt estranyes. Són trastorns amb els quals el cos no pot descompondre adequadament certs tipus de molècules anomenades així. No ho tornaré a repetir. S'acumulen a les cèl·lules del cos, afectant el seu funcionament normal i donant lloc a una àmplia varietat de símptomes i complicacions mèdiques. I finalment, acabem amb el Dia Mundial del Pisco. Això sí, se celebra a Xile. Allà és considerat el Dia Nacional. És el destil·lat més consumit en aquest país i que va néixer durant la colonització espanyola. Així hem repassat en el dia d'avui aquests dies mundials. Avui, 15 de maig, hem tingut una àmplia representació d'aquests dies mundials. Fins al dia de 6 n'hem tingut. Per tant, ara ho deixem estar i continuem amb la vostra programació habitual.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
1: Fins aquí les notícies per al dia d'avui a la sintonia de Ràdio Palafrugell. En recordem que avui a les 7 de la tarda al Museu del Suro teniu la projecció audiovisual 4 peces de museu. Activitat que comença a les 7 de la tarda i per demà la inauguració de l'exposició Obre els ulls d'Enric Iglesias, que tindrà lloc al Mercantil, a l'Espai Santa Margarida del TMP, a partir de les 12 del migdia. També tenim altres activitats que us volem recordar, com la visita guiada a l'exposició Cuixart i el taller de pintura sensorial al Museu del Suro a partir de 5:45 de la tarda, la presentació de paisatge a la cassola d'Enric Arcé, una conversa amb Martí Sabrià, serà a la llibreria No Llegiu demà dissabte a partir de les 6 de la tarda. També la visita guiada Nit als Museus a la Fundació Josep Pla a partir de 7:45 del vespre i la Nit als Museus de Last Wall, 50 anys, un homenatge davant amb en Lluís Figueres a la seva banda a partir de les 10 al Museu del Suro de Catalunya. Per diumenge tenim moltes més activitats també que ens acompanyaran en el dia d'avui, moltes, unes quantes més, com per exemple ja ho hem comentat a les 12 del migdia aquesta activitat de Sandra Bisba i il·lustrada per la Marta, la Festa Major de 1899, la Vaga de les Pollites, 12 del migdia al Centre Fraternal de Palafrugell. Res més, que tingueu molt bon cap de setmana i dilluns ens en retrobem. I si voleu informació esportiva, a partir de les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Palafrugell, a les 7 el tindreu també, com no, una vegada més a l'antena de la ràdio. Que passeu bon cap de setmana i serà fins dilluns.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.
1: Oyakuta-sama.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Som els Trompats i per aquestes festes de primavera hem organitzat una trobada de pubilles. Serà el 23 de maig a les 6 de la tarda. Si has estat pubilla o coneixes algú que ho hagi estat, posa't en contacte amb nosaltres al 695 12 41 83 o a través de les nostres xarxes socials. Gràcies! Visca les festes de primavera!
1: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell? Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.